0: Bor to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

I guess you moved on really easily.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'un...

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Aviam, un, dos, tres, ja deixem tots.
1: Gràcies, Convergència! Això va

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.
4: Vol dir que funciona bé, això, tio?
5: 50 pavos y estudio.
4: Sí, ¿no? 50? On vas, loco? Et dono 40 pavos.
6: Uau, que rapidíssimo. Ha, ha, ha.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia un petó Judit i de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor i l'endemà trobo la barra tal i com et recordava. Estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso, no em miris així, no em miris així.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
0: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores, especialment entre avui al vespre i dissabte al matí. Per aquest divendres poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. El dia d'ahir el telèfon d'emergències 112 va rebre més de 109 trucades per 66 incidents relacionats amb les pluges, la majoria al Vallès Occidental, el Bages i el Vallès Oriental. Els bombers també han rebut fins a les 7 d'aquest matí 135 avisos relacionats també amb mobiliari urbà, cables elèctrics i arbres i també amb per inundacions i acumulacions d'aigua. Entre els incidents més destacats, a la Ràpita, al Montsió, una trentena de vehicles van quedar atrapats a la zona de la platja del Trabucador. La pujada del nivell del mar a causa d'aquesta tempesta havia afectat el camí de sortida i impedia inicialment que els vehicles poguessin abandonar la zona. I, de fet, les condicions meteorològiques adverses d'aquestes darreres hores han obligat a interrompre a primera hora del matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat ja un servei alternatiu per carretera per connectar amb dues estacions. I pel que fa a la calor, avui s'espera una baixada notable també de les temperatures. Des del 18 d'agost, el SEM ha atès, de fet, 65 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Durant l'episodi s'han superat els 40 graus en diverses estacions, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Priorat. La màxima ha estat de 41,6 graus a Vilanova de Segrià, amb 41,3 a Vinebre, i a la Ribera d'Ebre i els 41,1 a Torroja del Priorat. I la picabaralla política entre govern i Partit Popular per la situació dels menors migrants a Ceuta continua. Els populars reclamen que siguin retornats i el govern insisteix que la proposta és il·legal i que cal pensar en el benestar dels menors. Per ara, el govern ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. Es tracta dels espais de Loma Margarita i el Embolsamiento. I el Bizum ha començat a arribar aquest estiu als comerços de Catalunya després que a finals de maig s'habilités la possibilitat de pagar amb aquest sistema directament a les botigues. La implantació, però, està sent gradual, ja que els negocis no han detectat una gran demanda per part dels clients. Les entitats financeres han anat actualitzant els datàfons perquè puguin acceptar aquests pagaments, sobretot durant els mesos de juliol i agost. Tot i això, alguns comerços esperen que l'ús augmenti després de les vacances, mentre que d'altres consideren que no hi havia una necessitat real d'incorporar aquest nou sistema de pagament. I en esports, Joao Cancelo ja és jugador del Futbol Club Barcelona. Després d'uns dies d'espera, el futbolista ha oficialitzat el seu fitxatge pel Barça fins al 2029.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.
3: Jo estic molt content, amenàstic, amb aquest projecte.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio.

0: Són els Maroon 5 amb aquest tema que va causar prou polèmica perquè, de fet, bueno, mostrava una de les cares més contundents i més fosques dels Maroon 5, que en principi tenien a fama aquesta formació nord-americana de ser bastant suaus a les seves cançons i les seves lletres, bastant romàntics. I amb aquest tema, Adam Levine, que n'és el líder, doncs es vestia de carnisser i assetjava una dona que en realitat era la seva dona. Però tot plegat amb un clima molt extremadament eròtic, però també molt fosc. Vaja, no és un vídeo aquest de la cançó Animals apte per si sou vegans. Ha plogut des d'aquest tema, que per tant l'àlbum de moment més celebrat dels Maroon 5, el que els va doncs catapultar cap a la fama més internacional. Després ja us dic, han tingut en passar per diverses etapes i diversos estils, però aquest àlbum, alguns dels seus senzills ja formen part d'aquestes llistes recopilatòries dels millors èxits dels Maroon 5. Es deia B baixa, no sé si referint-se simplement a la lletra o al número 5 en nomenclatura romana, no ho sé, la veritat no en tinc idea. Sigui com sigui, això passava al 2014, per això us dic que ha plogut. Per què aquest tema? Bueno, perquè ens agraden els Maroon 5 i perquè es diu Animals, i la cosa avui va d'això. Saludem la nostra companya Estela Muñoz de Ràdio Televisió Cardedeu. Estela, bon
1: dia. Molt bon dia, Núria.
0: Va d'animals, però no aixem aquest plan d'escorxador, com ens mostra el vídeo. No. Animals,
1: no.
0: Peludets, supercookies que tenim a casa, no? I que són, per això, peludets, però... Això els hi fa una mala passada aquests dies, segurament.
1: Exacte. Avui parlem dels més mimats de la casa, segurament, que són els reis i reines de la casa, que són les mascotes. I bé, nosaltres a l'estiu doncs canviem la rutina, fa més calor, potser podem marxar de vacances, i sembla que no, però això, les nostres mascotes ho noten. Volem saber, doncs, com viuen l'estiu les vostres mascotes i si són potser més de platja, pateixen molt aquesta calor... Volem saber anècdotes i saber també si teniu algun remei per combatre la calor. També serà benvingut. A més, Núria, he buscat i tinc dues curiositats sobre com regulen ells la temperatura.
0: Sí.
1: En el cas dels gossos, ho fan a partir del panteig, que es diu, que es veu que és quan respiren ràpidament i amb la boca ben oberta, ells regulen la temperatura. I en el cas dels gats, per exemple, ho fan a partir dels coixinets de les potes, que normalment deixen aquestes marquetes al terra, doncs és que estan regulant la seva temperatura.
0: Clar, deuen tenir-li els sensors, no? que deuen evacuar o no ho sé. Ai, que bé, molt, molt, molt curiós. Doncs sí, parlem d'animals i temperatura, però no només això, perquè mira, m'has fet pensar una cosa que és important també, que durant l'estiu canviem d'hàbits i els fem anar una mica bojos. Potser els fem anar amunt i avall, treure'ls de la seva zona de confort, els donem menjar potser horaris irregulars, no?
1: També,
0: no parem tant per
1: la
0: casa.
1: La rutina canvia totalment.
0: Clar, i això els bitxos segurament ho noten.
1: I tant. Sí. I si marxem de vacances i poder el deixes amb algú, jo crec que això ho han de notar moltíssim.
0: Clar, que després te'l tornen més malcriat, també t'ho dic, no?
1: també
0: que sí, que al final quan torna...
1: Per això, com sempre, doncs podeu deixar un missatge a Instagram d'Obert Vacances o enviar-nos una nota de veu al nostre telèfon, que és el 696 16 46 65.
0: Queda dit, doncs, i a les 10, com fem sempre, recollirem els vostres missatges i, sobretot, impressions i consells per a si teniu algun truc perquè els animals estiguin una mica millor a l'estiu. Doncs, Estela, moltíssimes gràcies des de Cardedeu. Una abraçada.
1: Fins després. Adéu. Oh, baby, I'm...
0: Farem això a les 10, però fins a les 11 tenim programa i ara toca fer una mica de repàs als continguts d'aquestes dues hores de l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Sabeu allò tan desagradable? Jo crec que és de lo més... No és lo més desagradable, però sí que és una mala experiència, que quan vas de vacances, te'n vas de viatge, possiblement en avió, i et perden les maletes. Tu arribes, però les maletes no saps on han anat a parar. Sí? No mola gens. Si us ha passat, ja sabeu de què parlo. La qüestió és que aquests i altres inconvenients els podeu tenir durant les vacances, durant l'estiu. És època en què hi ha doncs, un tipus d'inconvenients o de reclamacions que podem fer a nivell de consumidor. Per això avui parlarem amb l'Agència Catalana de Consum, per saber quins són els nostres drets, com podem reclamar i, en fi, aquí està una mica a l'aguait, no? I quins... Bueno, donar-nos consells perquè després el mal potser ja estarà fet, però puguem d'alguna manera reclamar-lo o esmenar-lo, encara que sigui ja a la tornada. Amb l'Agència Catalana de Consum encetarem programa avui. Després tindrem una estoneta per posar a punt el nostre català. Recordeu, amb aquells consells per parlar-lo una mica millor. Coneixerem una noia de Barcelona que ha guanyat un concurs que es diu Puente a China, un concurs de cultura xinesa. Sabrem per què li ha agradat tant aquesta cultura i això, i com li ha anat, l'estada que ha estat a Xina durant uns mesos, que justament formava part del premi. Acabarem de concretar el tema del dia, per què o com les mascotes aporten la calor, com la regulen i què podem fer per ajudar-los, a través d'un reportatge molt xulo que ens han preparat parlant de persones que anirem a conèixer i que estem coneixent al llarg d'aquesta temporada de l'Obert per Vacances. Avui ens acompanyarà una campiona, tota una campiona de gimnàstica artística que la tenim per premiar. Ai, rutes de muntanya de cara al cap de setmana. Si encara no teniu plans, però teniu unes bones sabates preparades, avui us proposem anar a fer cims a la comarca d'Osona, que jo, si no recordo malament, és zona volcànica, però ara ens ho explicaran millor. I per altra banda, si en vez de la muntanya preferiu doncs trepitjar més poble o ciutat, a l'espai abans de que s'acabi l'estiu ens fan una proposta d'aquells pobles que sí o sí hem de visitar almenys una vegada a la vida. Doncs vinga, que passen 10 minuts de les 9, entrem ara sí en programa, entrem en ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: Comentem com sempre fem a Rocolar-me en Baja amb Girona, Girona FM, amb Pau Vilafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Com es preveu? Per cert, companys, us preguntaré, aquí ens han baixat les temperatures. Una mica es nota, eh? Es nota que fa una mica fins i tot d'aire, de vent, ens ha donat un respir, tot i així estem a 24 graus. Com ho teniu per Girona? Heu notat una davallada?
1: Doncs mira, sí, també. Aquí ara mateix estem en 22. La previsió és que avui, dissabte i diumenge, rondi una mica més, això sí, cap als 25-26, però un cap de setmana més suau, si més no.
0: Vinga, doncs es nota, encara que sigui poc la baixada, no? Al final, tot ajuda. Molt bé.
1: Sí, i tant, i fins i tot pot ploure aquesta tarda.
0: Diuen. Vinga, cap a Girona, el Pau ens explica que la ciutat reduirà el trànsit a la plaça Catalunya abans d'acabar l'any. Diuen que contribuirà a pacificar el carrer del Carme.
1: El calendari del govern municipal preveu aplicar les restriccions i instal·lar una càmera de control d'accés un cop enllestides les obres de les places Pompeu Fabra i de l'Hospital, que haurien d'acabar de cares al novembre. L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha concretat que les restriccions de pas per la plaça serviran també de retruc per pacificar el carrer del Carme perquè hi passaran menys vehicles en el tram final.
2: Sí, de moment no tenim una reforma estructural, diguéssim, pròpiament un gran estudi. El que sí que anem fent són passes que ens ajuden a treballar en aquest carrer del Carme, que sí, molt més un carrer que no una carretera, no? I al final és segregar bicis i vianants i cotxes, reduint espai per cotxes. Hi ha la part de senyalització, hi ha la part de que no es podrà arribar, no?, fins a plaça Catalunya. Tot això entenem que ens ajuda a minoritzar el pes dels cotxes, del trànsit, en aquesta zona de la ciutat.
1: L'alcalde admet que la proposta per transformar el carrer, inclosa l'acord de mandat, no arribarà a temps, tot i que subratlla que estan dissenyant mesures més a curt termini, com reduir la velocitat al carrer entre el pont de la Font del Rei i el de l'Areny.
0: Per altra banda, us expliquem que denuncien el propietari d'una masia de Bescanó i una constructora per abocar 64 tones de runa en una bassa.
1: Els agents van comprovar que les runes procedents de treballs de construcció i demolició s'escampaven per la bassa amb una excavadora i posteriorment es cobrien amb terra per ocultar-les. El propietari de la finca no tenia cap autorització municipal ni de cap projecte tècnic per reomplir la bassa. A més, la finca ja havia estat inspeccionada amb anterioritat perquè hi havia tallers mecànics sense autorització que també feien una gestió inadequada dels residus.
0: I pensant en la verema, les pluges de l'hivern fan recuperar la producció habitual del vi de la Deu Empordà.
1: Sí, la denominació d'origen, que preveu incrementar entre un 10 i un 15% la collita en relació amb l'any passat gràcies a les pluges de l'hivern, que han permès fer créixer les reserves hídriques dels cellers i mantenir en bon estat els ceps. Ara bé, les calorades dels darrers mesos han obligat a avançar la recollida i en alguns cellers de la DEO han començat fins un mes abans del que solien fer-ho. El responsable tècnic, Pau Albó, confia però que plogui els propers dies i que així serveixi per poder assegurar també una bona verema de les varietats de raïm més tardanes.
0: Doncs, parlant això de productes de la terra, tanquem la connexió ara sí amb Girona, Girona FM, Pau Vilafanya. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: Doncs vinga, ara establem connexió amb Sant Cugat. Tina Forés, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Com aneu de temperatura per aquí?
3: Oh, jo estic encantada, de debò, eh? Jo ho he notat moltíssim. Poden ser uns grauets de no res, sí, però t'asseguro que jo ho he agraït, vaja, moltíssim.
0: Doncs està plovent, ha plogut ja per terres barcelonines, depèn d'on, perquè mireu, la primera notícia que ens explica la Tina és que els bombers han rebut un centenar d'avisos, això és, era entre les 2 i les 8:15 d'ahir dijous. Hi havia ja tempestes, la majoria 40, al Vallès Occidental.
3: Sí, la meitat es van fer entre les 4 i les 5 de la tarda, i la major part dels serveis han consistit en la retirada de branques d'arbres i altres objectes caiguts a causa del vent, així com en tasques de sanejament. També s'han atès diverses incidències relacionades amb inundacions i acumulacions d'aigua provocades per la intensitat de les precipitacions. I una de les últimes incidències és el tall que s'ha produït avui a primera hora a la línia RL4 entre Calaf i Manresa. Rodalies ha desplegat un servei alternatiu per carretera per connectar totes dues estacions. Per avui divendres, el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat fins a 4/6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja. Es poden superar els 40 litres en 30 minuts en punts del litoral, prelitoral, Catalunya central i el nord-est. A partir del vespre, les precipitacions més intenses es concentraran al litoral i prelitoral sud.
0: Està plovent, però ara mateix a Sant Cugat o no?
3: No, ara mateix no hi ha pluja, de moment.
0: De moment, però esteu tots mirant el cel, no? Allò amb els
3: Exacte,
0: creuats,
3: sí,
0: bé.
3: Sí.
0: Vinga, canviem de tema i ens expliqueu que cap positiu de pesta porcina africana en senglars de la zona del risc s'ha donat per primer cop des de l'inici del brot.
3: Sí, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació no n'ha detectat cap d'entre les 302 mostres de senglars analitzades aquesta setmana dins la zona del risc. És la primera vegada que passa des de l'inici del brot el passat 28 de novembre i des d'aleshores s'han analitzat 11.331 senglars, dels quals 379 han donat positiu i 10.952 negatiu. El Departament considera que el resultat reforça la confiança en l'estratègia d'erradicació i en les mesures de bioseguretat desplegades, però adverteix que el brot encara no es pot donar per superat. Per aquest motiu es mantenen sense canvis tant les restriccions vigents com l'estratègia d'erradicació.
0: Mm-hmm. I a nivell comercial us expliquem que el Bizum s'estrena com a forma de pagament als comerços durant aquest estiu, però l'ús de moment diuen que és residual per part dels clients i és que no ho demanen.
3: Sí, a finals de maig es va habilitar aquesta nova tecnologia per pagar les botigues amb l'actualització de datàfons als diferents comerços, però ho fa de manera gradual i sense que els negocis, volíem dir, hagin notat la necessitat d'implementar-lo amb rapidesa, ja que de moment encara hi ha poca demanda.
4: La gent està contenta, però es paga més amb targeta, amb efectiu, inclús amb transferència, també.
5: La gent porta targetes, porta rellotges, porta el mòbil, també. En canvi, Bizum, pràcticament ningú. Bueno, un m'ha demanat molt al principi, però no n'hi ha demanda d'això.
3: Per la seva banda, el president de Barcelona Comerç, Prosper Puig, considera que l'aplicació pràctica del Bizum com a mètode de pagament depèn fonamentalment de les entitats financeres que han de distribuir els nous datàfons i creu que aquest procés encara pot durar entre 6 i 9 mesos. Puig també augura una nova generació de datàfons per fer pagaments als comerços que, més enllà de la tecnologia del Bizum, també incorporin en un futur altres sistemes com el Verifactu, el sistema de l'agència tributària per validar factures.
0: Mm-hmm. Doncs amb aquesta notícia tanquem ara sí la connexió amb Terres Barcelonines, amb Cugat. Tina Forés, moltes gràcies i bon cap de setmana.
3: Igualment, Núria.
0: A veure si també està igual d'emocionat amb aquesta baixada de temperatures l'Arnau Vilà, el company d'Emunt. Arnau, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
0: Perquè a Lleida, no sé si han baixat també.
6: Han baixat també, de fet, aquí a Ponent està tot núvol ara mateix, amb amenaça de pluja, encara no veiem gotes, però segurament sigui qüestió de temps.
0: Vinga, doncs, estarem pendents també tot el cap de setmana a veure com el passeu. Mireu, l'actualitat lleidatana comença a parlar-nos de que l'actualització del mapa de zones de mercat residencial tensionat ha generat ja reaccions diverses a Ponent i al Pirineu.
6: Sí, aquí al territori de Ponent la gent esperava molt aquesta actualització i comencem per Lleida, on els agents immobiliaris valoren positivament sortir d'aquesta zona de mercat tensional i esperen que això permeti recuperar l'oferta de lloguer. Josep Maria Esteve, president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària, celebra positivament aquesta actualització. L'escoltem.
7: La realitat és que Lleida realment no és una zona tensionada, no és una zona de calenta, per entendre'ns, i per tant valorem molt positivament i celebrem la decisió per part de la Generalitat de sortir de la zona tensionada.
6: D'altra banda, municipis també del Segrià, com Rosselló i Torrefarrera, entren a la zona tensionada per l'augment de la demanda i l'efecte ciutat dormitori. A Guissona, tot i quedar fora d'aquesta zona tensionada, l'alcalde Jaume Arts avisa que el problema d'accés a l'habitatge continua, especialment per la demanda vinculada a l'activitat de bonària. Si ens anem cap al Pirineu, la pressió residencial també creix, sobretot a l'Alt Urgell i a la Cerdanya, on el turisme, l'esquí i la crisi d'habitatge d'Andorra han incrementat la demanda. Finalment, perquè fa la Pobla de Segur, l'Ajuntament aposta per incentivar els pisos buits es destinin a primera residència.
0: I per altra banda, us expliquem també que l'Associació Afroequatoguineana d'Integració Social, AFICU, així són les sigles, ha denunciat davant la subdelegació del govern a Lleida les dificultats que tenen per aconseguir cita a l'oficina d'estrangeria.
6: L'entitat alerta que la falta de cites ha afavorit un mercat negre amb locutoris que les ofereixen a canvi de diners. AFICU assenyala que la situació afecta persones que ja tenen reconegut el dret a obtenir o renovar el permís de residència, però que poden trigar mesos a completar els tràmits. reclamen més agilitat i un document provisional que acrediti que el procés està en curs. L'administració central reconeix que hi ha molta demanda, però assegura que actualment hi ha cites disponibles i que la comissaria de la Policia Nacional de Lleida ha ampliat l'horari durant aquest agost.
0: Molt bé, doncs, des de Lleida, moltíssimes gràcies, Arnau, i passeu bon cap de setmana.
6: Igualment per aquí, companys.
0: Arnau Vidal, company d'Emunt, que gairebé tanca la ronda informativa, però no del tot. Des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got, bon dia.
8: Bon dia.
0: Días, no sé, com dèieu, bon dia en portuguès.
8: Bon dia.
0: Bon dia, sí, bon dia.
8: Bon dia.
0: La Marina, que ha tornat de vacances, ha estat de Portugal i ha tornat morena. I sí. Alguna cosa a destacar?
8: No, que no feia la calor que fa aquí, eh?
0: Veritat?
8: He estat superbé.
0: Però ara has tornat i just tornes el dia en què baixen les temperatures. Si haguessis arribat ahir...
8: Ja, no m'ho han comentat. Sant Magí, les festes d'aquí de Tarragona, es veu que la diada castellera va ser horrorós.
0: Va ser tremenda, sí, sí. Bueno, fins al punt de que un dels titulars és que ja estan estudiant de cara a l'any vinent canviar la...
8: L'hora, sí, sí.
0: Però no és el primer titular amb què comencem l'actualitat tarragonina. Comencem parlant, de festes, però les de Santa Tecla. I és que ja se saben els noms dels pregoners de les festes de Santa Tecla d'enguany, del setembre. Seran...
8: Doncs sí, aquí va així, acabem unes festes, ja pensem en unes altres. Seran Rubén Almazán i Álvaro Cano, per qui no ho sàpiga, els capitans del Nàstic Genuín, i el pregó serà el dilluns 21 de setembre, que el pronunciaran des del balcó de l'Ajuntament de Tarragona, com ja és habitual. Ho faran just en el desè aniversari del projecte nascut al Nàstic de Tarragona i que s'ha acabat convertint en una lliga estatal de futbol per a persones amb altres capacitats intel·lectuals. Precisament fa una dècada els acompanyàvem aquí a Tarragona Ràdio a la presentació a Madrid de la nova lliga, i això és el que explicaven els impulsors del Genuín.
9: Estem molt contents amb el Nàstic, amb aquest projecte.
10: Molt contents, i això que es fa una realitat, i el Nàstic lo podem en el cor.
8: Hem de dir, Núria, que el tret de sortida de les festes aquí a Tarragona, però serà el dia 14 de setembre i s'allargaran, com és habitual, fins al dia 24 de setembre.
0: Saps que estarà de vacances, no?
8: Tu i jo.
0: Comencem parlant de Santa Tecla, però també a la demarcació hi ha altres notícies que hem de destacar i no tan agradables.
8: Exacte. Avui les notícies són una mica de successos, podríem dir-te. Un home agredit aquest dijous, el primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López, segons ha avançat el diari Més, i han confirmat fonts coneixedores. Es tracta d'un veí del poble conegut pel regidor. Els Mossos d'Esquadra en tenen coneixement del cas i de lesions lleus. I també hem d'explicar que va morir un home ofegat ahir a les costes de Calafell. I ja per acabar, Núria, un últim apunt. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, ha apuntat a l'Agència Catalana de Notícies que s'han reprès les converses amb Ponentia, una empresa que va anunciar fa més d'un any la intenció de construir un polígon industrial logístic amb una terminal ferroviària a la capital de la Conca de Barberà. Però Vinya ha explicat que després de mesos sense notícies de la companyia, les darreres setmanes han mantingut ja algunes converses. Veurem com avança això.
0: Vaja, que potser a Montblanc acabarà havent-hi un polígon industrial logístic amb terminal ferroviària.
8: O potser no. Potser no.
0: Les notícies estan parlant.
8: Exacte.
0: Molt bé. Doncs vinga, queda explicada l'actualitat tarragonina també. Marina Pérez Got, benvinguda.
8: Gràcies.
0: I ara no et deixem marxar ja, eh?
8: No, ja m'hi quedo fins al final.
0: Gràcies.
8: Fins ara.
0: Tanquem ronda d'actualitat. Obrim ara sí la primera entrevista de la jornada.
11: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: En plena temporada de vacances poden sorgir, o ja us han sorgit, incidències de tota mena, perquè ja sabeu que és una època en què ens movem i, a més, fem aquelles coses que no fem durant tot l'any. Incidències amb el transport, amb l'habitatge, amb els allotjaments, amb els serveis turístics. Saber com actuar des del primer moment i quina documentació hem de conservar pot ser determinant després a l'hora de reclamar. Avui en parlem amb l'Agència Catalana de Consum. De fet, hi parla el company de la Plana Ràdio, Víctor Montesino. Víctor, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs,
0: si és així. Alguna mala experiència d'aquestes, de pèrdua de maletes, de vol retardat?
12: Alguna cosa que m'ha espantat, sí, però s'ha recuperat ràpid. Recordo fa anys que una maleta que va anar on no tocava, però va acabar apareixent ràpid. No vam haver de reclamar ni res.
0: No vau haver de fer paperassa, que això és el que fa més mandra. Però en alguns casos la cosa és més greu. Qui ens ho pot explicar?
12: Doncs parlarem d'estos drets que tenim, de quins passos s'han de seguir davant d'aquestes situacions, amb Julià Guimerà Gargallo. Ell és el cap de l'àrea d'informació i atenció a les persones consumidores. Bon dia, Julià, i moltes gràcies per atendre'ns.
13: Bon dia a tothom, bon dia.
12: Estem en plena temporada de vacances, ja a recta final, no sé dins de l'agència com ho temporitzeu. Primerament, quines són aquestes incidències de consum, les més habituals, no? I també què hauríem de fer en el moment que es produeixen, no? Que hem de fer una mica els deures abans perquè si passa, que esperem que no, que no ens agafi per sorpresa.
13: Bueno, les incidències més habituals nosaltres les rebem normalment en el mes de setembre, octubre, perquè primer s'ha de reclamar a l'empresa, si l'empresa no contesta pots venir als organismes de consum, però les incidències més habituals solen ser amb retards o cancel·lació de vols per part de les companyies aèries o que el viatge combinat no ha estat com s'havia programat. Normalment són aquest tipus de queixes. O l'allotjament turístic que has contractat, un hotel, un càmping, un apartament turístic, doncs no és com en la publicitat havien dit. Bàsicament, en general, són aquest tipus d'incidències.
12: Anem desgranant una mica aquestes incidències més concretament. Per exemple, si es cancela o es retarda... Generalment potser tenim més lo del tema dels vols al cap, però també pot passar en trens, no?, en altres transports. Això a vegades també, cancelar o retrasar un vol sí. pot comportar perdre una connexió. O sigui, havíem de fer una escala o el que sigui, no? I això no sé si és una doble incidència, de qui se n'ha d'ocupar, perquè al final si són dos línies aèries, doncs clar, és culpa de la primera, però afecta la segona. Quins drets tenim en este cas?
13: Bueno, en el cas concret d'un vol que es retarda més de 3 hores o bé es cancela el vol, si no és per una causa extraordinària d'inclemències del temps o de vagues alienes a la companyia, en aquest cas, sempre la companyia ens ha de portar al lloc o, si ho optem nosaltres, pues, tornar els diners. I en aquests casos de retard de 3 hores i de cancel·lació del vol, ens han de compensar amb uns diners que estableix la normativa europea sempre que el vol surti d'una ciutat de la Unió Europea o bé torni a una ciutat de la Unió Europea amb una companyia europea aèria. No sé si... En aquests casos tenim dret a aquesta compensació. També, en el cas dels trens de llarga distància, també tenim dret a unes compensacions depenent una miqueta del retard. Està fixat, si amb retards de més de 60 minuts tenim, hi ha una compensació d'un tant per cent del preu del bitllet. N'hi ha que veure cada cas en concret. En els trens també existeix. I també amb els autobusos de més de llarg recorregut, de més de 250 quilòmetres. Per exemple, un autobús de Barcelona a París, pues, si hi ha un retard, la norma europea també fixa unes compensacions.
12: Suposo que aquí quedarien a banda els autobusos llançadera, no?, que et poden portar des de l'aeroport fins a la ciutat o al revés.
13: Sí, això no té res a veure. Això no té res a veure. Això són rodalies o autobusos petits. Llavors, en aquest cas, si hi ha un retard, ahir es pot demanar una compensació. Si tu tens un autobús llançadera i no arribes a l'aeroport i perds un vol, es pot demanar una compensació a la companyia o de transports de la llançadera. Això és una altra cosa. Sempre és molt important guardar els bitllets, guardar totes les targetes d'embarcament per poder provar que hi ha hagut aquest retard o cancel·lació.
12: Parlaves del tema de la Unió Europea. Què passa en països... No. Clar, per una banda, no sé si separar països europeus però no, que no són de la Unió Europea, rotllo Regne Unit, i després també, evidentment, doncs, més enllà de la Unió Europea.
13: Bueno, és molt important perquè aquests drets dels retards que tenim o de les cancel·lacions que ens han de donar una compensació i hi ha unes obligacions per les companyies aèries, com dic, només s'apliquen a vols que surtin de països de la Unió Europea, en aquest cas, tots els que surten de la Unió Europea i els que tornen a una ciutat de la Unió Europea però que són de companyies europees. Per exemple, si hi ha un vol de Hong Kong a Barcelona amb una companyia que no és europea, si el vol a Barcelona arriba tard, llavors hi ha que aplicar-se la normativa de xinesa. Per tant, és important a l'hora de contractar un viatge veure si la companyia és europea o no, si tinc dret amb aquestes compensacions. Hi ha companyies aèries importants que assimilen les seves compensacions a les de la Unió Europea, malgrat no siguin europeus, en vols de tornada a Europa.
12: Però entenc que en aquest cas no estan obligades, però ho fan com a preferència.
13: No. si és una bona companyia, sol atendre bé els clients.
12: Sí, aquí potser a vegades la diferència, tirem del low cost, no? Però el low cost, precisament, aquestes coses igual ens trobem més problemes. O no sé si en este sentit dona igual les incidències, van per igual
13: no,
12: en qualsevol.
13: No, té res a veure. Les incidències són aplicades a companyies europees. La norma europea no distingeix entre low cost o altre tipus de companyies. És el fet de volar amb un avió de dins de la Unió Europea o que sortia de la Unió Europea. Llavors, si hi ha un vol d'una companyia low cost que surt de Barcelona, de Reus o de Girona, aleshores, és igual que sigui una companyia low cost o no, els drets dels passatgers són els mateixos.
12: Però, en aquest sentit, a vosaltres, no sé si vosaltres arriben més incidències de les low cost perquè no acaben. Vull dir, a vosaltres vos arriba quan la cosa ja ha escalat. Quan entre empresa i la persona afectada no s'ha arribat a un consens o la persona afectada no ha rebut el que s'ha de rebre. Per tant, vos arriben, no sé si vos arriben més incidències de les low cost o de les companyies grans.
13: No, el que passa és que les low cost fan més vols. I aleshores potser hi hauria que valorar si respecte al número de vols que fa una low cost o una que no és low cost, les reclamacions són més sovint, però jo crec que no té res a veure. Hi ha companyies de low cost que atenen bé els seus clients, hi ha companyies que no són de low cost que no els atenen bé. Vull dir que hi ha de tot, Lo important és que la companyia compleixi. Si no compleix, és aplicable a la norma europea.
12: Li comentava a Núria abans el tema de que la incidència que vaig tindre jo fa uns anys en l'equipatge, no? Jo per sort me va sortir bé, però realment l'equipatge també és un problema, que se perd, que arriba en retard, apareix deteriorat també a vegades la maleta en cops o el que sigui. En este cas, què necessitem o com hem de reclamar aquestes coses?
13: Sí, en este cas és molt important que quan arribem a l'aeroport emplenar un document que es diu PIR, informe d'irregularitat de l'equipatge, abans de marxar a l'aeroport. És a dir, si m'arriba l'equipatge trencat, per exemple, amb un dany, faig una fotografia i faig aquest incident al mateix aeroport. O, si no m'arriba, al mateix aeroport busco l'oficina per fer un... Normalment ho fas en la pròpia companyia, però si no, hi ha diverses companyies que estan agrupades i tenen una oficina allí. L'informe d'irregularitats de l'equipatge, això és molt important. Que dius, mira, o no m'ha arribat o m'ha trigat 3 hores.
0: I això sí que ho hem de fer en aquell moment, a l'aeroport en aquell moment.
13: Això és molt important.
0: Que no pot
13: esperar. Aquest document s'entendrà que l'equipatge està lliurat al passatger en condicions òptimes, sense aquest document, i la vostra reclamació no serà acceptada. És a dir, si jo no faig aquest document, s'entén que l'equipatge ha arribat. Llavors, és molt important que la gent sàpiga que quan arriba a l'aeroport i no li arriba la maleta, o li arriba trencada, faci una foto, i faci aquest document. Després, s'ha de presentar una reclamació a la companyia aèrea. En el cas de danys, és a dir, que m'ha arribat malament la maleta, 7 dies tinc des de que m'ha arribat malament. I en el cas de retard és complicat, perquè si m'ha arribat al cap de 10 dies la maleta, aleshores tinc 21 dies. I en el cas de pèrdua, quan la companyia em diu que ja no la localitza, aleshores tinc 21 dies per reclamar la companyia. Llavors, en aquest cas, a què tenim dret? Imaginem que la maleta s'ha perdut. Llavors, si s'ha perdut, llavors tenim dret a un tope, que són uns 1.000 i pico euros, 1.800 euros, depèn del pes de la maleta i tant. Per tant, si jo haig de transportar amb un avió un producte molt valuós, sempre recomanem, que això la gent no ho sap, fer una declaració de valor i pagar una miqueta més, com una espècie d'assegurança. Llavors em pagaran el que jo justifico amb una factura que val allò.
12: Però a vegades deu ser difícil justificar tot el que pots portar una maleta. Mira, si roba, entre cometes, encara...
13: No has de justificar. És a dir, si tu no has justificat que portes productes de valor i els has declarat, et pagaran un tant pel pes de la maleta.
12: El pes de la roba o del necessari i tot això, però si portes un portàtil o una tableta, doncs ja sí que val la pena fer-ho.
13: Si tu la portes a la maleta i no l'has declarat, et pagaran pel pes de la maleta. Hasta un tope de 1.800 euros.
0: Escolta, i si te la perden la maleta però al cap de 10 dies te la torna, la recuperes, tens dret a una indemnització com pels danys d'haver estat aquests 10 dies sense...
13: Es pot demanar. Hi ha companyies que l'accepten, hi ha que no, i aleshores és qüestió de fer una mediació amb els serveis públics de consum i podem aconseguir algun tipus de compensació, sí.
0: I mentrestant, mentre no et tornen la maleta, no hi ha cap mena tampoc d'ajut...
13: Depèn de les companyies aèries. Sí, hi ha companyies que abans et donaven un necessari, et donaven alguna cosa. El que és molt important és que si tu arribes a un destí de vacances i no t'arriba la maleta, clar, és la teva maleta, porta tota la roba i tot això, i tot el que compris tu, justificar-ho guardar les factures i després reclamar les factures d'aquests despeses raonables que tu has tingut, eh? Perquè no has tingut el teu equipatge i hi ha companyies que, si són raonables, les abonen.
12: Deies abans...
13: No pots dir, mira, m'he comprat, jo què sé, un bolso de la marca tal i m'ha costat 2.000 euros. Bueno, no és molt raonable, tenint en compte que és una cosa provisional.
12: Deies abans que s'ha de fer en la companyia aèria, però clar, precisament el tema de les maletes hi ha la part de la companyia aèria, però també està l'aeroport en si que te la pot perdre. No sé si aquí a vegades poden haver problemes que la companyia...
13: El responsable és la companyia aèria.
12: Sempre.
13: El responsable és sempre, perquè aquí tu pagues o bé per l'equipatge, que actualment la majoria d'equipatges que van en bodega, és a dir, que no van en la cabina, tu pagues per això i tu pagues a la companyia aèria. Per tant, la companyia sempre és aèria és la responsable del teu equipatge.
12: I és qui s'ha de preocupar, perquè pot ser que sigui l'aeroport qui l'hagi perdut. És la companyia aèria qui s'ha de preocupar de quedar-se així per això. Ja, però com hi ha vegades en altres àmbits, no? Que el problema és, no, és que no he sigut jo que ha sigut l'altre, i així es van tirant la pilota i al final te quedes tu.
13: En consum sempre diem que a qui tu pagues és a qui t'ha... Aquí has de reclamar.
12: Sí.
13: Si aquest no és responsable, després ja repercutirà en un altre, però sempre t'ha de respondre a qui tu has pagat el servei. En aquest cas, el transport de l'equipatge.
12: Sí. Núria, no sé com anem de temps, perquè encara es queda l'altra pota dels viatges, que és el tema de l'allotjament, no? El tema de les reserves...
0: Sí, anem, jo crec que una mica bé, ara t'ho dic, Víctor. Fes, però pregunta.
12: Vaig, val. Sí. Doncs això, l'allotjament, en este cas, si hi ha incidències a l'hora de la reserva, allò que és típic esperar-te en reserves, o no t'oferixen el que havies reservat, no? O sigui, allò de... És que és una habitació individual quan hem demanat un llit doble, o dos, per a dues persones, per a família... En suplements d'un altre llit, de cunes, de coses així.
13: Nosaltres sempre diem que la millor preparació d'un viatge és la informació prèvia. Per tant, nosaltres hem de guardar tota la informació que ens ha dit quan hem comprat o hem contractat aquell allotjament, totes les condicions. Si després no es compleixen, hem de portar fotografies en el lloc on anem, hem de deixar constància per escrit. La major quantitat de proves que justifiquen que el que tu t'havien anunciat no és el que tu tens. I llavors, quan tornes, reclamar al lloc on tu has contractat aquest allotjament. Això parlem d'allotjament sols. Si és amb un viatge combinat vol dir el que abans dèiem una agència de viatges, és a dir, que tu contractes el transport i l'allotjament. Llavors, en aquest cas, sempre has de reclamar a l'empresa en la qual has fet l'agència de viatges, el viatge combinat.
12: No sé si en el pas del temps, volia, abans, ara que deies això de les agències de viatges, abans hi havia més tendència a contractar-ho tot per agència i no sé si per l'auge del low cost o d'internet, que tu pots fer més tu, s'ha notat un canvi, no, aquí?
13: Bueno, depèn del tipus de viatge que vulguis i depèn del tipus de persona que si és més si ho pot trobar tot per internet o hi ha persones que prefereixen anar a una agència de viatges que donen un bon servei, que fan un pack, que organitzen un viatge i tu no t'has de preocupar de res. Vull dir que això també és un plus, que molta gent prefereix això. Hi ha gent que prefereix fer-ho pel seu compte. Si tu fas un viatge combinat, l'únic tens una diferència si tu vas contractant les coses soltes. Si tu contractes un viatge combinat, és molt, molt important que comprovis abans de contractar amb qualsevol agència que l'agència té una assegurança per insolvència. Això vol dir que si el viatge combinat l'agència tanca abans de que tu vagis a aquest viatge, aquesta assegurança et pagarà les despeses del viatge. Això és molt important. I això és l'avantatge de contractar un viatge combinat amb una agència, que si l'agència o el majorista tanquen, tu podràs recuperar aquests diners.
12: Suposo que sempre serà més segur i còmode fer-ho a través d'una agència, perquè així qualsevol cosa tu vas a l'agència, que al final és el que dius abans, no? Si el contractes en l'operadora de vol, vas a ells. Si ho fas en agència, s'ocupen ells de qualsevol cosa i és més fàcil també, per exemple, si la reserva a l'hotel s'ha perdut el que sigui, que te'n puguen posar un altre hotel.
13: No,
12: en canvi, si
13: clar,
12: fas directament a l'hotel, ja és més complicat. Si, no tenen
13: si tu contractes un pack, és a dir, un viatge amb un allotjament i amb unes excursions i tal, qualsevol incidència al viatge l'has de reclamar i te la tramitarà l'agència de viatges. Això és còmode. Ara, si tu vas contractant tot pel teu compte, hauràs de reclamar al lloc on has contractat cada cosa.
12: També no sé si entra en el tema dels vehicles de lloguer, no sé si és un món a part o si també...
0: Haurà de ser ràpid ara sí, Víctor, ara ràpid, sí que anem fora doncs, de temps, però digues.
12: Doncs no, això, els vehicles de lloguer també, quines coses hem de tenir en compte?
13: Els vehicles de lloguer, com sempre dic, igual que prepares un viatge, has de tenir informació prèvia, has de veure el que contractes, si contractes quilometratge il·limitat, si contractes una assegurança que cobreix i... totes les condicions per no trobar-te amb sorpreses després de plus que has de pagar. I quan tornes al cotxe, fer fotografies perquè després no et diguin que l'has tornat amb algun cop o alguna cosa. Lo més important és mirar les condicions abans de contractar i no només fixar-te en el preu, sinó fixar-te en tot el que cobreix aquest lloguer.
12: Doncs jo crec que només quedaria dir com contactar amb Atros, amb l'Agència Catalana de Consum, per qualsevol cosa que pugui passar, vam sortir la paraula.
0: Incidència,
12: això, gràcies, Núria. O com a previsors, de dir, ei, que me'n vaig de viatge, què he de fer?
13: Qualsevol consulta pre o post el viatge es pot fer a través del 012, que és un telèfon gratuït que atén consultes de consum, o a través de la nostra web, consum.gencat.cat, on hi ha un formulari consulta que podem consultar. És millor consultar prèviament que quan ja tingui el problema. Quan ja tingui el problema es pot presentar una reclamació dels serveis públics de consum, l'Agència Catalana de Consum, ja la tramitarem, però és molt important la informació prèvia.
12: Molt bé, doncs...
13: No dubteu en consultar-nos qualsevol cosa i aclarir dubtes abans de viatjar.
12: Que per això esteu, no? Vale, doncs, sí. Julià Guimera Gargallo, moltes gràcies per atendre'ns, per aclarir-nos estos dubtes. No sé, Núria, ara ja sabeu una miqueta més, no?, de com actuar millor en aquestes coses i on adreçar-nos directament si tenim incidència durant les vacances o abans també, evidentment.
0: I tant, molt pràctica aquesta entrevista. Esperem haver ajudat a molta gent. Víctor Montecino, des de la Plana Ràdio. Bon cap de setmana. Moltes gràcies, company.
12: Igualment, moltes gràcies.
0: I ràpidament el que fem d'un tema saltem a l'altre i ara sí, vinga, escoltem, fem allò de l'escolta atenta que diuen per atendre amb aquest podcast que ens preparen des de la nova ràdio de Reus. És un podcast conversacional, són xerrades d'estiu entre l'Agnès, filòloga, i el David Fernández, el company de la nova ràdio de Reus. I tot plegat ho fan per posar una mica més a punt per despertar el nostre català adormit.
14: Mira, Agnès, veus aquell noi d'allà? És el crush de la Marta.
15: O el noi que li agrada.
14: Ja, però això és molt més llarg, més fàcil dir crush.
15: Sí, però bé, a vegades no totes tant si les paraules són més llargues o més curtes, o les expressions.
14: Sí que és veritat, el noi que li agrada és molt més clar, s'entén més.
15: No tothom sap que és un crush.
14: Mira, m'acaba d'arribar, ja tenim el planning.
15: La planificació, David.
14: O el pla.
15: Exacte.
14: És més curt.
15: I més català.
14: Doncs el pla és quedar avui a les 8. Et va bé?
15: Vinga, avui a les 8.
14: Mira aquesta foto. Ha quedat molt random.
15: Molt estranya, vols dir?
14: O curiosa.
15: O inesperada.
14: Sí, de fet tenim moltes opcions.
15: És una de les gràcies del català. Ai, mira, en aquesta foto hi surt la Berta.
14: Ai, la Berta. No hi tinc gaire bon feeling jo amb la Berta.
15: No hi tens gaire bon feeling?
14: Sí, ja ho sé. Feeling no deu ser correcte en català, no? Ja ho imagino.
15: Doncs no. Hauries de dir que no hi tens gaire connexió o que no hi acabes d'estar còmode. Mira, depèn del que vulguis dir, hauries de fer servir una o altra expressió catalana.
14: M'agrada que no hi hagi una única resposta. Això està bé, veus? Mira aquesta llibreta, m'agrada molt.
15: Així, està bé, m'agrada també.
14: Ah, i a més si la compres online al web de la botiga...
15: David, per internet o en línia?
14: Ostres, d'acord, prenc nota.
15: Però explica, què passa si compres la llibreta en línia?
14: Ah, no, doncs que es veu que et regalen una tote bag que va conjunt amb la llibreta. Està bé, no?
15: Una tote bag?
14: Sí, una tote bag.
15: És una bossa de tela, en
14: sí,
15: tot cas.
14: Sí, però avui dia tothom en diu tote bag, i hi ha tote bags per tot arreu.
15: Tens tota la raó, però continua sent una bossa de tela. De fet, si vas a una botiga del barri i demanes una bossa de tela, segur que t'entenen.
14: I vols dir que no m'entendran si demano una tote bag?
15: Bé, probablement també, precisament per això que deies, que ara tots són tote bags. Però no està de més recordar que el català ja tenia nom per aquest objecte abans que es posés de moda.
14: Doncs què faig? Agafo l'oferta o no? Val la pena, no?
15: Quina?
14: La de la bossa de tela.
15: Ai, veus, ja et surt sol.
14: Ai... No cantis victòria tan aviat, eh?
15: Però sí, va, agafa l'oferta.
14: Ai, quina ràbia. Aquell noi està fent molt de flex.
15: Que està fent què, David?
16: moltes flexions.
14: No, dona, no. Això els joves ho diuen molt ara, això de flex. Vol dir que està presumint, que s'està fent el xulo.
16: En català ho podem dir de moltes maneres, doncs. Però ni xulo ni flex. Està presumint, com deies, pel petxenda, ser un fanfarró.
14: Ah, xulo tampoc. Pensava que sí. Mira, em prenc nota. I aquella noia amb qui havia de quedar l'ha deixat en ghosting.
16: O sigui, que això de fer el fetxenda no li ha acabat de funcionar del tot, eh? Però en aquest cas, David, més que ghosting seria que l'ha deixat de contestar.
14: Ja, d'acord. És que una mica fantasma sí que ho és, eh? Però bé, això ja seria un altre tema. Ai, quin jaleo que hi ha a la plaça.
16: Jaleo? Sí, tan sols tenim aquest so de la jota en català.
14: Ah, no?
16: No, però això en català en diem maco, de l'adjectiu maco, o maca, de l'adjectiu maja. Perquè com que no teníem aquest so de la jota castellana, la gent ho va adaptar, amb sé, amb la sé de casa.
14: Ah, mira, veus, Agnès, amb tu sempre aprenc alguna cosa nova. I llavors com s'hauria de dir jaleo en català? Jaleo?
16: No, home, no. Seria sarau, disbauxa, gatzara.
14: Doncs mira, entre el sarau dels nens i la música de la plaça...
16: El poble té vida. Escolta, per lo menys avui no fa vent.
14: Com, perdona, què acabes de dir?
16: Què passa? Què he fet ara?
14: Home, no ho sé. A veure, torna a repetir la frase.
16: Deia que per lo menys avui no fa vent, que portem uns dies...
14: Ja, però per lo menys. Avui diria que t'he de corregir jo.
16: Què dius? Què he dit ara? A veure, és que si n'hi m'he fixat...
14: No em vas ensenyar que era almenys?
16: Ui, tens tota la raó.
14: Agnès, no sé què ha passat, però veus, a tu també se t'escapen a vegades.
16: I tant, és que, bé, és el problema de conviure amb aquestes expressions, que se'ns acaben arrelant.
14: Doncs no, avui, almenys, no fa vent.
16: Sí, tens tota la raó, molt millor.
14: Mira, veus, això em fa sentir millor avui.
16: Per què?
14: Perquè jo no sóc l'únic que necessita un cop de mà.
16: No, de fet, això va d'aprendre plegats, si és així.
0: No, sí, les converses són molt gracioses, molt divertides i molt reals, perquè ens hi podem trobar en aquestes situacions, però, xiquet, s'ha de fer un esforç extra, En prenem nota de tot plegat i vinga, setmana rere setmana, a veure si anem millorant el nostre ús de la llengua catalana. És un podcast, una píndola informativa i formativa que ens porten des de la nova ràdio de Reus, l'Agnès i el company David Fernández. Nosaltres seguim endavant ara amb una entrevista que tancarà aquesta primera hora de programa i que ens du cap a la Xina. I és que avui parlem amb un perfil ben diferent. Coneixerem una persona, la Maria Recubé, de Barcelona, que acaba de retornar de Xina. Allà ha estat la representant nacional del concurs de cultura xinesa Puente a Xina. Ens en dona més detalls, ens ho explica la Mariona Jerez, de la nostra companya baixa de Ràdio Rubí. Hola, Mariona!
17: Doncs sí, avui tenim amb nosaltres una noia extraordinària. Tot i ser catalana, ha dominat el xinès mandarí i la cultura xinesa fins al punt que l'han convidat a participar en la fase internacional del concurs de cultura xinesa Puente a Xina, que organitza l'Ambaixada de la República Popular de la Xina a Espanya i la Fundació Institut Confuci de Barcelona. Maria Recover, bon dia, o més ben dit, ni hao.
18: Bon dia, ni hao.
17: Primer de tot, Maria, explica'ns una mica en què consistia el concurs de Puente a Xina.
18: Aquest concurs és un concurs que organitza el Departament de l'Educació del Govern xinès, en el que pot participar qualsevol estudiant del pont de xinès, i no només s'avalua les teves habilitats lingüístiques, no, com seria, per exemple, un examen tradicional, sinó que també es té en compte els teus coneixements sobre art, cultura, història, economia i tot un conjunt d'elements que formen part de l'actualitat de la Xina.
17: I això, com ho avaluen, aquesta part de coneixements de la Xina? O sigui, jo entenc que un examen és un examen, però després, tot el que és la cultura...
18: Sí, és la manera en com ho han dividit és a través de tres fases o tres parts.

0: I va a la fase internacional, vull dir, vas anar fins a la Xina, però abans, sí. Quines fases hi havia? Explica'm una mica el camí que has fet.
1: Un camí bastant llarg i jo estic super, super satisfeta amb tota la gent que he conegut i realment crec que tots els que hem participat són gent increïble. Jo només pel fet de poder veure els seus discursos i les seves actuacions ja estava super plena per dins i vaig gaudir moltíssim de totes les fases de la competició. La primera fase va ser a nivell local, va ser a Barcelona i es va celebrar a l'Institut Confuci de Barcelona. Després, si quedaves guanyador d'aquesta primera fase local, anaves a concursar a Madrid a nivell nacional amb diferents concursants de les comunitats autònomes d'Espanya i un cop superaves aquesta fase ja podies anar a la final internacional on em sembla que aquest any han participat 150 països i érem unes 160 persones en total participant. I aquesta última fase s'ha fet a la Xina i ha sigut un procés de dues setmanes que s'ha realitzat a diferents ciutats de la Xina, a Pequín, Fujian, Xiamen i a diferents ciutats i ha sigut una experiència, la veritat, que impressionant.
0: Dues setmanes a diferents ciutats significa que anàveu viatjant o que hi havia diferents grups a diferents ciutats?
1: Ens hem mogut, crec que no ens hem quedat més de dos dies al mateix hotel en cap moment, o sigui, ha sigut la veritat que increïble. Els primers tres dies els vam passar a Pequín i després de Pequín vam agafar un vol fins a Fujian. Allà també vam anar a diferents indrets de la província, vam anar a una illa super, super coneguda que es diu Pingtan, allà vam fer la nostra fase de la representació artística, després d'allà vam anar a una altra ciutat. Bueno, era realment una logística espectacular de moure 180 persones quasi cada dia d'una ciutat a l'altra per participar a diferents activitats, a diferents tallers i també per anar fent aquests petits exàmens a cada nou indret.
0: I explica'ns una mica com vas quedar dins d'aquests 160 participants que has comentat.
1: La veritat és que estic molt contenta amb el meu resultat i de les tres fases de l'examen, la representació artística i el discurs. Ja sabia que l'examen era el meu punt més fluix perquè sí que a nivell de coneixements d'història i cultura potser és on flaqueix una mica més, però tot i així bastant bé. I després, a la part de la representació artística i el discurs, la veritat és que quasi excel·lent. Vaig treure un 93 i un 94 sobre 100 a aquests dos apartats. I la veritat és que tot i no haver acabat superant al final la fase d'eliminatòria, estic super, super satisfeta i super contenta amb els meus resultats. A més, hi havia una altra mena d'avaluació paral·lela, el que seria estrictament aquestes tres fases de l'examen, que era una mena d'avaluació de, potser diríem, de popularitat o de reconeixement dins del mateix concurs, i aquesta era una fase en la que tothom podia votar, tant els concursants, el públic, els organitzadors. Aleshores, hi havia una llista de concursants i la gent podia votar els que més els agradava, segons les seves habilitats, la seva actuació o el que sigui. I he de dir que en aquesta mena de llista de popularitat vaig estar la primera durant uns quants dies fins que ja em vaig desqualificar i he tornat a casa. Però sí, durant uns dies vaig estar primera al rànquing mundial de popularitat del concurs i la veritat és que va ser bastant increïble.
0: És una mica reality show, no, això?
1: Literal, sí, totalment, totalment. Al final jo ja no sabia, no sé qui m'ha votat, jo no sabia res, jo només de cop un dia em vaig aixecar i em van dir «Hòstia, Maria, que estàs aquí al pòdio», jo «Què dius? De què parles?». Sí, era realment havies d'estar a tope en tot moment perquè a cada activitat que realitzàvem o a cada taller que fèiem sí que sempre després et feien entrevistes, et feien fotos, et feien preguntes, aleshores sí que havies d'estar sempre molt atent i molt preparat per qualsevol oportunitat per lluir-te i per demostrar el que vals. Sí, una experiència molt intensa.
0: I, bueno, explica'm una mica més sobre tu. Per què estudies xinès? O sigui, d'on surt aquest interès per la cultura xina i per l'idioma xinès?
1: Pues la veritat que per mi tot això ha sigut una decisió totalment random. Sí, he de dir que fa 4 anys estava a punt de començar la carrera i la veritat és que m'estava avorrint una barbaritat durant l'estiu i vaig dir, bueno, pues aquest any, en comptes de només estudiar, m'agradaria també donar la benvinguda a l'etapa universitària amb algun repte que sigui diferent, no? No només estudiar i ja està. I aleshores vaig buscar una nit que estava a casa sense fer res, vaig buscar una llista dels idiomes més parlats del món, vaig tancar els ulls i va tocar el xinès. I 4 anys després, aquí estem. La veritat és que va ser així.
0: Perquè la teva carrera no té res a veure amb el xinès.
1: Res a veure, no? Jo m'acabo de graduar de Comunicació i Indústries Culturals de la UB,

0: però no té cap tipus de relació. Per mi ha sigut una aventura que he tingut paral·lelament a la carrera universitària, tot i que ara sí que, com veig que m'agrada i que realment tinc els coneixements i tinc facilitat per aquest idioma, i a poc, encara que al principi no tingués realment interès, a mesura que he anat estudiant sí que he anat coneixent més la cultura xinesa i les oportunitats que ofereix i què significa i quina oportunitat em dona saber aquesta llengua, encara que al principi ho vaig fer una mica perquè m'estava avorrint i res més, sí que ara, després de graduar-me, m'estic plantejant que realment es converteixi en una cosa professional, no? I que pugui anar més enllà del hobby, realment que potser pugui guanyar-me la vida d'això i sí, veurem. Ara, de fet, d'aquí 2 setmanes aniré a estudiar 6 mesos a la Xina. Estic contentíssima i tinc moltíssimes ganes d'acabar d'aprendre bé aquest idioma i veure què puc fer amb ella en el futur.
1: Molt bé, doncs és tot un pla de futur que ens proposa la Maria Recomer, aprofitar el seu coneixement i el seu interès per la cultura i la llengua xinesa. La protagonista, la guanyadora d'aquest premi Puente a China, es l'ha presentat la companya de Ràdio Rubí, Mariona Jerez. I amb aquesta entrevista, així un puntet exòtica, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances. 3 minutets i una mica més ens separen de les 10. Després, a partir dels 10 i 3 minuts o així, arrenquem la segona part del programa. Recordeu, avui us preguntem sobre els animals de companyia i la calor. Fins ara!

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Continguts en xarxa.
3: Entre les estrenes de la setmana destaca Insidious, Fuera del Más Allá, la sisena entrega d'una de les sagues de terror més populars. També arriba El Motín, amb Jason Statham en el paper de Cole Reed, un exmembre de les forces especials que ha de lluitar per demostrar la seva innocència després d'un assassinat. I pels amants del cinema d'acció, es reestrena A Todo Gas, la primera pel·lícula de la saga Fast and Furious.
4: ¿Qué es esto?
5: Conozco este lugar.
6: Gemma, escúchame. Eres capaz de hacer algo que yo no creía posible. Puedes hacer que los demonios vengan del más allá.
3: A Insidious, Fuera del Más Allá, el terror torna a obrir la porta a l'altre costat. Una jove mare descobreix que pot entrar al més enllà i que pot portar-ne les criatures demoníaques al nostre món. Quan les forces de la foscor descobreixen el seu poder, la frontera entre els vius i els morts queda definitivament trencada.
6: Cuando los muertos se alcen, será el fin de los vivos.
7: He recibido la información sobre Cole Reed. Nació y creció en Londres. Padre policía, abuelo policía.
3: Jason Statham torna a l'acció a El Motín. Acusat injustament d'assassinar el seu cap multimilionari, Cole Reed, un exagent de les forces especials dels Estats Units, haurà de fugir, lluitar i descobrir qui mou els fils d'una conspiració internacional. Un vaixell de càrrega, una persecució sense treva i un home disposat a arribar fins al final per demostrar la seva innocència.
8: Dime qué es lo que quieres. Todo el mundo quiere algo.
9: ¿Tú qué coño quieres?
8: Venganza.
10: Hacía carreras aquí cuando iba al instituto. Ese paso a nivel está exactamente a medio kilómetro de aquí. Con el verde, voy a arrancar.
3: I pels amants del cinema d'acció, i 25 anys després, torna A Todo Gas, amb Paul Walker, Vin Diesel i una història que ho va canviar tot. Brian O'Connor s'infiltra en el món de les curses clandestines i coneix Dominic Toretto sense imaginar que aquella missió acabarà convertint-se en el principi d'una llegenda. Velocitat, cotxes, adrenalina i una paraula per damunt de totes: família.
10: Vivo de medio kilómetro en medio kilómetro. Durante esos 10 segundos o menos, soy libre.
0: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
11: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores i especialment entre avui al vespre i dissabte al matí. Per aquest divendres es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, prelitoral, Catalunya central i també al nord-est del país. El dia d'ahir el telèfon d'emergències CAT-112 va rebre més de 109 trucades per 66 incidents relacionades amb les pluges, la majoria al Vallès Occidental, al Bages i al Vallès Oriental. Els bombers també han rebut fins les 7 d'aquest matí 135 avisos relacionats també amb mobiliari urbà, cables elèctrics o arbres i també per inundacions i acumulacions d'aigua. Entre els incidents més destacats, a la Ràpita, al Montsià, una trentena de vehicles van quedar atrapats a la zona de la platja del Trabucador. La pujada del nivell del mar a causa d'aquesta tempesta havia afectat el camí de sortida i impedia inicialment que els vehicles poguessin abandonar a la zona. I de fet, les condicions meteorològiques adverses d'aquestes darreres hores ha obligat també a interrompre a primera hora del matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat ja un servei alternatiu per carretera per tal de connectar amb dues estacions. I pel que fa a la calor, avui s'espera una baixada notable de les temperatures i de fet ara ja es nota. Des del 18 d'agost el SEMA té 65 persones per afectacions relacionades amb aquesta calor. Durant l'episodi s'han superat els 40 graus en diverses estacions, especialment a Ponent, a les Terres de l'Ebre i al Priorat. I l'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració avui davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió a una funcionària. Els fets van ocórrer el passat diumenge quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort una professional del centre. Des de l'associació han exigit la prohibició d'entrada de la detinguda a totes les presons. També han reclamat un reforç de la plantilla i han amenaçat amb mobilitzacions si l'administració no aplica solucions reals. I un home de 43 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra després d'agredir ahir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López. L'agressor és un veí del municipi conegut pel regidor i ha estat arrestat per un delicte d'atemptat contra l'autoritat després que el consistori presentés una denúncia i els agents en confirmessin la identitat. L'Ajuntament del Catllà ha condemnat rotundament els fets i ha expressat també el seu suport al regidor afectat. I en esports, Joao Cancelo ja és jugador del Futbol Club Barcelona. Després d'uns dies d'espera, el futbolista ha oficialitzat el seu fitxatge pel Barça fins al 2029. Cancelo arriba amb una carta de llibertat sota el braç i inicia la tercera etapa al Club Blaugrana. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: aquells gats, encara que siguin rumberos o no, com diu la cançó, de calor en passen igual, i les disrupcions de l'estiu segur que les noten igualment. O això ens pensem nosaltres, potser ara ens truqueu i ens dieu que no, que tot va perfecte i que els vostres animals de companyia estan més locos que vosaltres fins i tot, no? I són ells els que us marquen el ritme per vacances a vosaltres. No ho sé, no ho sé. Anem a conèixer les opinions que diuen els oients sobre animals de companyia i estiu. I ho fem, com sempre, amb connexió amb qui ens porta xarxes a l'Obert per Vacances, els companys de Ràdio Televisió Cardedeu, en aquest cas amb l'Estela Muñoz. Vinga, Estela, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de nou.
0: Què tal?
1: Molt bé, ja ens estan arribant missatges per Instagram i àudios. Si vols, comencem amb un missatge de la Carla López, que ens diu per Instagram: jo tinc un conillet que es diu Jackie. Aquest estiu sempre busca les zones més fresques, fins que li vaig comprar unes tabletes que es poden posar a la nevera i queden ben fresquetes, que es veu que és, suposo que serà com una manteta o alguna coseta així, on es pot el conill posar sobre i així està més fresquet.
0: Funciona també jo crec que es refereix potser que hi ha mantetes d'aquestes que es posen al congelador i tal, però si no voleu arribar tan lluny, els blocs aquests que es posen per les neveres portàtils, saps?
1: Correcte,
0: aquestes
1: sí,
0: capsetes
1: també.
0: Doncs això, al congelador, llavors es posen damunt o damunt de la gàbia perquè baixi la frescor.
1: Que tens conill, Júlia?
0: Sí, tinc un conill.
1: Ah, no ho sabia.
0: Un. I me passa com amb el gat de l'Enric, que ens explicava l'Enric fa temps, no?, quan estava aquí al programa. Diu, sí, el meu gat, diu, jo sé que fa molta calor i que passa calor, diu, perquè el veig estirat, que té el cap en un costat i les potes a l'altre. Com més estirat està, més calor té.
1: Pobret.
0: Tal qual,
1: sí, sí,
0: tal qual.
1: Ho passen fatal.
0: Doncs sí, els blocs aquests per refrigerar al congelador, sí, sí, els hi va bé.
1: Mira, un remei, sí, és que ens diuen. Ara passem als àudios. Tenim a la Maria López, que també ens explica què fan les seves gatetes.
2: Aquí bé. Bon dia, Obert per Vacances. Doncs, a veure, jo tinc dues gates i en general porten bastant bé la calor, però hi ha una que quan el dia és molt, molt sufocant no la trobes enlloc, i el gran drama és localitzar-la, perquè es va buscar aquell racó més petit, més amagat, sota alguna cosa que faci un mínim d'ombra. Això pot ser sota llits, però també pot ser sota el sofà, sota un moble, en literalment 10 centímetres, no sé com es fica allà, però es queda totalment aplastada per tal d'amagar-se mínimament del sol.
0: Ostres.
2: Llavors, ja saps que els dies que fa molta calor, hauràs de dedicar una bona estona a trobar on nassos s'ha amagat la Lola.
0: Aquest és un drama.
1: Drama,
0: de tota manera. Sí que diuen que sempre els animals tendeixen a anar a les zones més fresques de la casa. A part de que s'amaguin del sol, no? També al racó més fresc de la casa. Sí, sí, és un drama pur que haver de buscar-los. Per cert, Estela, que tu vam quedar que tenies la feina entre ahir i avui de tenir un animal de companyia. Te n'ha sortit o no?
1: No gaire bé. No tinc cap. Però he de dir que el que comentàvem ahir, que aquí a la ràdio de Cardedeu tenim una colònia de gatets.
0: Ah, sí, és veritat.
1: Hi ha diferents al poble i tenim una aquí al costat, llavors estem envoltats de gats, normalment doncs, sempre els hi posem aigüeta,
0: i també els veieu més apurats? Els veieu més apurats aquests dies? O quan no surten a segons quines hores?
1: O no els veus directament, clar, o te'ls trobes justament darrere d'un banc,
0: clar,
1: que hi ha ombra, saps? Vull dir, els veus menys, això es nota. Sí, sí, sí. Molts cops es volen posar dins, també, pobrets.
0: Clar, però bueno, si tenen calor, aigua, no? Si els aneu posant aigua.
1: Sí, sí, sí. No, estan molt ben cuidats i ve molta gent a donar-li menjar. Anem a mirar què tal els gossos, com ho porten. Sí. El Jordi Mariscot ens parla sobre el seu gos.
3: Bon dia, Obert per Vacances. Aviam, jo he de dir que tinc una gosseta que es diu Lula, que té 3 anys i mig, i la cosa que més li agrada fer és tirar-se a la piscina de casa i després ficar-se a prendre el sol a la tombona. És de veritat... De veritat que sembla una humana, no us ho creuríeu.
1: Segur que copia el seu
0: amo, sí, sí. M'agrada de sol i tot, me la imagino. Clar, hi ha animals que es poden tirar a l'aigua, com els gossos. I
1: si no tenen por,
0: clar,
1: no problema,
0: és veritat,
1: jo crec.
0: És veritat que alguns no volen. Però després n'hi ha com els gats o els conills, per exemple, que no els pots mullar.
1: Ja, això
0: no?
1: Sí.
0: I dius, ai, pobrinyos.
1: També tenim l'Álvaro Ciudad, que ens parles també sobre el seu gos.
4: Ara l'estiu, amb aquesta calor que fa, El que més costa és treure el gosset que tenim. Al final està tot el dia allà tancat a casa amb l'aire condicionat i del menjador no es mou. Veiem si ara baixen una miqueta les temperatures i vol tornar a sortir, perquè si no, està tot el dia allà acomodat.
0: Claro.
1: una altra cosa, que no vulguin sortir. Clar. O bueno, jo veig molts gossos, sobretot, sí, ofegar-se molt, eh?
0: Sí, sí.
1: Sobretot aquests que tenen com el nas així xato.
0: Bueno, és que aquests ja s'ofeguen de per si.
1: Mare meva, sí,
0: sí, els por, els por, ara et diré com es diuen, els pucs. Sí,
1: sí, els carlins. I els francesos, crec que és un bulldog francès també.
0: També, també, també. Aquests es veu que ja tenen problemes, ja són gossos que els hi costa respirar. Jo pateixo també perquè, clar, això no ho notem tant, però ells deuen notar molt, trepitjar el carrer, quan el carrer està tan calent.
1: Ostres, clar.
0: Les potes.
1: Sí, sí, sí. Ja no ho havia pensat.
0: És que déu-n'hi-do, eh?
1: Déu cremar moltíssim.
0: Déu-n'hi-do,
1: els bitxets. Després tenim la nostra companya Maria Lara, que ens ha fet un àudio. Escoltem-la.
5: Doncs jo, una de les coses que faig per combatre la calor amb la meva gateta Tigri, a més aquí a Lleida fa moltíssima calor, temperatures molt altes, i a casa també, i pobra gata, doncs, no surt al carrer, evidentment. Jo sempre li dono xurros, que els xurros bàsicament són com els polos, els flacs, sabeu, els gelats aquells de gel?
0: Sí, sí.
5: Pues són exactament igual, el que passa que en comptes de portar aigua amb colorant o sabor a algo, és paté. És paté líquid per mascotes. Llavors, això a ella li encanta, la refresca un munt, i això és el que faig jo a Lleida per combatre la calor.
0: Doncs mira, és veritat.
1: Un altre remei.
0: Menjar congelat, sí que és veritat, sí, sí, sí. M'agrada molt el nom de la gateta, Tigri.
1: Sí,
0: m'encanta.
1: Molt bé. Bueno, moment, sí, de moment tenim consells. Uns quants remeis, experiències. Ens poden seguir enviant, àudios i missatges.
0: Molt bé.
1: Com sempre, al nostre Instagram d'Obert per Vacances o al telèfon 696-1646-65.
0: Doncs vinga, cap a les 11 abans de tancar edició, si ens queda algun consell més per ajudar els animals a suportar més la calor, us ho farem a saber, recollirem, els acabarem de recollir. Moltíssimes gràcies, Estela. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Volem saber una miqueta més de com s'ho fan els animals ells mateixos, sense haver d'intercedir per ells, com s'ho fan les mascotes per suportar la calor, per no tenir-ne tanta, com s'autoregulen. Ens ho explica la companya d'Ona Codinenca, la Laia de Déu.

0: I tu, què fas amb la teva mascota quan fa molta calor?
1: Antes de salir, yo le ducho a Taras con el agua fría.
2: Sortim molt d'hora al matí per no agafar molt sol i sobretot al vespre també, molt tard, quan ja ha baixat el sol, per evitar les hores d'insolació.
3: En el meu cas, els meus gats busquen el racó més fosc i més fresc. Sovint estan estirats en una prestatgeria al racó més fosc o, per exemple, al terra.
4: Diuen que als gats no els hi agrada l'aigua, però amb aquesta calor els meus Jazz i Funky agraeixen moltíssim que em remulli bé les mans i els pentini.
5: Bueno, a casa també tinc una piscina especial per gossos, també. Una piscina d'aquestes semblarà als nens, d'aquestes inflables, però que és per gossos.
6: Com l'ocell sobrevolo muntanyes i planejo acompanyat.
0: Temperatures extremes i mascotes. Arriba l'estiu i cada vegada veiem com la calor és més intensa. Però si ja és intensa per nosaltres, com ho serà per les nostres mascotes? Avui intentarem desxifrar aquest gran enigma, o almenys intentar posar una mica de llum sobre com actuar en casos de temperatures extremes amb els nostres animals de companyia.
7: Un cadell ha nascut en aquest món, borda buc, timi, hola, marra meu. No és de color blau ni un gripau, el felicaní, el nostre gatigós.
0: Gossos, gats, conills, ocells o rèptils poden veure's afectats per les temperatures extremes, però no tots ho fan de la mateixa manera. A l'estiu, la calor fa que tots, inclosos els propietaris, les patim, però la percepció de la calor, en aquest cas, no és igual per tots els animals. Els gossos, per exemple, són dels animals que més pateixen la calor, i no només pel que marca el termòmetre, també hem de vigilar per on caminen. Ens ho explica la Lara Espuny. Ella és auxiliar veterinària.
8: Els gossos és on hem de vigilar més. Primer perquè sí que és veritat que ho pateixen més i després perquè nosaltres triem en quin moment surten a passejar. Aleshores, si els traiem en hores punta de calor, no només és la calor ambiental el que els hi pot perjudicar, sinó la temperatura del terra i diferents factors.
0: Però què més hem de vigilar? La temperatura ambiental no és l'únic factor a tenir en compte. Potser no és la millor idea treure el gos a passejar a les 2 del migdia, ja que l'asfalt també pot arribar a temperatures molt elevades i provocar lesions als coixinets. De fet, un estudi publicat el 2024 pel Royal Veterinary College, que va analitzar 167.751 gossos atesos a clíniques veterinàries d'urgències del Regne Unit, va identificar 384 casos de malaltia relacionada amb la calor. I parlant de cops de calor, com nosaltres, els propietaris, podem detectar-los?
8: Principalment el panteig, que és quan respiren amb la boca oberta, la llengua fora i molt agitats, la respiració que sigui molt més ràpida de l'habitual. Les mucoses, clar, no podem valorar la palidesa d'un animal a la pell perquè tenen pèl, però sí que és veritat que ens podem fixar en la llengua, les genives, si estan molt vermelles, és que l'animal està començant a patir una hipertèrmia i, lògicament, posant un termòmetre i veient si, depèn de l'animal, han de tenir una temperatura corporal o una altra, però si estan per sobre i estan en aquest estat, no té per què significar que té febre, pot ser simplement una hipertèrmia per excés de calor.
0: En el cas dels gats hem d'estar més atents, ja que tot i que molts no surtin de casa o del seu entorn, també pateixen les temperatures extremes.
8: Amb els gats, sobretot, amb el que s'ha de prioritzar és amb la hidratació, perquè un gos, si té calor, beurà aigua. Els gats, en general, sempre hi ha excepcions, però els gats, en general, pequen molt de no beure prou, de no hidratar-se prou bé. Aleshores, què hem de fer l'estiu? Potenciar aquesta ingesta d'aigua, sigui doncs, amb fonts que tenen aigua en moviment i a vegades els crida més l'atenció, donar més menjar humit que pinso, perquè les llaunetes i això porten molt més percentatge d'aigua, per tant, s'estan menjant i s'estan hidratant alhora. I també hi ha molts gats que els agrada doncs, una mica de caldo, sense sal o alguna cosa així, que tingui una mica de gust. Per tant, els crida l'atenció i s'ho veuen, però també s'estan hidratant.
0: Però què hem de fer si detectem que la nostra mascota està patint un cop de calor? Com ha explicat Lara Espuny, hi ha zones que podem remullar, però d'altres que, si ho fem, acaba sent contraproduent.
8: No mullar-los per sobre, no interessa gaire mullar-los per sobre, perquè fa una mica efecte rebot i diguéssim que l'aigua se'ls escalfa, per dir-ho d'alguna manera, i amb la calor corporal, i aleshores potenciem més encara aquesta hipertèrmia. O quan ja sospitem d'un risc de que puguis tenir un cop de calor el nostre gos, embolicar-lo amb una tovallola. És error perquè no deixem que l'escalfor del seu cos s'escapi. i donar-los aigua molt, molt freda, perquè el cos està patint una hipertèrmia, té més temperatura de la que hauria, i si donem aigua glaçada pot fer un xoc que podem tenir talls de digestió i altres problemes.
0: Per tant, persones amb gossos, a l'estiu, passejos llargs a primera hora o quan ja no hi hagi sol, se li poden mullar les ingles i la panxolina i, sobretot, mantenir-lo hidratat.

0: Actualment hi ha qui té gats i gossos, però també hi ha qui té conills, serps, tortugues, animals que no són tan comuns, però que també fan companyia. Què fem amb ells quan fa calor o quan fa fred? Doncs bé, no tots els animals ho viuen de la mateixa manera. Hi ha animals que necessiten unes condicions climàtiques diferents, com és el cas dels conills, els hàmsters i altres petits mamífers.
1: Tots els petits mamífers en general entrarien conills, rosegadors, bueno, diferents varietats múltiples que n'hi ha. S'ha d'anar molt amb cuidado amb la calor, sobretot els que estan engabiats, perquè no els deixem buscar una zona més fresca. Els tenim on els tenim i potser nosaltres ens sembla que allà estan bé i resulta que no ho estan tolerant. I a part que són molt sensibles als cops de calor, els animals, els mamífers petits, ràpid et poden fer una parada.
0: I després tenim els rèptils, uns animals que, depenent de la zona d'on provinguin, necessitaran unes condicions climatològiques o unes altres.
1: I en quant als rèptils, no hem d'oblidar que són animals de sang freda. Aleshores, és més difícil que se't morin de calor que no pas de fred, perquè ells necessiten fonts de calor per tal de poder regular la seva temperatura corporal. Si són rèptils exòtics, doncs en el seu terrari o on els tinguis han de tenir catifes de calor, bombetes de calor, el que sigui perquè ells puguin regular la temperatura. Quan són rèptils autòctons, si els tenim en exterior, que al final és el seu hàbitat natural, respectar les hibernacions. Clar, ells a l'hivern hivernen, s'amaguen, fan forat a terra, normalment les tortugues fan un forat a terra, s'amaguen i quan vingui la primavera sortiran. Doncs respectar això perquè és el seu mecanisme natural de defensa contra el fred.
0: Per tant, davant la calor extrema no hi ha una recepta miraculosa per totes les mascotes, però sí un element comú en totes, l'aigua.
2: Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar, les primaveres demanen...
0: Hem parlat de la calor, però què passa quan fa molt fred? També aquí les necessitats depenen molt de l'animal. Hi ha animals que toleren millor les baixes temperatures, però d'altres, especialment els de pèl curt o poc pelatge, que poden patir-les més.
1: Clar, sí que hi ha gossos de pèl curt, races petites, primes, tipus galgos, podencos, petits molt tipus chihuahua... Clar, aquestes races pateixen bastant més de fred. Aleshores, el mateix, vigilar, lògicament no deixar-los dormir a la nit fora, a una terrassa, que no tinguin accés a l'interior de la casa, i quan surts, en el cas de que vegis que tremolen, que realment vol dir que tenen freds, doncs jerseis, abrics, el que sigui còmode per l'animal.
0: I és que tant a l'estiu com a l'hivern hi ha petits gestos que poden ajudar els nostres estimats companys de vida a estar més còmodes i sobretot a evitar problemes de salut. Així que, sigui estiu o hivern, cuideu a les vostres mascotes i recordeu, no hi ha una recepta miraculosa perquè no tinguin calor o fred, però hi ha petites accions que poden ajudar-los a que no ho passin tan malament.
3: Com un gos fidel al que desitjo.
4: Molt, molt complet aquest reportatge de la companya Laia de Déu d'Ona Codinenca sobre les mascotes i la calor. Molt xulo. Espero que això serveixi per acabar de configurar una opinió i sobretot per acabar de pensar en aquells consells o anècdotes que ens podeu donar o que ens podeu explicar respecte a com porten els vostres animals de companyia aquest temps d'estiu. Seguim endavant amb més propostes i amb més noms propis. Us presentarem tot seguit una campiona de gimnàstica artística. Aina Renom Cepeda, un exemple d'esforç, de talent i de perseverança. És una jove gimnasta de Premià de Dalt que acaba de sumar nous èxits al Campionat d'Espanya de Gimnàstica Rítmica. Jo us en dic el nom, però qui realment es la presenta i conversa amb ella és el company de Premià Mèdia, Manel Ferrer. Manel, bon dia.
5: Bon dia, què tal, Núria? Avui us portem un personatge, una persona de Premià de Dalt. Ja veus que la rivalitat en aquests casos la deixem inclús de banda. Som molt, ja ho veus, molt esportius, fins i tot en això també. Avui us presentem, com dèiem, a l'Aina, té només 12 anys i s'ha proclamat campiona d'Espanya de Via Olímpica 5. Ara ens explicarà com funcionen aquestes categories. I a més, Aina, bon dia, com estàs?
6: Molt bé.
5: A més de campiona d'Espanya, també vas guanyar diverses categories paral·leles, a part de la categoria general, no?
6: Sí.
5: A veure, explica'ns una mica per començar com vas començar en tot el món d'aquesta gimnàstica artística doncs que t'ha portat ja aquests premis, aquestes medalles que avui ens has portat també aquí.
6: Doncs jo vaig començar aquí a Vilassar, a un curset a Escoleta, i doncs l'entrenadora d'allà via olímpica em va dir jo necessito aquesta nena a via olímpica, és molt bona, i bueno, des d'allà he estat amb la Sheila Ruiz, que m'ha estat apujant doncs, fins aquí, i ella se'm va anar a Hospitalet, perquè hi ha moltes bones instal·lacions, i jo pues, em vaig haver d'anar amb ella, com totes les nostres companyes, perquè l'estimem moltíssim.
5: Escolta, campiona d'Espanya, com s'assimila això, com reps, com va rebre aquell moment en el qual doncs, es diuen els resultats i veus que ets la campiona d'Espanya, que no hi ha millor ja?
6: Doncs estic molt feliç perquè ha estat tot un any ple de lesions, plors, m'he esforçat moltíssim i doncs em vaig lesionar a l'últim moment a l'isquio i jo ja molt preocupada, però vaig dir, he de sortir, he estat tot un any esforçant-me a tope, molts metges, molts estudis, però al final tot té la seva recompensa i... campiona d'Espanya.
5: Molt bé, és a dir, amb la lesió vas sortir igualment a competir i vas acabar guanyant, Núria, que això té encara més mèrit. No sé si és el que hauríem de recomanar en aquest cas, però vas jugar moltíssim, amb això.
6: Sí.
5: Núria, no sé si vas preguntar alguna cosa a l'Aina.
4: No, que realment jo crec que és l'entrevistada més jove que hem tingut en tota la temporada de l'Obert, o en dues o tres temporades de l'Obert. 12 anys. Però crida l'atenció com compagina els entrenaments, que suposo que si està en aquest nivell deuen ser bastant sovint, amb els estudis. Jo m'imagino unes tardes d'extraescolar, d'entrenaments brutals, no?
5: Ara m'ho explicava, de fet, fora de micro, Aina, entrenes gairebé tots els dies de la setmana. Explica'ns una mica com són els horaris i com tu compagines tot.
6: Doncs jo entreno de dilluns a dissabte, de dilluns a divendres 3 hores i mitja, i els dissabtes 4 hores, i clar, és sortir de l'escola, anar a entrenar, arribar a casa, sopar, fer deures, perquè el meu col·le és una mica exigent, tinc molts deures, i pues, dutxar i anar a dormir, i això és... pues, cada dia.
5: De fet, Núria, t'haig de dir que és cert el que està dient l'Aina, que l'escola on va és una molt bona escola, però és veritat que el nivell d'exigència és molt alt, jo diria que dels més de tota la zona en la que vivim nosaltres, per tant, posar-ho tot en marxa és molt fort. Aina, com ho viu també la teva família i el teu entorn, les teves amigues, doncs això, el fet de conviure amb una campiona d'Espanya i també doncs, que potser no tens tant temps com la resta de nens, doncs això, doncs, per jugar, per quedar amb les amigues, amb els amics, com porten també doncs, el nivell on has arribat fins ara?
6: Doncs molt bé, sí que és veritat que alguna festa no puc anar-hi perquè tinc algun campionat, he d'entrenar, però la veritat és que m'entén molt bé tothom, la meva família està sobre meu apoyant-me sempre, recolzant-me, i la meva entrenadora també doncs s'esforça molt amb mi i... molt bé.
4: Jo tinc una pregunta super de base, que ara l'Aina dirà, però com és que no ho sap? Diferència entre gimnàstica artística i gimnàstica rítmica, que ara estaríem parlant de l'artística, veritat?
6: Sí.
4: Vinga.
6: Doncs la gimnàstica artística, pues, hi ha 4 parells, la barra, les paral·leles, el potro i el terra. I la rítmica, doncs és això de l'aro, la pilota, bueno, té més flexibilitat, i hi ha una mica de diferència, la veritat, perquè artística és saltar, botar, volar, i rítmica és més de flexibilitat, elegància, sí.
5: D'acord, és a dir, hi ha una part més física, potser, no?, en les modalitats que tu practiques. Dèiem que ara vens de les vacances, encara estàs en els darrers dies de vacances, però la propera setmana ja comences un altre cop a entrenar. Amb quin objectiu? En què et prepares ara? Perquè em deies que estàs molt il·lusionada perquè començaràs a fer coses noves, no?
6: Sí. Doncs sí, jo vull anar ja a entrenar perquè faré molts elements nous, això és el que m'agrada, vull començar ja amb alegria, amb elements nous, pues, trobar-me amb les meves companyes un altre cop, però sí que van haver vacances per descansar una miqueta.
5: Quin és el proper objectiu que hi ha ara? Quina és la propera competició o campionat que teniu? Com és una mica el calendari d'aquest inici de curs?
6: Doncs tenim les fases de Catalunya, és a dir que tenim 3 fases per classificar-te al Campionat de Catalunya. I un cop al Campionat de Catalunya doncs, tenim allà doncs, Ligues Iberdroles i ja Campionat d'Espanya.
5: Núria, és important que expliquem, perquè també hem estat parlant abans amb l'Aina abans de començar, i jo li preguntava, clar, té 12 anys, com es porta també aquest nivell d'exigència a l'acceptar un bon resultat o també un resultat que no és l'esperat, i em deies que us preparen també per això, és a dir, que hi ha darrere també tota una logística mental, no?
6: Sí, tenim un coach que es diu Peter, que ens ajuda molt a totes a respirar, les respiracions, les visualitzacions, i això a nosaltres ens va superbé perquè fa que ens tranquil·litzem més a les competicions i estem molt més tranquil·les.
5: Uh-huh. Què t'és més fàcil a tu assumir, quan guanyes o quan obtens un resultat que no esperes?
6: A veure, a mi sí que em costa, pues, bueno, uh-huh. Perdre sempre, pues, m'ho he pres bé, uh-huh. perquè és una manera d'aprendre, de veure que en què he fallat, recuperar, i guanyar sí que ja és la bomba. Si guanyes, pues, ho has de celebrar a lo grande i molt bé.
5: Molt bé. Aina, com et veus en el futur? T'agradaria que la gimnàstica formés part de la teva vida per sempre? T'agradaria estudiar alguna altra cosa? Com et veus en el futur?
6: A mi m'agradaria seguir amb la gimnàstica fins que em cansi. Mm. Sí que és veritat que faré alguna altra carrera, perquè no vull estar tot el dia amb la gimnàstica. Mm. Sí que és veritat que és molt important, però crec que també és bo, pues, desconnectar una miqueta, saps? Anar com altres carreres. Mm. Molt bé.
5: A mi m'agrada moltíssim això que ens estàs explicant, perquè, clar, aquests campionats es van fent a diferents llocs, no?, a diferents llocs de la geografia, que a mi m'agrada moltíssim viatjar. Suposo que amb això també deus haver estat per un piló de llocs.
6: Sí, a mi m'encanta. He estat Zaragoza, Guadalajara, Pamplona, Girona, Terrassa, Mataró, moltes competicions.
5: Qui t'acompanya quan vas a aquests llocs?
6: La meva família, el meu pa, sempre el meu pare, la meva mare, l'Ona i la Clara, les meves germanes... Sí. I a Mataró, pues, les meves àvies, els meus cosins, perquè estem aquí prop.
5: Que bé. Núria, tens alguna coseta més?
4: Sí, li volia preguntar, com és l'ambient, entre les que feu aquest tipus de competició? Hi ha companyerisme, allò, si us, no sé, hi ha ànims quan alguna està nerviosa, us deixeu algunes coses que us puguin faltar? Com és l'ambient entre vestidors, per entendre'ns?
6: No, les companyes ens portem superbé entre nosaltres, ens apollem, ens animem, si una està... aquell dia una miqueta trista, l'altre la ve ajudar, la ve consolar. La veritat és que el companyerisme superbé a l'Hospitalet. Mm. Tothom molt bé.
4: Escolta, què és el més dur?
5: Has donat amb la Clara. Digues, Núria.
4: No, li volia preguntar què és el més dur de tot plegat. Què és el més dur de... aquest, el que et costa més, hores d'ara, Aina? No sé si el portar els horaris o l'alimentació o l'haver de viure amunt i avall.
6: Bueno, a mi el que em costa més és, doncs, despertar-me, perquè estic molt cansada durant tot el dia, posar-me una miqueta al dia, perquè estic una miqueta cansadeta, però la veritat és que tot molt bé, no se'm complica molta cosa.
5: Que bé. T'haig de dir que l'adulta, la Núria, a mi ens costa igual despertar-nos, per tant, no et preocupis, que això és una cosa que ja portem. Núria, has donat en la clau amb una cosa important, que dius, si us deixeu alguna cosa. Clar. Aina, en algun moment t'has deixat alguna cosa que dius, ostres, no pot ser que m'hagi passat això aquí, que me n'hagi descuidat o me n'hagi oblidat d'alguna cosa, en un moment d'aquells que diguis, ai, no sé què fer ara.
6: Bueno, algun cop s'ha oblidat alguna feineta a casa, sí. Però no. Molt bé.
5: Us ho deixeu, si no, entre companyes i tot, eh?
6: Sí.
5: Molt bé. Doncs abans d'acabar, vols dir alguna cosa a la teva entrenadora, que segurament li arribarà aquesta entrevista?
6: Doncs moltes gràcies, Sheila, per confiar en mi, portar-me fins on arribar i per molts anys més juntes.
5: Que bé. Doncs aquest missatge esperem que tant de bo sigui així. I per acabar, per algú que estigui començant, alguna noia, algun noi que ens estigui veient ara i que digui m'agradaria poder-me dedicar a això o començar a entrenar, quin consell li donaries?
6: Segueix els teus somnis, pots arribar on tu vulguis.
5: Uh-huh. Doncs mira, amb aquest missatge jo crec que podem acabar. Per tant, Núria, no sé si en algun moment de la teva vida ha estat un dels teus objectius dedicat al món de la gimnàstica.
4: No, però és d'aquelles competicions, d'aquells esports que, no, que t'embadaleixen. Tu ho veus i flipes, clar, de la força.
5: I veure-ho per la tele és brutal. Sí.
4: I tant,
5: sí.
4: I és de tot.
5: Tens alguna referent per això, Aina? Alguna que sigui més adulta, més gran, que t'agradi veure-la especialment o que hagis pogut conèixer?
6: Pues sí, les del gimnàs, les més grans que jo, pues, aprenc un munt d'elles. Les estic mirant perquè a veure què fan, com ho fan de bé, i jo pues, intentar aprendre de les millors.
5: Que bé. Doncs Aina, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
6: De res.
5: Ja ho saps, Núria, si vols aprendre a fer gimnàstica artística, doncs has de venir aquí a Premià de Dalt i l'Aina t'ensenyarà segur.
4: És que teniu de tot per aquí, Maresma, molt bé. Manel, moltes gràcies per presentar-nos l'Aina. Gràcies, Manel.
5: Que vagi molt bé. Bon cap de setmana,
4: igualment. El Manel Ferrer, de Premià Mèdia, que mira, gràcies a totes aquestes connexions que fem, coneixem gent superinteressant, en aquest cas, la nostra entrevistada més jove, diria jo, de fa 1000 temporades de l'Obert, amb 12 anys, l'Aina Renom. Ai, seguim endavant, va, que és divendres, estem a les portes del cap de setmana i ens agrada sempre donar-vos opcions d'activitat pel cap de setmana. En tenim molts tipus d'activitat, però una de les opcions és, mira, agafar unes bones sabates i anar a fer muntanya. I qui té molt bon territori per caminar per la muntanya és la comarca d'Osona, la muntanya d'Osona. Avui s'incorpora al programa amb aquest podcast de muntanya els companys de El Nou FM, concretament l'Andreu Jiménez.

0: avui a la ruta per muntanya ens anirem a una de les zones més emblemàtiques del Coll de Cabra, una comarca natural ubicada majoritàriament a la comarca d'Osona. I serà per pujar al santuari de Cabrera, que es troba al terme municipal de l'Esquirol. I per explicar-nos el recorregut que farem, avui ens acompanya a l'estudi del 9FM en Xevi Rubiró. Bon dia, Xevi.
1: Bon dia.
0: Va, el santuari de Cabrera és una zona on, ho hem comentat, ja diferent, pots pujar per diferents zones, però tu quin recorregut has triat avui?
1: El més maco de tots. Bé, dic això perquè és emblemàtic. Quan arribes a la plana de les vacances i veus Cabrera, ets a casa. Per pujar a Cabrera hi ha diversos itineraris, però tots tenen una cosa en comú, que has de pujar un cingle, perquè Cabrera està enlairat a dalt d'un cingle, una plataforma plana, plana, plana, que és espectacular, i tots els recorreguts tenen el plus de pujar la cinglera. Per tant, qui tingui por a l'altura o que li faci cosa, no li recomanaria aquest recorregut, però el qui tingui una mica de cuc de muntanya amb una mica de gràcia, una mica de picant seria, o no menjar seria el picant, doncs aquest recorregut seria agafar el pont de les Perxes, que això encara podem anar-hi amb cotxe, que és just dos ponts abans d'arribar a Can Toni Gros, sortint de l'Esquirol, el pont de les Perxes, agafar la carretera que se'n va cap a la Massellera i cap a Sant Julià, i deixar el cotxe allà a Sant Julià de Cabrera, que és l'antiga parròquia del terme.
0: Que allà es pot sortir sense cap problema, i es pot aparcar, és gratuït, no,
1: sí, sí,
0: no hi ha impediments.
1: Si quep molt bé, has de vigilar, perquè com que hi ha animals, has de vigilar les tanques que estiguin ben tancades, els fils elèctrics que no et toquin el cotxe o que tu no te'n rampis, però bueno, això són coses banals, no? Tu aparques, es pot aparcar bé, no hi ha un gran aparcament, però tu busques que no facis nosa, es pot aparcar, no hi ha cap problema. Sortint, llavors ja podem, caminem, eh? Sortim
0: ja
1: caminant,
0: caminar,
1: sí,
0: va,
1: per la carretera
0: i
1: normal. I
0: una pista, no?
1: És una pista que se'n va cap a la Freixeneda o se'n va cap a la Bola o se'n va donar la volta tota per baix, cap al Coll de Brampa, per baix. Però nosaltres no l'agafarem amb cotxe, sinó a peu, i anirem fins al Collet de Sant Julià o al Collet de Cal Vidrier, que és just quan la muntanya tomba, el camí tomba, per donar la volta, doncs aquest camí, aquesta carretera, la deixem, i ja veiem un camí que s'enlaira dret, molt dreter, a la dreta, i aquest camí, aquest té una mica de, deixem-ho a dir, de risc.
0: Una mica de dificultat, no?
1: Una mica de dificultat.
0: Perquè no ho hem dit, perdona, Xevi.
1: Digues.
0: És una ruta accessible per tothom, excepte les persones que tinguin
1: un cert por a l'alçada, no?
0: Val.
1: Però és per tothom. Jo hi he anat amb nens, hi he anat amb gent gran, hi he anat amb avis amb dificultat de moviment, no. Eh? O amb persones amb dificultat de moviment, no. Per què? Perquè aquest està marcat, em sembla que hi ha marques vermelles. Sembla, Puges per aquesta cresta, vas pujant, és una mica secaner perquè hi ha pedra i roureda, roures petits, hi ha un cable fins i tot, hi ha un cable que podria fer-ho sense cable, però si està una mica humit, això doncs és relliscós a l'hivern, que pot haver-hi una mica de glaç, que perquè és una mica vac, doncs hi ha un cable. Aquest cable fins i tot t'ajuda a saber que estàs al lloc, diguéssim, no? I puges amunt i arribes a un lloc que hi ha una preciosa fageda. És molt maca. Hi ha uns fatjos impressionants, cosa curiosa,
0: sí.
1: Hi ha els rurs, llavors hi ha els fatjos, i puges tot bastant recte i arribes a un lloc que hi ha una pineda, o no sé, són pins que eren, van plantar pins a dalt ja quan ets al pla, i quan els van tallar van rebrotar, i ara hi ha pins, que és curiós que dalt hi hagin pins, i una font. Això és el pla de la font, no? O el pla del Prat, que es diu la font del pla. Curiós que hi hagi una font a dalt de tot, però bueno, això és la màgia de Cabrera, no? Ja som a dalt del pla.
0: El més complicat ja ho hem fet, eh?
1: Exacte.
0: Ja estem al pla.
1: Exacte. Aquest pla de Cabrera és un pla, està a 1.300 i pico, tot Cabrera i Aiats estan al voltant del 1.300. Aquest seria el punt més alt, la punta del pla. Fa uns 300 metres tot el pla de Cabrera. No, des de l'Osca. Amb aquest tros fa uns 600 o ben bé. Seguim el pla per entre aquests brots, aquests rebrots de pi, i arribem a un lloc que aquí sí que no té cap dificultat, però és aeri, és l'Osca de Cabrera, que és una osca que està un tall, una osca és un tall, que està a dalt encimballat, que allà hi havia el castell de Cabrera.
0: Que ara són ruïnes, ja no hi ha...
1: Sí, queden restes que s'hi han fet excavacions, hi ha una taula d'orientació, fins i tot, que van posar una colla d'avis caminadors que estimaven molt Cabrera. Allà és el castell, o l'Osca. L'Osca és un lloc que no té cap dificultat, però és aeri. Llavors, si estàs una mica així neguitós, torna a recuar. Però si has superat el cable...
0: Això ja ho pots fer.
1: Superaràs l'Osca, és preciosa. Llavors superes l'Osca i arribes a aquest pla d'uns 300 metres, que ja al final del pla hi ha l'ermita de Cabrera, molt estimada, és el santuari més antic del Collsacabra, de tots els que hi ha, i a davant hi ha un parell, em sembla que hi ha dos freixes espectaculars, que quan hi van fer obres al campanar, perquè Cabrera s'ha reconstruït moltes vegades. La gent s'ho estima tant que si es fa malbé ho tornen a arreglar. Això és el que tenim els catalans, que arreglem les coses encara que som tossuts. Doncs quan arreglaven el campanar van penjar la campana en el Freixes i deien que la campana de Cabrera creix, s'enlaire, no? Perquè pujava amunt. Bé, són anècdotes.
0: Sí. Llegendes, no? Podríem dir.
1: No parlaré de llegendes perquè no serien 10 minuts, serien 10 hores, no? Llavors tenim dues opcions per baixar, per acabar la roda, el cercle, perquè és una caminada circular. Una és baixar per les Marrades, que es troba al cantó nord del santuari. Són un camí fet principis em sembla que és el 19, al final del 19 o al principi del 20, unes marrades que són 10 paelles, en diríem, si anéssim amb cotxe, no? 10 revolts que arribes al camí i allà al Coll de Bram. Si no vols passar per aquí i ets una mica més atrevit, pots passar per el pas nou, per les escales que diem, que és just a la punta, que és una mica atrevit, no és dificultós, així és com l'Osca, tu mires una mica, allà no cal que tu miris perquè hi ha...
0: Tens la brana a l'escala.
1: Hi ha branes i hi ha portetes i tot pels animals, és fàcil, però és atrevit i atractiu, no? Arribes al Coll de Bram i allà al Coll de Bram, que te'n podries anar cap a les vores de Massallera, te'n podries anar al Pla d'Allà, te'n podries anar cap a allà on vulguis, no? Bueno, cap allà on vulguis. En molts llocs és un lloc cèntric de creuament de camins. Al Coll de Bram te'n vas direcció amb unes marques, em sembla que són grogues, em sembla, però és evident, ja veu Sant Julià allà baix, i el camí va cap a Sant Julià, que hi ha una sequoia preciosa abans d'arribar i una font, i acabes el recorregut. Són 2 hores i mitja.
0: I quants quilòmetres surten aproximadament?
1: No ho sabria dir, però 8 o 9?
0: 8-9.
1: 9, sí, deu ser 9 quilòmetres.
0: I desnivell 300, no? Deuen ser...
1: Sí, perquè Sant
0: Julià... Comences a 1.000, no? Sant Julià està a 1.000.
1: Sí, Sant Julià està a 1.000, perquè el coll de Llonsis està a 1.000, sí. De 1.000 a 1.300. Són uns 300 metres de desnivell. Fàcil de fer, una mica atrevits, divertits, distrets...
0: Tens de tot, també, eh?
1: Tens una mica de tot, i pots, si fins i tot tens gana, pots encarregar a dalt el santuari.
0: És veritat, allà pots menjar.
1: No sé si s'hi pot dormir el cap de setmana.
0: Sí que s'hi pot. S'hi pot dormir, també.
1: Doncs tindries una excursió per fer-lo en 2 dies, si vols.
0: Pots fer moltes opcions, no?
1: Pots fer moltes opcions. I aquest seria la sortida, una de les més maques que hi ha per aquí a la comarca d'Osona.
0: I a més, el santuari de Cabré tens unes vistes espectaculars.
1: Sí.
0: Això no ho hem comentat, eh?
1: No, he comentat la vista que tens des de baix, perquè és espectacular veure Cabrera i és un senyal de la comarca, amb la cinglera, però des de dalt veus la comarca no sencera, però gairebé. I tens que veus, mira, una imatge preciosa, no des de dalt, des de baix, és que si quan heu arribat a baix aneu a Can Toni Gros a dinar, per exemple, quan baixeu allà a Can Toni Gros i mireu cap a Cabrera, és per a mi la imatge des de baix més maca que tenim de perquè es veu Cabrera, el santuari, el cingle i a davant l'agullola de la Tuta, que també és espectacular, i dona unes formes que dius, això ho han fet per ser marquet perquè sigui maco, no?
0: I no
1: ho ha fet despercebent, és la natura que dona aquestes imatges tan maques.
0: Doncs Xevi, moltes gràcies avui per explicar-nos aquesta ruta, que ens l'apuntarem, i esperem doncs poder trobar-nos un altre dia i parlar de més rutes per senderistes.
1: Molt bé, llavors ja em demanaràs si han de ser més fàcils o més difícils.
0: O més difícil, sí. Aquesta moderada, no? Podríem dir?
1: Moderada, sí. Apta per tothom, però amb una mica de picant.
2: Superxula aquesta ruta circular pel santuari de Cabrera que ens han portat des de cap a la comarca de l'Osona directament. Lo xulo, quan t'expliquen això persones que ho viuen, que ho han trepitjat, que t'ha trepitjat el terreny, és aquesta passió amb què t'ho transmeten, que et fan venir moltes ganes això de conèixer el territori. Avui, aquest podcast de muntanya ens l'han portat des del 9FM, des de la Plana de Vic, Andreu Jiménez. Nosaltres seguim endavant amb més continguts i ens falta encara, ara hem conegut a Cabrera, però hi ha altres municipis a Catalunya que mereixen, que valen la pena fer-los una visita abans de que s'acabi l'estiu. I d'aquests municipis han fet un recull la companya Anna Clarà, de Ràdio Sabadell.
3: Nova edició de l'Obert per Vacances. En aquest cas parlarem de pobles o ciutats que no us podeu perdre aquest estiu i que val la pena anar a donar una volta i perdre's pels seus carrers. Anna Clarà, Bon dia, què tal? Com estàs?
4: Molt bé, i tu?
3: Quina ciutat o quin poble ens recomanaries i no ens podem perdre?
4: Doncs mira, jo en el meu cas us recomano que visiteu Cadaqués, bàsicament perquè jo estiuejo a Roses, que està al costat de Cadaqués, i per mi Cadaqués és un poble encantador, en el qual doncs les seves cales, el poble com a tal, doncs és molt important i crec que s'ha de visitar un cop a la vida, sí o sí. I llavors, en el meu cas, us recomanaré Cadaqués pels restaurants, a part de les vistes. Us recomano també un restaurant que es diu La Grita. No sé si el coneixeu. Tu el coneixes, Pol?
3: No el coneixo, però té nom d'italià, no?
4: Sí, més o menys. Bàsicament és un lloc en el qual fan pizzas, pastes, i a mi m'encanta perquè, a part del seu preu assequible, les pizzas són de molt bona qualitat. I a part, perquè per mi, en el meu cas, com que no menjo molt, doncs fan com una versió petita de lo que és la pizza, es diu la pizza petita, no?
3: Piccola, no?
4: Piccola, exacte.
3: En italià, no?
4: Sí. I llavors, doncs això, em puc demanar la pizza piccola, me la gavo sencera, a part de que la qualitat és molt bona i bueno, no només recomano que d'aquest per al restaurant, sinó per tot el que és tot el poble, per les cales i tot, d'aquell jo crec que és una cosa que has de visitar sí o sí un cop a la vida.
3: Però al final és un poble de postal, no?
4: Sí.
3: De fet, era un dels pobles preferits de Salvador Dalí.
4: Salvador Dalí, totalment.
3: I és un dels pobles referència, si parlem de la Costa Brava o de la província de Girona, que per cert, imagino que també ens ho diràs, per accedir a Cadaqués, una carretera, podríem dir, una mica complicada.
4: Complicada,
3: si
4: perquè només...
3: Si ets una persona que no li agraden gaire les curves i es mareja...
4: No recomano anar-hi.
3: Malo.
4: No, perquè és una carretera en la qual, més o menys, jo que m'ubico a Roses, tardes com uns 30-35 minuts i és tot curves. Sí que és veritat, a part crec que és l'únic accés que hi ha per accedir a Cadaqués, però val molt la pena. Val la pena fer els 35 minuts de curves per acabar arribant al poble i trobar-te amb la meravella que és de tot cases blanques. És com una postal, realment. Llavors, a mi m'encanta.
3: A més que hi va gent de tot el món, perquè és un...
4: De fet, aquest estiu me recordo una conversa que vaig tenir amb uns de Roses que em van dir que, degut a l'alt volum de gent que va anar cap a Cadaqués, en lloc de tardar la mitja hora que es tarda normalment, van tardar una hora i quart.
3: Déu-n'hi-do.
4: Per tant, a l'estiu potser no és la millor època que us recomano anar, però sí que si teniu algun altre moment de l'any en què hi podeu anar, sí que l'hivern potser no és la millor època, perquè és un poble molt solitari i això, però bueno, potser cap a la primavera o cap a la tardor, jo crec que és una molt bona època per anar-hi.
3: Molt bé, doncs ens apuntem Cadaqués a la llista, que realment és una població que ja coneix força gent i, com dic, és una de les referències a Catalunya i sobretot a la Costa Brava. Estem també amb Xavi Mestre, il·lustre badaloní. Hola, Xavi.
5: Hola, què tal?
3: Tu quin poble, quina ciutat em recomanaries per passar aquests dies d'estiu, intentar fugir de la calor, tot i que és difícil?
5: Jo te'n recomano dues, un poble i una ciutat. Un poble, Tossa de Mar. Jo crec que és
3: única població.
5: És una població molt maca i per, no només per l'escala, sinó el poble en si és molt bonic de visitar, sobretot si vas amb amics, parella, família. És un viatge que s'ha de fer 100%, especialment a l'estiu, que és quan té més gràcia un poble d'aquesta mena. És veritat que està bastant massificat, però bueno, és un poble amb el castell, vull dir, és molt bonic. I la ciutat, òbviament, no podia ser una altra que no fos Girona. Girona és una ciutat maquíssima. He tingut el privilegi d'anar un parell de cops i realment, comparada amb Barcelona, és bastant millor.
3: I crec que d'aquí poc serà, ara que parlaves de Girona, crec que d'aquí poc és precisament el moment de Girona Temps de Flors, que per qui no sàpiga de què estic parlant, és una setmana que ara no controlo gaire ben el calendari, però és una setmana en la qual la ciutat s'engalana de tot de flors i plantes, i és una setmana on val bastant la pena anar-hi. I per tant també des d'aquí recomanem,
4: sí,
3: això.
4: Sí, jo de fet he anat al Temps de Flors, és més cap a la primavera, no cap ara, cap a finals de...
3: Ah, doncs m'han fallat les dates, no tinc bé gaire
4: bueno,
3: el calendari.
4: Que estic d'acord amb tu perquè és una ciutat maquíssima, molt medieval, en el qual s'ha de visitar sí o sí algun cop a la vida. I és això, que tota la ciutat l'adornen amb flors, ja sigui l'església o catedral que tenen allà, tots els carrers, o sigui, és impressionant. Sí que és veritat que hi ha molta afluència de gent.
5: Sí, sí.
4: O sigui, si has d'anar, prendo amb calma.
3: I des de que es va posar de moda, que van gravar Juego de Tronos, més encara.
4: Però que sí que s'ha de veure. O sigui, un cop a la vida s'ha de veure. I tu, Pol, què recomanes?
3: Jo recomanaria, sé que ens està quedant un programa molt gironí, però també recomanaria Tavertet o Rupit, que potser són un altre tipus de perfil de pobles. No és tan pobles de costa, sinó són pobles més de muntanya. Són pobles també que semblen trets d'una postal, amb cases d'aquestes antigues, d'aquestes de fusta, de pedra, i crec sincerament que és algo molt maco de veure, i des d'aquí recomano també pobles on es menja molt bé.
4: Personalment no he estat mai, però
3: no,
4: t'ho recomano.
3: Doncs
4: no?
3: Jo t'ho recomano enèrgicament. I bé, crec que les recomanacions han quedat molt gironines, però bé, per la gent que estigui ja per aquella zona ja es pot apuntar a aquests pobles, tant Tossa com Cadaqués, com Rupit, com Tavertet, com evidentment Girona, que és la capital. I bé, fins aquí el capítol d'Albert per vacances sobre pobles, i ja més endavant doncs ja recomanarem pobles d'altres zones de Catalunya, com pot ser Lleida, Tarragona o Barcelona.
2: Doncs està molt bé, clar que sí. Ha fet queda aquesta recomanació de pobles que no us podeu deixar perdre. En aquest cas hem marxat cap a comarques gironines. És la recomanació que ens feien justament des de Ràdio Sabadell, l'Anna Clarà, el Pol Peiró i el Xavier Mestre. Moltes gràcies, companys, per aquest apunt, per aquestes idees, que això mereix una escapada de cap de setmana sense cap problema. Però si encara no heu acabat de decidir

0: com estàvem sentint, i això és avui divendres a les 7 de la tarda a l'església de la Nostra Senyora dels Àngels d'allà de Llívia.
1: Molt bé, seguim endavant, i en aquest cas em sembla que anem a Lleida.
0: Doncs sí, el Museu del Modern i Contemporani de la capital de Segrià celebra també la seva última data del cicle Les Nits del Morera, que és tal com es diu el museu. Doncs bé, les activitats són una experiència immersiva on l'art dialoga amb la llum, el so i el públic participarà. I d'això serà gràcies a una performance de Sigi, que també va estar a Tarragona allà a la part alta, que també hi ha un centre d'art modern.
1: A Casa Canal, sí, el museu.
0: Correcte.
1: El Museu d'Art Modern també de Tarragona.
0: Correcte. Mm-hmm. Després, una instal·lació interactiva que es diu Natura Naturans del grup ECO, i també un concert d'aquest mateix grup. I en Jesús Navarro, que és el director del museu, ha passat pels micròfons d'UAU per explicar quin públic atrau aquesta activitat.
2: Adrecem el públic a generar amb aquest públic que té una certa sensibilitat cultural i lúdica, val? Molt amb perfils molt, molt distints. De fet, cadascuna de les nits ha portat, hi ha un públic d'accés comú amb algun tipus de públic, però ha portat públics nous interessats una mica per la temàtica de les nits.
0: Doncs bé, i tot això serà demà dissabte a partir de les 10 de la nit.
1: Art més modern, més contemporani, que també, doncs, això, hi ha diverses ciutats que ho promocionen, Tarragona, Lleida, en aquest cas. Vinga, i acabem amb una activitat molt popular, m'imagino, baixada de carretons a Tordera.
0: Sí, senyor, tenim la clàssica activitat de construir vehicles sense motor i llançar-los per carrers. Doncs Tordera no és l'excepció, i s'ha recuperat, ja que des de l'any 2013 no es feia aquesta activitat per la Festa Major de Sant Bartolomeu, i l'important aquí és que a Tordera no es valora quin carretó arriba més lluny, sinó l'originalitat, els acords tècnics, quins materials són reciclats, la idea i el vestuari o l'actualització de les persones que hi participin. I el premi són paneres valorades en 100 euros el primer premi i 50 euros pel segon.
1: Molt bé, tot molt popular.
0: I també hi ha disseny, posada d'escena i lliure elecció. I això serà demà a les 6 de la tarda.
1: M'encanta, m'encanta. Cap a Tordera. Deu ser un xou participari, però també veure-ho, eh? Baixada de carretons a Tordera demà. Molt bé. Per cert, que m'has recordat que hi ha Sant Bartomeu 24 d'agost.
0: Sí, senyora.
1: Que ja no ho tenia marcat al calendari, Marco. Que és una dels sants també que se celebren bé, com que acaba l'estiu. Tots els sants que acaben l'estiu són festa grossa.
0: Correctíssimament. Sí, sí, sí.
1: Doncs vinga, ens veiem pels carrers. Lídia Porta, una abraçada.
0: Una abraçada, bon cada setmana.
1: Vinga, va, i anem tancant amb música, com sempre, i amb un darrer apunt de tema del dia. Tornem a saludar l'Estela Muñoz molt ràpidament, de Cardedeu. Estela, com tenim la cosa?
3: Bé, doncs, hi tenim algun missatge més?
1: Sí.
3: La Paula Culler ens diu que no té mascotes, però que aquest estiu ha decidit posar en el seu balcó un parell de plats amb aigua i pals perquè vinguin ocellets a refrescar-se, mira.
1: Bé, perquè els ocells, també els moixonets, necessiten també aquest apunt d'aigua, i a vegades, pobres, els veus bevent de tolls que hi ha terra més bruts que altra cosa, i fan llàstima. Els coloms són, també entrandrien dins d'això, però bueno, aquí tenim uns sentiments allò estranys amb els coloms, que ja no sabem si alimentar-los o matar-los directament. Us passa igual, eh? Okay, tenim molts coloms a Tordera.
3: Una mica, sí.
1: Allà a Cardedeu, sí?
3: Sí, sí, també tenim molts coloms.
1: Vinga,
3: per aquí voltant. Per demà, el tema el canviem totalment. Obrim debat, més que res, per finestres obertes o tancades.
1: Uau!
3: Ja qui defensa, doncs, tenir-les una mica obertes perquè hi passi l'aire, perquè es ventili, i altra gent que no vol que entri res de calor dins de casa.
1: Finestres obertes o tancades. És un tema una mica així estranyet, però si penseu, veureu que té tot un tema al darrere. Sí, és veritat, no? I si t'has de barallar per en plan de no, que jo la vull oberta, no, deixa-la tancada, no? Quan no esteu d'acord els mateixos d'una casa, és un drama, una mica.
3: I així és.
1: Tu tens una opinió, ja? Tens, Estela, una opinió?
3: Jo sóc de tancar finestres, crec.
1: Així en general, eh? Bueno, pensa tu que
3: fins la tarda, nit...
1: Pensa tu que d'aquí a dilluns encara t'ho pots pensar. Com podem participar, però ja?
3: Doncs podem participar per missatge d'Instagram a Obert Vacances, o enviar-nos una nota de veu al número de telèfon 696 16 46 65.
1: Queda dit. Molt bé, però això ho resoldrem ja. Si sou més de finestres obertes o tancades, ho resoldrem de cara a diumenge. De moment, que descanseu molt bé per Cardedeu, Estela.

0: una abraçada.
1: Igualment,
0: forta.
1: Bon cap de setmana.
0: Igualment. Com un volcà. I molt bon cap de setmana a tots els que heu estat oberts per vacances com nosaltres, els que heu seguit un moment o altre el programa durant aquesta sisena setmana. Ens en queden dues. La setmana vinent serà la penúltima de programa i ja la primera de setembre l'última. I la veritat que tenim encara molts temes per explicar-vos, eh? Jo crec que podríem estar obert per tardor, també, per exemple, perquè de temps temes no se'ns acaben per tot Catalunya. Descanseu, que dilluns tornarem a començar la setmana molt, molt forts.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Avui és festa i això és la República Santboiana. I la millor manera de gaudir de la festa és fent ràdio tal i com ens agrada a nosaltres. És per això que per avui us hem preparat un especial amb alguns dels moments més interessants del que portem de temporada. Entrevistes, seccions i moltes més coses. Esperem que el que ve a continuació us agradi.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: La partitura de La República, l'espai de la bona música.

0: m'entormenteu.
1: Visca.
2: Ei. Brutal, brutal, espectacular. Això que heu escoltat ha estat en viu i en directe, i allò que diuen a capella, directe a les oïdes.
3: Com aquell que diu...
2: Però anem a pams. Això és la partitura de la República. Sí. Molt bon dia, Ricard Peris, doctor Peris, els divendres. Només els divendres era el doctor Peris. Bon dia.
3: Bon dia, Maneu.
2: Cal
3: bon
2: explicar dia. Immediatament bon dia, què ha passat aquí.
3: Bé, ha passat una cosa meravellosa. Em sembla que és la primera vegada, amb els prop de 200 programes que portem, que... Bé, que iniciem amb a capella, iniciem a les... tres quarts menys 5 de 10, que suposo que heu vingut escalfant la veu dins del cotxe, eh? Vull dir, perquè si no...
2: A veure. No? Molt bon dia, Patrick García, molt bon dia, Xavier Rota, bon què tal esteu? Bon
3: Ballaveu, Ballaveu en directe, vaya luxe.
2: Impressionant.
3: Vaya luxe.
2: Impressionant.
3: Molt bé.
2: No, clar, és que aquestes hores és el que deia el Ricard, no? Diu, hosti, posar-t'hi així, fins i tot corres el risc de trencar-te aquí les cordes, o què? No, tampoc...
4: Mira, el cafè l'hem fet després de cantar. Ara mateix he fet un glopet.
2: Sí, és veritat.
4: Cafè, vull dir que...
2: Molt bé, escolta'm, Ricard, explica't una mica a Ballaveu, al final hem de saber exactament qui són, d'on venen i cap on.
3: A veure, jo quan el segell de les persones que ens acompanyen avui em va enviar la proposta, no? Vaig pensar, un dia, aquesta gent em sona. I clar que em sonava, perquè han vingut aquí i heu actuat a Cal Niño.
1: Hem actuat aquí, a Cal Niño, a Rumfalco.
3: I la veritat és que no us tenia gaire escoltats, per no dir, ho admeto, no us tenia escoltats.
1: No passa res,
2: jo els havia escoltat i crec recordar que hi vaig ser-hi, i esclar, el primer que et ve al cap, que darrere de tot plegat hi ha moltes més coses, però és una mica el sentiment aquell de dir la veu com a principal instrument, bueno, d'aquí allò de ball a la veu, no? Principal instrument. També, home, teniu guitarra i teniu, doncs, altres coses, el pandero, la pandereta, la canya esquerdada, etc. Però que al final és donar-li aquest extra, aquest valor a la veu, però sense forçar res. Allò que dius, no pretenen fer uns coros aquí brutals, ni fer uns alts i baixos i uns greus i uns aguts, sinó una mica allò que dius tal com raja. Permeteu-me que ho digui d'aquesta manera.
1: Sí. Bueno, i una mica és això, vull dir, perquè la cançó tradicional,
2: quan
1: tothom es posava al voltant de la taula després de dinar, després de sopar a cantar, correcte, ningú començava a dir, escolta un moment, que
3: escalfo,
1: no. Tothom canta amb aquesta veu natural, no? Vull dir, no és una veu impostada, al contrari. Per tant, nosaltres cantem, doncs això, tal com raja, i el nostre repertori està basat en cançó tradicional.
2: Tal com raja, però amb unes veus molt educades, també s'ha de dir, compte, i molt treballades,
4: afinant,
2: eh? Però jo volia dir que això, que era, vinga, fot-li, que no ens estem de res, no?
3: Bueno, vosaltres habiteu a Olesa.
1: Sí.
3: Tu, Xavi, ets regidor de Cultura.
2: Olesa de Montserrat.
4: Ara estic de Patrimoni.
2: Ara de Patrimoni, que al final és el mateix, eh? El Patrimoni és Cultura i la Cultura és Patrimoni.
4: Exacte.
2: Molt bé.
3: I tu, Patri?
1: Jo sóc mestra de música.
3: Tu ets mestra de música.
2: També Olesa, eh?
1: Ah, Olesa, sí.
2: Brutal.
1: Correcte, sí.
2: Impressionant. No, dic impressionant perquè al final tot es cou a Olesa. Ja no us pregunto per la passió, ja no vull ni saber
4: si
2: què heu estat a la passió, perquè aquell que neix i viu a Olesa, alguna cosa ha tingut a veure amb la passió, no?
1: En aquest cas més el Xavi que jo sóc sobrevinguda, que
2: es diuen.
1: Jo no sóc originària d'Olesa.
2: No, a títol de curiositat, de què has fet?
4: A títol de curiositat, mira, jo és que em van posar les ulleres als 7 anys. Val. I per anar a fer de ceguet, doncs em vaig preferir quedar-me a casa.
2: Molt bé.
4: Però sí que de petit vaig fer de poble, i el meu germà ha fet de llàtzer, la meva mare està a l'estuari, el meu pare havia fet de centurió, de profeta, vull dir,
2: xulo,
4: diferents coses.
2: Però que això
4: tots
2: es viu,
4: hi som, tots
2: això
4: hi som, els avis de Comodadors, de Sant Joan, bueno. Clar, és una festa d'interès nacional, o sigui, al final és participat de tot el poble i és una identitat del poble.
2: Molt bé.
3: Doncs vosaltres, com a grup, naixeu el 2016?
1: No? Sí, el 2016 fem la publicació del primer disc, però ja des del 2014
4: vam fer el primer concert i va ser quan vam començar a preparar i la presentació, diguem, oficial és 2015 del grup.
3: Com valoreu la com neix això, aquesta idea?
1: La idea neix de que nosaltres ens vam conèixer ballant.
2: Ballant.
1: Sí, sí, ell tocava un grup, jo ballava i jo, bueno, allò. Que guai,
3: sí,
1: no?
3: Sí, sí.
1: Ens vam conèixer, vam començar a ser parella i bueno, vam coincidir en un festival que es diu el Gran Ball d'Europa i allà ell havia d'anar a tocar amb el seu grup i per casuístiques doncs van haver-ho d'anul·lar, no? I els de l'organització van dir, home
2: necessitem alguna cosa,
1: aquest buit s'ha
2: d'omplir,
1: no? Jo sí que he cantat des de ben petita, he cantat gospel, he cantat bueno, diferents estils, a més sou mestra de música, vull dir que el tema del cantar ja el portava, la cançó tradicional i totes les cançons infantils, doncs tinc bastant repertori, i el Xavi, que ve del món de la cançó tradicional, vam dir, home...
2: Imagina't.
1: Pues per què no fem? Anem a dir cançons, provem. Anem a provar-ho, i vam començar a fer una llista de cançons, 40 cançons, havíem de fer un ball de 2 hores i 3 quarts.
4: Molt bé. Sí, és que és un festival, o sigui, és un festival... de referència a Europa, es fa al centre de França, és el festival més gran de ball tradicional i hi ha unes 5.000 persones durant dues setmanes, vull dir, és una cosa gran. Llavors, doncs, estava previst un concert de 2 hores i 3 quarts, que déu-n'hi-do, eh? I llavors doncs, ens van dir, proveu, aviam què, ja ens coneixien, eh? Vull dir, nosaltres ja anem assíduament,
2: clar.
4: I ja ens havien sentit cantar alguna cosa, alguna Nadal, em sembla, l'any anterior, i van dir, proveu, i doncs d'acord. I sí, vam fer les 40 cançons.
1: I allà 40 cançons.
4: Clar, vam, allà, diguem, va ser un punt d'inflexió, perquè va ser quan vam pensar hem de fer el grup, però abans de fer-lo ho hem de preparar. Val? Perquè això m'explico. És a dir, si tu has de fer un ball, ni que sigui d'una hora, d'una hora i mitja, dues hores, només amb la veu i mantenint tota l'estona la veu sense parar, és a dir, tu no fas una primera estrofa, una segona, i llavors li dius amb el violí, toca. O amb l'acordió. Ara tu, que jo
2: ara tu, ara tu, que, sí, que no, tinc ganes de descansar.
4: No reposem, passem tota l'estona. Si proveu de cantar una cançó durant 3 minuts sense parar, o 4, sense parar, es fa complicat. I més si hem de fer hem de mantenir un ball d'hora, hora i mitja, hora i tres quarts, no? Llavors, doncs, realment va haver-hi un treball de preparació de la veu per poder mantenir la potència i per entendre'ns, perquè clar, tampoc podem parlar.
3: Ja.
4: Escolta, enmig de cantar, ara toca tu, no? Perquè estem cantant.
2: Bueno, però amb la mirada us enteneu, també.
4: Sí, però ha estat tot molt ben posat allò.
2: Escolta'm, Ricard, estava pensant, per l'hora que és, hauríem de fer un bocinet d'alguna cosa, sí. Un tastet,
3: Sí. Ara ens fareu també en directe. Vaya luxe, sambollans i sambollanes que ens estareu escoltant. Així és en directe, el Dalt del cotxe?
1: Dalt del cotxe i un dos rat.
2: Ah, molt bé, Dalt del cotxe.
1: Són un parell de temes que val a dir que van ser Premi de Rock.
2: Sí, senyora.
1: I estem molt orgullosos, molt agraïts.
3: És per ser-ho, sí.
2: Val, molt bé, hem de dir que en Xavier s'està acomodant la guitarra.
3: A mi sempre em sorprenen, els guitarristes esquerrans.
2: Esquerrans. Sí. No, home, no. Ni ho intentis, tu. Ni ho intentis.
3: Ja ho faig bastant malament amb la dreta.
2: Molt bé, doncs va, aquí ho fem anar d'aquesta manera. Sempre diem allò de que s'aturi el món.
3: Vinga.

0: Molt bé, ja escolteu que per aquí sota la taula tenim el nostre propi públic que estan aquí per això, per aplaudir.
1: Fantàstic.
0: Escolta'm, brutal, perquè a més que moltes vegades a partir de lletres i al final, permeteu-me que digui rondalles, fins i tot populars, no? I un se n'adona que quan la veu és tan important, al final els rodolins es converteixen en acords. El rodolí aquí es converteix en acord, no?
1: És bonic, això.
0: És que és així. No, és que és així. Hòstia, i ja em permetreu l'expressió. Què? Al final, que de vegades semblen cançons, que a la canalla li es va molt bé. Tu que ets mestre, els va molt bé, doncs, per anar aprenent també una mica la tradició popular, no?, de casa nostra i tot això. Però hi ha alguna cosa més, hi ha missatge.
1: Bueno, és que, de fet, el missatge bàsic nostre és que la cançó tradicional, uh-huh, avui en dia s'ha infantilitzat.
0: Clar.
1: És a dir,
0: sí,
1: totes les cançons de falda, totes aquelles cançonetes que cantem a l'escola, els mestres de tota la,
0: sí,
1: vida, no deixen de ser cançons tradicionals. Les més conegudes, les més senzilletes, sí, pels nens petits. Bueno, un moment, els nens petits. Abans no eren les dels nens petits.
2: Sí, a vegades...
1: Tu
2: som
1: les cançades.
0: Sí, no, és veritat, és veritat.
3: I si fixem amb la lletra...
2: I fins i tot de vegades...
0: Bueno, escolta...
3: El contingut de la lletra...
0: Clar, ens n'anem a la lluna, a la pruna, si tu vols, d'acord? Però si tu rasca els segadors, rasca, que veuràs que et trobaràs. No, és un exemple, eh?
2: Entre el 2020 i el 2021 vam fer una sèrie de programes on van venir professors i professores de primària de cançó, o sigui, professors de música.
1: De música.
2: No? I quant d'important... Amadeu, tu te'n recordaràs,
0: sí,
2: quant d'important va ser aquella sèrie de programes per conèixer tota la tasca que feu els professors de música, perquè d'alguna manera, o sigui, amb la música ho s'inicia, vull dir, no és com abans, vull dir que...
1: És que avui en dia aquestes cançons, si no es fan a l'escola, avui en dia ja no ens posem al voltant d'una taula a cantar després d'un àpat.
2: Sí.
1: Vull dir, aquesta cultura s'ha perdut,
2: no,
1: aquests hàbits s'han perdut. Llavors, si no ho fas a l'escola, tot això
2: jo ara recordo, el meu fill té 40 anys, no? 41, per ser més exactes. Vull dir, però recordo que en el seu moment vaig odiar la pataqueta.
1: Perquè era, la pataqueta.
2: Era un continu. Quan les oques van al camp, la primera del davant.
0: No? Déu-n'hi-do.
2: I quant d'important, sí. Quant d'important és aquesta tasca. Eh? I, sobretot, el que feu vosaltres, que és recuperar totes aquelles músiques populars que, d'alguna manera, doncs, bueno, ens tornen a connectar amb els territoris, amb les parles...
4: Exacte, això és molt important, perquè al final és la identitat, no?
2: Clar.
4: Fem, com comentàveu, són cançons aparentment senzilles, no? A dues veus, amb un acompanyament, però al final el que estem transmetent o el que volem transmetre és la nostra identitat, o sigui, un repertori que s'ha infantilitzat, que s'ha deixat de banda, que s'ha perdut, i que el proposem per ballar, el reproposem per ballar, que no sempre és originari per ballar, no? Però al final és una part de la nostra identitat, com les sardanes, com les habaneres,
0: com
4: les jotes a les Terres de l'Ebre.
0: Bueno, o com la cançó de Bressol, que al final no deixa de ser segurament un dels missatges més romàntics que s'han escrit, qualsevol cançó de Bressol, no? Estava pensant que heu col·laborat amb corals i amb coples, la copla de Sant Jordi, sense anar més lluny, o la coral de Sant Esteve,
4: sí.
0: I que això comporta també una posada en escena també interessant, important, perquè no és només allò de les veus i que tot funcioni i que tot estigui equilibrat, aquelles posades en escena, i aquí és on més d'un cop amb col·legues vostres ho parlem, que és molt xulo estar en un estudi de gravació com veu fer amb la coral de Sant Jordi, etc. Però on gaudiu és al damunt d'un escenari.
1: Home, sí, clar. Vull dir, pensa que hem col·laborat amb diversa gent, no? I a part de la Copla Sant Jordi i
0: clar,
1: a part de la Coral de Sant Esteve...
0: No, és dos exemples,
1: vam,
0: eh?
1: Vam col·laborar també amb en Kepa Junquera, per
0: sí,
1: exemple,
0: sí,
1: i amb
0: sí.
1: I això...
0: El compositor i l'acordonista basc.
1: Exacte.
0: Déu-n'hi-do.
1: I més que participar en la gravació del disc, perquè nosaltres vam arribar com al final de la gravació d'aquest disc, ell ens va agafar per ser els cantants de la gira amb els músics que anaven per aquí, per Catalunya. Vull dir, i aquests directes van ser espectaculars. Amb la Coral de Sant Esteve, els concerts que vam fer van ser espectaculars, també. I és on gaudeixes, el compartir amb la gent el nostre repertori, el compartir tot el que fem, i que la gent, quan ho sent, diu, uau.
4: Sí, és vivència i és versatilitat, no?, del repertori. Al final, doncs, el pots fer ballar en un poble petit per 20 persones o en un gran auditori de Barcelona per centenars. Sí, sí.
2: No? Bueno, ballaveu quins projectes immediats.
0: A veure, què passarà?
1: Mira, de moment tenim un tercer disc que acaba de sortir del forn, sí? Que és el que celebra, és el que homenatja els nostres 10 anys de trajectòria, que es diu Arada, on hem introduït, com en el nostre, com en els altres discos, cançons tradicionals, però ens hem atrevit a posar alguna composició, també.
0: Carai,
1: és a dir, que aquí ja comencen a haver-hi projectes una miqueta diferents al que hem vingut fent des del principi.
2: Jo he estat escoltant el disc que ens veu enviar i la veritat és que n'hi ha una producció molt acurada darrere de... Jo diria que heu fet un treball molt afinat.
4: A veure, la dificultat, no? A part de la posada en escena, de treballar els temes que s'aguantin, de preparar la veu, el que també hem de fer és que el repertori que surt sigui agradable. És a dir, som dos músics, dues veus, amb una guitarra, i el que hem de fer és un treball d'arranjament molt acurat, perquè cançons que són pensades per ballar, que duren 4 minuts, 3 minuts i mig, no es facin avorrides. O sigui, tota l'estona el mateix. Llavors hi ha un treball de veus, jo faig la veu per baix, la Pati la veu per dalt, llavors canviem les veus, posem la guitarra, posem el pandero, i tot això fa que sigui agradable també per concert i totalment...
0: Segur.
1: Per escoltar.
0: Una pregunta, doctor, marxarem amb alguna altra cançó? Ho dic perquè no m'agradaria fer tard, és a dir, que... 2 minuts,
2: Marxarem precisament amb una de les composicions del darrer treball vostre, d'Arada, que ens veu proposar, que és el Petit Bailet, I, bé, 2 minuts de la desconnexió, per dir-ho d'alguna manera. Escolta, donar-vos moltes gràcies per la vostra presència avui amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres per haver-nos convidat.
0: No. Al contrari, un luxe, de veres.
2: Espero que ens anem mantenint en contacte i seguint veient-nos i escoltant-nos.
0: D'acord? Que vagi molt bé, Patri, i Xavier, i llarga vida a aquest gènere tan nostrat, al final la cançó propera i la veu com a principal valor. Que vagi molt bé.
4: Perfecte.
0: Molta sort.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies.
0: I, doctor Peris, la setmana vinent més, que dius tu?
2: Sí.
0: Rock and roll, dius, no? Dius?
2: Sí, rock and roll. Encara que sigui mentida.
0: Però... No, ell a qualsevol gènere li diu rock and roll. Per alguna cosa
2: serà. Bé, por ahí va la cosa.
0: No, que sí. Moltes gràcies.
2: Salut i música.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
2: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.
1: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
2: L'entrevista de la República Santboiana.

0: Les 9 i 37 minuts, quasi bé. Ho dèiem, estem de revetlla. De revetlla encara no, però sí que vigília de Sant Joan. I festes, doncs, n'hi ha arreu. Avui una de les festes majors, maques, xules, per explicar, dels Països Catalans és a Valls. Per què explico això? Home, perquè parlarem, el convidat d'avui és algú que es troba en aquests moments a Valls i està de festa major. Festa major també per altres coses, perquè en Kevin Prados ha escrit un llibre. Ell és un malalt, deixeu-m'ho explicar, un malalt, en el bon sentit de la paraula, un addicte als castells. I ha escrit un llibre, doncs, amb una mirada contemporània, rigorosa, sobre una de les grans tradicions populars catalanes, identitària, universal. Ha escrit un assaig que es llegeix com si fos ben bé una novel·la. De fet, és una mena de confessió fins i tot personal, això ho diu ell mateix, i també, doncs, podríem dir que una festa amb il·lustracions, amb una informació brutal sobre tot el que comporta, doncs, els castells, aquesta arquitectura màgica i humana. S'anomena Contra la gravetat, la filosofia dels castellers. Ens hi posem ara mateix. A l'altre cantó del fil telefònic, perquè, com deia, està de festa major, en Kevin Prados. Molt bon dia, Kevin.
1: Hola, bon dia, què tal esteu?
0: Molt bé, i tu com vas? Perquè aquí a Valls esteu de festa, com dèiem.
1: T'haig de corregir, jo no soc de Valls, soc del Vendrell.
0: Però a mi em deien que estaves a Valls.
1: No estic a Valls, Estic a Vilafranca, perquè...
0: Hosti, Déu-n'hi-do.
1: Però mira, ja hem tocat tot el triangle màgic de... Sí. Dels castells, amb permís de Vilanova i de Tarragona, Valls,
0: això sí.
1: I Vilafranca. I no, estic a Vilafranca perquè ara mateix estic fent la tesis doctoral.
0: Molt bé.
1: Sobre aquest tema, precisament, sobre el tema de com hem de els castells filosòficament, i el meu director de tesis és de Vilafranca. I,
0: molt bé, que ens perdonin, però... No, a mi m'havien dit, és que ell està a Valls, no sé el per què, de bona sortit, que tu estaves a Valls perquè era la festa major,
1: he anat molts cops a la meva vida a la festa major de Valls, evidentment, tant a completes com a la diada, com a les diferents celebracions, perquè a més tinc molts amics a Valls, però aquest any no, ja... Soc pare,
0: tinc... Molt bé, molt bé.
1: I això ja se'm fa més difícil.
0: Bueno, escolta'm, però no se'ns enfadarà ningú, perquè...
1: No!
0: Perquè m'ha explicat... Bueno, és que a més és veritat que és la festa major de Valls, això sí.
1: Sí, totalment.
0: Bueno, en el món casteller...
1: I que té una relació amb els castells, evident, no? Sí, està clar.
0: Molt bé. Escolta'm, Kevin, volíem que ens expliquessis una mica com va anar tot, perquè nosaltres diem que ets un malalt amb el bon sentit, un addicte als castells, i evidentment, tu ho has dit, estàs fent una tesis doctoral, però a més, tu volies explicar, deixa'm dir-ho també així, d'una manera ben diferent el que per tu ha significat el món casteller. Contra la gravetat, és el teu primer assaig, contra la gravetat, la filosofia dels castellers, però que a més és... suposo que estaràs d'acord amb mi amb això, sí? Suposo que estaràs d'acord amb mi que és una manera d'entendre la vida quasi bé quan hi estàs tan posat.
1: Sí, primer de tot això, la raó d'escriure aquest assaig i fer-ho d'una manera tan, si vols, com has dit tu, confessional o en primera persona, és perquè els castells formen part de la meva vida d'una manera integral. Jo sempre explico que la raó de fons d'aquest assaig, però no només això, sinó segurament com vaig entendre jo la meva pròpia persona, la meva identitat, té a veure amb tres fets contingents que van succeir al voltant dels meus 18 anys, que són la mort de mon pare, que va ocórrer mesos abans de que jo complís 18. Sempre remarco, no?, que és un fet contingent, perquè mon pare va morir de la mateixa manera que podria no haver mort, per dir-ho així, no?
0: Clar.
1: Però a més, en aquestes circumstàncies bastant dramàtiques, perquè a més jo sóc fill únic i la situació a casa va ser difícil, van succeir dues coses contingents.
0: A veure.
1: La primera és que vaig acabar estudiant filosofia quan jo realment el que volia estudiar era física.
0: Imagina't.
1: Però, sí, sí, els últims compassos del batxillerat vaig veure amb bastanta lucidesa que el meu control de les matemàtiques no donava per tant. I per aquesta raó vaig acabar filosofia.
0: Bueno,
1: El segon fet contingent és que vaig acabar recalant els nens del Vendrell, a la colla castellera del Vendrell, perquè hi van anar els meus amics, però jo no sabia que eren els castells.
0: Ja.
1: No tenia ni idea. I si els meus amics haguessin acabat els diables...
0: Potser doncs ara estaria, sí.
1: Potser hagués fet un assaig sobre la filosofia i el foc.
0: Imagina't.
1: Clar, això tot va cristal·litzar en un moment molt especial per mi, que és la festa major de Santana del Vendrell del 2010, quan és la meva primera festa major, i quan jo doncs visc un episodi absolutament catàrtic, que és escoltar el crit que la plaça fa quan es carrega el 4 de 8 que en aquell moment intentem, i que resulta ser un castell molt important en aquell moment per nosaltres, perquè feia dos anys i mig que no el descarregàvem, i, a més, era molt, molt, molt singular que el portéssim tant d'hora en el calendari, al juliol, no? Perquè nosaltres, en aquell moment érem una colla que estava fent... Que el 4 de 8 suposava per ella el castell més gran que fèiem habitualment. Quan aquell castell es carrega, s'escolta un crit a la plaça que a mi em posa els pèls de punta i que em passo tota la carrera de filosofia llegint textos per intentar explicar d'aquesta feina.
0: El crit. No? Molt bé.
1: I aquest llibre és la resposta.
0: Molt bé.
1: Aquesta pregunta.
0: Sí, sí. No, clar, és que em fas pensar que al final el carregar un castell d'aquesta magnitud al final és comparable amb en el món del futbol, una analogia tonta et faré, però és comparable amb marcar un golaç amb un partit important de la Champions, digue-li d'aquesta manera, no? Però fins i tot el carregar un castell és quasi anar-ho digerint a poc i anar-ho patint i suant per veure com arriba això fins al seu punt culminant, no?
1: Bueno, la idea de l'assaig, sobretot en la primera part de l'assaig, on fem aquest apropament estètic als castells, és explicar que, d'alguna manera, el castell s'ha d'entendre com una obra d'art, com una obra d'art viva, performativa, que està molt a prop del que en algun moment... de l'època arcaica de la humanitat, de l'època preoral, va significar l'art, com una construcció comunitària d'uns símbols que eren capaços de reconciliar a l'ésser humà amb el seu destí finit, no? Clar, quan el castell es corona en una plaça abarrotada de gent, fet per persones que són veïns i conciutadans de la gent que hi ha en aquella plaça, que no són professionals, són gent normal que es dedica a fer aquestes coses extraordinàries, doncs la tesi és que quan això succeeix, allà es produeix alguna cosa que té valor universal i que explica d'alguna manera la grandesa i el sentit d'existir i de ser ésser humà, no?
0: Clar.
1: Jo crec que és això el que aquell crit doncs enmascara o explica simbòlicament, és la victòria de l'ésser humà contra la natura, perquè al final un castell, si ho analitzes com obra d'art dramàtica, crec que està explicant la història mítica de l'ésser humà enfrontant-se a la natura per la llibertat.
0: Trobaríem la pila d'analogies, és clar, perquè al final, en primer lloc, la meva manera de veure-ho, Kevin, és que en primer lloc, aquí quan diem a vegades que hi ha coses que és necessari que tothom hi sigui i que és aquella maquinària que fa falta doncs que cada engranatge hi sigui, per petit que sigui l'engranatge o per gran que sigui, és d'aquells rellotges suïssos que no pot faltar ni una peça. Però a banda, el tema doncs, que tu tu explicaves que havies passat en moments durs de la vida, no? De dir, doncs ens hem d'aixecar i potser caurem, però hi tornarem, i al final doncs és treballar en equip i és alçar-se en quina direcció? Doncs en direcció a l'esperança, en direcció al cel, en direcció cap a dalt. És fer arquitectura humana, no?, que diem. I posar-ho en valor, no? Posar-ho una mica en valor, tot plegat.
1: Totalment. És a dir, aquest símbol dels castells, no?, que tu analitzes, té a veure amb la victòria sobre la condició tràgica de la nostra existència. Per què dic condició tràgica? Perquè nosaltres sabem perfectament que un dia desapareixerem, no? Que la nostra existència és finita. D'alguna manera, coronar el castell el castell té aquesta simbologia perquè no sempre guanyes en els castells, no sempre aconsegueixes el que et proposes, no sempre ets capaç de fer aquell castell que vols fer, i això dona d'alguna manera l'explicació simbòlica a la nostra condició tràgica. Però de la mateixa manera, en el moment en què sí que som capaços de realitzar aquestes arquitectures tan difícils, el que li estem dient a aquest destí finit és que hi ha moments en què podem vèncer, no? Que hi ha moments en els quals doncs la cooperació i la construcció de comunitat són capaces de no amagar aquest destí finit, sinó fer-lo suportable, fer-lo habitable, no? I el castell, com a construcció humana, en aquest sentit, per mi és el símbol de que l'existència, aquesta existència abocada a la finitud, tot i així, és habitable, i és habitable èpicament i amb grandesa.
0: Molt bé,
1: no?
0: Molt bé. No, hi ha molt de filosofia, esclar, amb el que dius, però que també jo hi afegiria de dir, bé, si és finit i passem per aquí, però almenys el que queda és la petjada, no?, en aquest cas.
1: Correcte.
0: El castell, sí. Una mica és això. Escolta, tot plegat, dèiem que està narrat com si fos una novel·la molt èpica, molt ben explicat. Sí. Per exemple, un cos damunt d'un altre cos, una plaça sencera que aguanta la respiració, l'enxaneta que s'enfila fins a tocar el cel, etcètera. Però deixa'm dir, perquè ens agrada quan presentem un llibre aquí a la ràdio, deixa'm dir doncs que el llibre és fantàstic, que la portada, doncs evidentment hi veiem doncs un tros d'un castell amb una enxaneta, doncs que ho està aconseguint. Diu Kevin Prados contra la gravetat, la filosofia dels castells, en pròleg de Letícia Dolera, i il·lustracions de Maria Barberà, ho explicàvem també. De tant en tant veiem doncs de manera molt esquemàtica i molt ben explicat els conceptes, la tècnica, el lèxic també casteller. Això és molt xulo, una mena de, no?, de vocabulari de tot plegat. Ens expliques doncs els tipus de castells que hi ha, fas fins i tot unes mesures, i molt ben il·lustrat, però fins i tot tècnicament molt ben aconseguit, no? Explica'ns una mica aquests dibuixos també, etc.
1: Bueno, doncs, molt agraït a la Marina, que ella sí que és de Baix i de la Colla Vella. Ella deu estar ara mateix de festa major.
0: Segur?
1: I no, molt agraït d'ella perquè realment doncs ha fet una feina extraordinària. A mi em va emocionar molt quan vaig veure els dibuixos, perquè a les il·lustracions, perquè realment són precioses. I res, nosaltres volíem fer un llibre amb l'editorial Amarpa que fos accessible per tothom, que d'alguna manera doncs no fos només per la gent que fa castells, d'aquí aquesta voluntat pedagògica al lèxic, a l'explicació de termes tècnics, no?, perquè tothom d'una manera molt fàcil i propera doncs pugui entendre de què estem parlant, i a més doncs aquesta voluntat de que l'assaig fos això, viscut, proper, en alguns moments emocional, en alguns moments pedagògic, en alguns moments més profund, Bueno, jo es crec entendre el gènere assaig d'una manera molt concreta. Jo el gènere assaig l'entenc d'aquesta manera, no? com un objecte, si vols, intel·lectual, que barreja molts gèneres i que amb aquesta barreja el que persegueix és fer un llibre, doncs això, accessible, divertit, amable, on puguis aprendre, on et puguis emocionar, on puguis riure, on puguis fer totes les coses a la vegada, no?
0: I de ben segur, de ben
1: manual,
0: segur.
1: Manual, del que, no?, de diferents, sí, sí, de diferents gèneres, no?
0: Jo crec que a més, tu veritablement no es compres cap a casa, en el sentit, tu doncs expliques els valors i les virtuts de totes les colles castelleres i és un ventall molt ampli que dius, aquest llibre és per tothom, no? A la segona part, per exemple, tu titules Les colles castelleres són comunitats ètiques. Tornes aquí un altre cop, doncs, per defecte professional, una mica filosòfic, però que al final també és molt senzill d'entendre, tal i com ho expliques tu.
1: Sí, exacte. Jo crec que si fem un estudi històric dels valors associats a la pràctica castellera, en surt una història molt rica i que realment es constitueix a si mateixa com història, i començant pel fet de que el 1867 Josep Ansel Clavé ja va per mitjà de la seva cançó Els xiquets de Valls donar-nos un corpus de valors i virtuts associats a la pràctica castellera, no? El famós força, equilibri, valor i seny no deixa de ser un conjunt de valors pels quals Clavé identifica l'excel·lència en la pràctica castellera. Jo el que faig és, partint d'aquests valors que va cantar Clavé, raonar si aquest corpus de virtuts doncs encara pot explicar de manera fehacient el valor ètic de pràctica castellera. Jo arribo a la conclusió de que aquest corpus de virtuts de Clavé parlava molt bé dels castells, quan els castells només estaven, les colles castelleres només estaven composades per la gent que pujava als troncs.
0: Durant
1: tot el segle XIX, només eren considerats castellers aquelles persones que pujaven al tronc. En el moment en el qual doncs, la pràctica castellera va incorporar els castellers de la pinya com a part integrant de la comunitat, aquests valors, per mi, estan incomplerts, no? I jo el que intento és afegir-ne dos, que són la resistència i l'altruisme, al corpus de valors que ens va cantar Clavé.
0: Molt bé, escolta, que el llibre parla de moltes coses i que al final demostra una mica també que aquell tarannà català, doncs, obert i de dir benvingut sigui tothom que vulgui formar part de nosaltres, no? D'aquí de l'ètica i moltes coses. Per cert, a títol de curiositat, perquè ho sàpigues, tampoc farà massa, vàrem entrevistar la que diuen que és la primera dona que va ser en el seu moment enxaneta de Catalunya, l'Aurora Batet, en el seu moment.
1: I
0: la vàrem entrevistar aquí, perquè aquí també fem un seguiment del que és tota la temporada de castells, etc. I que ens explicava, t'ho dic, perquè ella, de fet, pertany al que s'havia anomenat els xiquets de l'Emprunyà, a Gavà, val?
1: Vale.
0: I ella explicava, doncs, com de difícil va ser per una nena en aquells moments, per una dona, que s'entengués que també hi podia ser-hi. Avui en dia això ja no passa i avui en dia, doncs, evidentment, això no va de gènere, de races ni de res. Però sí, i ho dic això, sí com a identitat de país i identitat de nació.
1: Sí, sí. Bueno, va ser en els anys 80, no? Aquesta entrevistada, en quin moment va començar a pujar l'enxaneta, però diguem-ne que del meu estudi, no, el que queda clar és que les dones comencen a participar de la intendència de les colles castelleres a Vilanova, amb els bordegassos de Vilanova, cap als anys 80, uh-huh. i que les primeres dones, no, que, sí. Que pugen a les estructures són a Minyons de Terrassa també en els anys 80. No? Jo, quan vaig anar a fer la presentació a Bordegassos de Vilanova, doncs em van cantar una mica la canya, perquè no havia tingut en compte, segons ells, la seva importància en aquest fet. Ja els hi vaig prometre que si hi havia una segona edició del llibre, doncs posaríem una nota amb aquestes consideracions. Crec que ells defensen que, uh-huh. que sí que a la canalla havien pujat dones en algun moment, no sé si abans o correlatiu als Minyons de Terrassa, uh-huh. però en els anys 80 passen totes aquestes coses. Passen que la dona passa a ser part integral de les colles castelleres, de que la pinya passa a ser part integral de les colles castelleres i de que els castellers deixen de cobrar per fer castells. I, per tant, l'activitat castellera deixa de ser, jo ho caracteritzo uh-huh. així, com una activitat circense gairebé, no? Uns acròbates que anaven pels pobles fent acrobàcies i cobrant per uh-huh. aquestes acrobàcies,
0: sí, sí, sí,
1: a ser una
0: sí.
1: altra cosa, no? A ser una pràctica...
0: No, jo a títol de curiositat sí que et puc explicar que en quan els Xiquets de l'Emprunyà desapareguts, de Gavà, ella va ser enxaneta el 1947. Imagina't si...
1: Ostres, si ha vale, doncs això no ho tenia gens controlat i és molt interessant i segurament sí, sí. Té molt d'interès parlar amb ella i recollir algunes aquest testimoni sense cap mena de dubte.
0: Jo ho dic perquè val molt i molt la pena. Nosaltres, mira, en tot cas et passarem l'entrevista amb ella, si et sembla, perquè la puguis controlar. Escolta'm una cosa, que és molt xulo tot el que ens has explicat i molt interessant, Kevin, però a mi m'agradaria, perquè estem a un minut i escaig, acabar sí. amb un vídeo que, de fet, és un manifest... m'han explicat, és la lectura del manifest que s'està fent avui mateix per la Flama del Canigó, i que, mm-hmm. i que diràs, ei, que això no té res a veure amb els castells. No, però és allò que diem de signes d'identitat, no?, al final d'un país, i a mi m'agradaria avui acabar amb això, Kevin.
1: Vale,
0: insisteixo, i aprofitar una mica doncs, per donar-vos a totes i a tots les amigues i amics del món casteller i a tu en concret, Kevin, doncs una bona revetlla de Sant Joan i una bona diada dels Països Catalans de Sant Joan. Ho dic perquè al final, la flama, els castells, tot acaba sent el mateix, aquest signe d'identitat nacional, et sembla?
1: I tant.
0: Doncs escolta'm, moltes gràcies, Kevin, una forta abraçada, molta sort amb aquest fantàstic llibre, ja ho sabeu, del Kevin Prados, Contra la gravetat, la filosofia dels castellers, que ho trobareu doncs, a totes les llibreries i també per la via d'internet el trobareu aquest llibre. Moltes gràcies i molta sort, Kevin.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per trucar-me i res, que tingueu també una bona revetlla de Sant Joan.
0: Una bona revetlla i sempre amunt, Kevin? Sempre amunt.
1: Vinga.
0: Que vagi molt bé, abraçada. Adéu.
1: Adéu, bon adéu.
0: Doncs us deixem amb aquest manifest.

0: llengua, de la nostra cultura i de la nostra identitat. Amb els anys, la flama s'ha expandit gràcies a l'esforç de moltes entitats, els equips de foc i les persones que n'heu sabut mantenir viu el sentit i la continuïtat, fent possible que hagi esdevingut un referent compartit que uneix els països catalans. En aquest any de commemoracions, la flama també ens convida a recordar jures cabdals de la nostra història, com Antoni Gaudí i Joan Alcover en el centenari de la seva mort, així com Pau Casals en els 150 anys del seu naixement, entre d'altres els quals han projectat el món del nostre patrimoni intel·lectual i cultural. Us animo a continuar engrandint la flama amb l'esperit del Canigó i de mossèn Cinto Verdaguer, a portar-la a nous indrets i a reforçar la nostra tradició ancestral de l'encesa de la foguera de Sant Joan. És un llegat que cal transmetre amb fermesa als nostres joves, perquè en garanteixen el futur i alhora afavorir també la participació de les persones nouvingudes i de cultures diverses que formen part del nostre present col·lectiu. Que la flama ens continuï esperonant amb força i determinació en la defensa dels nostres ideals i de les nostres drets nacionals com a poble. De Salses a Guardamà i de Fragó i de Fraga a Mahó, passant per l'Alguer. Visca la flama del Canigó, visquin les fogueres de Sant Joan, visquin els Països Catalans!
1: Visca!

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: And it's
1: here we go, friends. Hold on, I can't.
2: Maybe that's a kooky situation.
3: So let's go back to the old key old tempo of everything.
4: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
5: La República Santboiana.
6: Amb l'Amadeu Alemany.
7: I fins aquí aquest programa festiu especial de la República Santboiana. Esperem que continueu gaudint de la festa i ens escoltem properament.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.
1: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
0: Seguiu a la nostra sintonia, la del 89.4 de la freqüència modulada. També ens podeu escoltar a través de www.radiosantboi.cat. I hem dit que avui parlaríem d'una aplicació, es diu Nura, i està pensada per donar suport emocional i terapèutic a persones que pateixen trastorns de la conducta alimentària. I és que aquesta aplicació, aquesta bona idea d'emprenedoria, ha estat la guanyadora de la 7a edició del Santboi Talent 2026. Avui parlem amb els protagonistes d'aquest projecte educatiu impulsat per l'Ajuntament de Sant Boi Talent Factory, que té com a objectiu fomentar l'emprenedoria, la creativitat i la innovació entre l'alumnat dels centres educatius de la nostra ciutat. I per això comencem per les presentacions. L'equip guanyador del Talent Sant Boi amb aquest projecte que es diu Nura, els alumnes del Col·legi Sant Josep de Sant Boi, Manel Hernica. Què tal, Manel? Molt bon dia i benvingut al Dies de Ràdio.
2: Bon dia.
0: Laona Lázaro, què tal? Benvinguda.
3: Bon dia.
0: I els dos enhorabona, per aquest premi, que és molt important, enhorabona. El professor del Col·legi Sant Josep i responsable de l'equip, el Marcos Ompanera. Marcos, què tal? Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: També saludem a l'empresa mentora d'aquest equip, que és l'empresa Osteo Baix de Sant Boi. Els seus gerents són el Jesús García i la Núria Pérez. Ens acompanya la Núria. Núria, què tal? Bon dia i benvinguda novament al Dies de Ràdio també.
5: Bon dia.
0: I la responsable de comunicació de Talent Factory, que és la Carla Martín. Carla, què tal? Molt bon dia i benvinguda.
6: Moltes gràcies, bon dia.
0: Doncs mira, si us sembla, evidentment per referència a l'equip guanyador, comencem amb aquests joves, el Manel i l'Ona. Us deia, quan heu entrat a Ràdio Sant Boi, ja heu aterrat, ja sabeu, ja fa pràcticament un mes que sabeu que heu guanyat el Talent Sant Boi. Ara sí, ja ho teniu assimilat?
3: Sí, sí. Al principi doncs, va ser una mica xoc, no, per nosaltres. Va ser una sorpresa, en el bon sentit, esclar. I res, jo crec que al final, després d'assistir a reunions com la de la planificació, el viatge, doncs ja a poc pues, ho acabem d'assimilar i molt contents i molt orgullosos de la feina feta.
0: Planificació del viatge, després ho expliquem, perquè déu-n'hi-do el viatge, però clar, déu-n'hi-do, heu guanyat, doncs això mereix un viatge que sigui espectacular. Després ho expliquem. Manel, has aterrat?
2: Sí, jo crec que, com ha dit la meva companya, que després d'un temps que passa doncs, el premi, la gala final i doncs, les reunions amb l'equip del Talent, doncs crec que ja assimiles la victòria i doncs això.
0: Uh-huh. Parlem d'aquesta edició del Talent Sant Boi, després direm les xifres, però des d'un col·legi com és el Col·legi Sant Josep, Marcos, què us va semblar en el seu moment, perquè vosaltres esteu des del minut zero, eh?
4: Doncs sí, des de l'inici, ja fa 7 anys vam participar a la primera edició.
0: Què us va semblar des de l'escola doncs, que existís, no?, aquest concurs i donar doncs, aquestes eines d'emprenedoria al jovent?
4: Doncs estem molt contents perquè passa habitualment que fas projectes i es queden a l'aula, i aquesta va ser una oportunitat que ens va oferir el Talent i l'Ajuntament de Sant Boi amb les diferents empreses mentores, l'oportunitat de sortir de l'aula, d'agafar la feina que fan, que comença amb una idea i després es desenvolupa amb un treball bastant potent, i poder sortir, explicar i bueno, a partir d'aquí, si ho fan bé, intentar assolir un premi, i fins i tot crec que podria donar-se la possibilitat de que aquest projecte es materialitza en una realitat, que seria el punt final. I per tant, des de l'escola Sant Josep estem molt contents de poder participar i de viure l'experiència, que és al final el que importa. I si després aconseguim un premi, doncs doblement contents.
0: I tant. De fet, des del Col·legi Sant Josep, igual que des de moltes altres escoles i instituts de la nostra ciutat, ja fomenteu la cultura de l'emprenedoria a l'escola, oi?
4: Sí, sí. És important dir que no és només un concurs, sinó que ja dins de l'aula, a tercer d'ESO, comencem amb aquesta matèria, després sempre continuem amb matèries optatives a quart d'ESO vinculades a l'empresa o l'economia i que tenen continuïtat al batxillerat, tant sigui a primer com a segon, amb matèries vinculades a l'empresa. I també volia fer una menció especial a que participen moltes escoles, instituts de Sant Boi, que hi ha molta competència, cada any és més complicat i més difícil, i que també és motivador veure que les joves s'impliquen, que les escoles s'impliquen, i que aquesta via, aquest itinerari del món de l'empresa i del negoci tenen sortida, que després es materialitzaran en el món acadèmic, universitari o en el món laboral. I per tant el Sant Josep doncs vol participar i continuar gaudint d'aquesta experiència any rere any.
0: Des de Talent Factory avui ens acompanya la responsable de comunicació, que és la Carla Martín. Fem un mirar enrere en la primera edició del Talent Factory i recordem com neix aquesta iniciativa.
5: Doncs aquesta iniciativa neix davant la necessitat que tenen els joves, no?, de ser escoltats i al final de poder demostrar tot el seu talent. Al final els joves tenen ganes d'aprendre i tenen moltes ganes de canviar el món generant un impacte positiu, i això s'ha vist durant aquestes 7 edicions que portem de programa, en les que hem vist que totes aquestes idees al final sempre tenen una base tecnològica i sempre tenen aquest objectiu de canviar el nostre món, ja sigui generant un impacte social o sostenible. O sigui, ells tenen ganes de canviar les coses i fer-ho bé.
0: I aquest any ha tornat a ser un any de molts èxits, perquè en aquesta 7a edició s'ha comptat amb 118 memòries de projectes presentats i més de pràcticament 335 alumnes participants a aquestes formacions. Hi ha una fase final molt disputada, no sé si més que mai, però molt disputada, oi?
5: La veritat és que aquest any, bueno, cada any es superen. Nosaltres diem, ostres, com poden tenir aquestes idees, però cada any les idees canvien. Es nota molt, depenent de les edicions, quines són les necessitats, perquè hi ha uns anys que igual és més a l'acompanyament a les persones grans, temes de salut mental. Es nota quina és la necessitat que tenen els joves i com va canviant cada any, però la veritat és que ells sempre es superen i a nosaltres ens sorprenen, tant a l'equip, als mentors, als docents, a l'Ajuntament, les empreses col·laboradores, les famílies, que ens venen a dir, ostres, és que heu canviat totalment la perspectiva que tenia jo dels meus fills. No, és que igual nosaltres també estem equivocats de vegades en com mirem els nostres joves, i ells tenen ganes de fer les coses bé, com he dit abans, sí.
0: Una part imprescindible del Talent Sant Boi és la col·laboració, la implicació del sector empresarial i comercial de la nostra ciutat, i hem de dir doncs que estem d'enhorabona perquè cada vegada més empreses, més comerços volen donar suport a aquesta iniciativa.
5: Correcte, aquest any han estat 12 empreses que han ajudat i acompanyat els equips durant aquest desenvolupament del projecte, aportant la seva experiència real en el món empresarial, també ajudant a validar les seves idees i ensenyar com convertir aquesta idea en una proposta que realment és viable. Llavors aquest any hem tingut empreses com Naeco, Autovivo Group, Avant Group, Sinton, Renault Ross, el Centre Auditiu del Baix Obregat, Baix Motor, Lightcap, Saavedra Jamones, Stack Future, Osteobaix, que avui ens acompanya també, a GSM, i també col·laboradors que aposten per aquests projectes, com NUT, que és una empresa molt gran i que actualment és la que porta aquí tota la gestió del centre comercial de Sant Boi.
0: L'empresa mentora d'aquest equip guanyador, com hem dit, és Osteobaix. Avui ens acompanya una de les seves gerents, que és la Núria Pérez. Núria, per què vau dir que sí? O per què us vau oferir? O com va anar la primera vegada que vau col·laborar amb el Talent Sant Boi?
6: De fet, aquest és el primer any que col·laborem.
0: Sí. I per què? Per què va ser? Per què vau decidir formar part d'aquest equip?
6: Va ser un oferiment que li van fer al Jesús, de fet, de part de l'Ajuntament i de la Begoña, de la Generalitat.
0: Sí.
6: Li van oferir i ens va semblar molt, molt guai. La veritat, el projecte és brutal. Quan jo estudiava a l'institut no hi havia aquesta oportunitat. I després en el món real, o sigui, en el món adult, quan has d'enfrontar-te a obrir una empresa, no? com va ser el nostre cas, tot aquest bagatge que estan aprenent ells realment és molt, molt, molt útil. I ens va semblar un projecte molt, molt potent. I la veritat és que vam dir que sí perquè, bueno, és molt xulo participar-hi.
0: Déu-n'hi-do, Osteobaix, arribar i guanyar. Déu-n'hi-do, eh?
6: Això és sort.
0: Bé, o que ho han fet molt bé, no? També?
6: Ho han fet superbé, o sigui, sí. La realitat és aquesta. Nosaltres hem posat un granet d'arena, però realment el projecte és que la idea era molt bona, va néixer d'una forma molt honesta i, bueno, al final la idea de Nura, del projecte, és una cosa molt personal, no? I quan neix d'un projecte personal i d'una necessitat tan real, al final es materialitza d'una forma molt més natural. I nosaltres en realitat hem aportat un granet d'arena, però un granet de sorra, vull dir, però realment la idea era molt bona. Hem tingut la sort en realitat de que ens toqués aquest grup.
0: Doncs ara parlem de què és exactament Nura. Hem definit a Nura com una aplicació pensada per donar suport emocional i terapèutic a persones que pateixen un trastorn de la conducta alimentària. I ara el Manel Lernica i l'Ona Lázaro ens explicareu primer com vau tenir la idea, perquè clar, tot això no sé si és una pluja, no?, d'idees o pensaments que teníeu entre els dos, a veure què podem fer. Com neix?
3: Doncs en veritat, Nura neix d'una experiència molt propera, d'un cas que ens va tocar viure de molt a prop, que vam detectar la manca de suport més enllà del que són les sessions de teràpia, no, més enllà del moment en el que estàs sentat enfront del teu psicòleg. O sigui, està molt bé aquesta hora que fas, però què fas les altres 167 hores de la setmana sense aquest suport? A qui li expliques les coses? Llavors, volíem crear aquesta aplicació per tenir aquesta eina d'acompanyament constant que et pugui ajudar als moments més difícils i, com explicava, ho vam tenir des d'un cas molt proper. Per tant, teníem totes les necessitats molt a mà, o sigui, sabíem exactament el que necessitava una persona amb un trastorn de la conducta alimentària.
0: I que no tenia el seu abast en aquell instant, és a dir, volíeu un suport multiplicat.
3: Exacte.
0: Manel, bé, teniu la idea, sabeu que anirà sobre aquesta temàtica, però clar, tot això té un desenvolupament, no? Com us hi poseu?
2: Doncs nosaltres vam dividir les parts de l'aplicació en dies. Un dia vam pensar en una part, després un altre dia altra part, i així, doncs, successivament. Per desenvolupar les funcions de l'aplicació, sí. Vam estar els dos amb un iPad treballant i pensant que podíem no sé com es diu ara, agregar,
0: sí,
2: i que podíem solucionar amb aquesta idea perquè sigui bona i añadir-la a l'app. És a dir que, això, que cada part de l'app té un procés de pensament i de pensar si seria bona idea, de com fer l'aplicació sostenible i de com fer els apartats de l'app que siguin com he dit, sostenibles i que funcionin, i això.
0: I quan teniu la idea, suposo que immediatament ja li presenteu al Marcos o li dieu, mira, tenim unes quantes idees, o directament aquesta? Com va? Ona?
3: Doncs el procés va ser bastant llarg. Jo recordo que vaig estar parlant en diverses ocasions amb el Marcos perquè volíem estar a l'alçada i volíem fer-ho el millor possible. Quan hi havia algú que no ens acaba de convèncer o que igual Marcos ens proposava de millora, no? En seguida ho fèiem. I això hi va ser res, anàvem fent, i si veiem algú que creiem que no funcionava o algú que creiem que havia de funcionar i encara no estava implementat a la nostra aplicació, fèiem el possible per poder treure-ho i anar endavant amb això.
0: Marcos, el Manel i l'Ona presenten la idea i què els hi dius? La primera cosa que els hi dius?
4: Bé, per començar volia dir que quan van oferir-nos la possibilitat de participar una altra vegada a aquest curs al Talent, des de l'escola, com a professor d'una matèria, en aquest cas de les ciències socials, vaig decidir presentar-lo als dos grups de tercer, on estem parlant de 66 alumnes, i alguns també de quart d'ESO que també tenien interès en participar, perquè l'any passat no ho van poder fer, i van sortir molts projectes. Llavors, a partir d'aquí comences a parlar de forma individual amb cada parella, amb cada equip, i els vas fent propostes, els vas fent preguntes, i intentes acompanyar-los. Bàsicament és acompanyar-los. Dic que van presentar molt bons projectes, De fet, aquest any hem aconseguit presentar dos equips a la final. Mm-hmm. Els tenim aquí a Nura, però també volia recordar que tenim un altre equip que format per la Lara i la Lucía, van presentar un projecte Safe World, no van aconseguir quedar entre les tres primeres, però és un projecte també amb bona idea, molt ben treballat, i que per desgràcia no van poder aconseguir obtenir cap premi, però ho van fer molt bé. Com et deia, a partir d'aquí és un acompanyament, és una idea, però després són 4 mesos de treball i sé que han dedicat moltes hores, molt esforç. Sempre dic que és un 1% d'inspiració, que és la idea, i un 99% de sudoració, que és el treball, l'esforç que implica. Sempre amb l'acompanyament, en el meu cas, per la meva experiència, perquè ja portem molts anys amb aquesta matèria i amb aquests projectes, aquest concurs, però bueno, és, el resum és això, acompanyar i treballar.
0: Uh-huh. I en aquest moment ja comenceu el desenvolupament del que és l'aplicació. Quan coneixeu des d'Ostovalls, des de l'empresa mentora, aquesta idea, què dieu? De quina manera ha sigut el vostre suport?
6: Bueno, a nosaltres ens va al·lucinar, la veritat. El que ha dit abans Carla és molt real. Jo potser tinc una imatge molt sesgada del jovent, no? O tenim en general una imatge sesgada del jovent, de falta de responsabilitat, de vegades falta d'esforç, i la realitat que m'he trobat amb coneixent els nois que participen en aquest projecte és totalment contrària. Hi ha un esforç darrere de tot el que fan, un coneixement brutal. A mi em va al·lucinar, per exemple, com van desenvolupar l'Ona i el Manel l'aplicació, la pàgina web, a través d'eines d'IA. Persones que com ells tenen voluntat i ganes de fer, tenen tantes eines ara mateix al seu abast que poden fer coses increïbles, i la veritat és que crec que nosaltres hem après més d'ells que ells de nosaltres, no? Nosaltres, la nostra aportació ha estat donar-los el nostre punt de vista des d'una empresa com la que nosaltres tenim, com vam desenvolupar Ostiobaix, vam revisar el projecte, ens va semblar brutal, vull dir, l'aportació que nosaltres vam fer va ser més enllà de posar en contacte amb una nutricionista que nosaltres havíem treballat, que és especialista en TCA, per si teníem dubtes, per si van desenvolupar un vídeo també amb ella, no?, d'entrevista, per entendre també més profundament el treball d'una nutricionista especialitzada en aquest tipus de trastorns. Vam fer una estada també a Ostiobaix perquè coneguessin el nostre centre, però bueno, en realitat, la veritat, i sent superhonesta, em va agradar molt veure les habilitats de comunicació que desenvolupen ara mateix els instituts, la capacitat d'esforç i de creació que tenen aquestes persones, no? Aquest jovent, la veritat.
0: Doncs som-hi, Nura i Manel. Tenim l'aplicació. Com funciona exactament? És a dir, la tenim al telèfon mòbil, ens la descarreguem, i què fa? Som-hi.
3: Doncs a l'aplicació vam implementar diferents funcions, com hem dit abans. Compta doncs amb una opció que és un xat comunitari, en el que dins d'un espai moderat i regulat, sense poder incitar a idees de parir, ni a comparacions, ni a obsessió, doncs que poguessis parlar amb persones amb les que es trobessin amb la mateixa situació en la que tu et trobes, no? També vam fer, doncs, des de la part més sostenible, poder que creixi un arbre virtual a l'aplicació, a la vegada que doncs una persona vam fer bots hàbits a l'aplicació, i també col·laborem amb una ONG, es diu Tree Nation, que és una ONG real, que planta, doncs, cada arbre plantat a la web també es planta a la vida real, en una zona habilitada. Llavors tenim un altre espai que seria un autoregistre d'emocions, i no, doncs expliques pues les teves idees, com t'has sentit avui, i ho comparteixes. També doncs tenim el nostre dispositiu, el CLIA, que és un dispositiu físic, doncs, que et va recordant l'hora dels àpats i de la medicació, i principalment són aquestes. També tenim el botó de crisi, que és bastant important en els moments més difícils, doncs que et proporciona exercicis de relaxació, doncs per poder desestressar-te igual abans de poder per exemple, quan una persona amb un TCA tendeix molt a tenir ansietat, no? I ens explicaven aquestes persones amb trastorns de la conducta alimentària que molts cops el que t'incita a fer quan tens un atac d'ansietat és igual fer-te mal a tu mateix, fer-te autolesions. I d'aquesta manera, amb voltor de crisi, doncs volíem també pues, fer això també amb àudios personalitzats al terapeuta, i tot perquè tu mateixa et puguis i aprenguis a cuidar a tu.
0: Heu dit que us heu inspirat en casos reals, casos que coneixeu de persones, de companys o companyes que ho pateixen. Han pogut després, suposo que sí, no? Fer provatures amb aquesta aplicació. Què us han dit?
2: Sí, doncs el cas real és l'hermanastra de la meva companyera, i doncs ens ha ajudat molt perquè ha fet moltes proves, ens ha dat la seva opinió, ha provat, diguem que totes les funcions, el botó de crisi, i ha estat ahí per donar la bona opinió, així que ha sigut molt, molt útil i bastant bé.
0: Li ha agradat? S'ha sentit, doncs, amb aquest plus que deia multiplicat que tenia només segurament doncs, amb els terapeutes o amb psicòlegs, sí. Psiquiatres, sí?
3: Sí, clar, també de fet ens va posar al principi de tot el projecte quan encara no sabíem ni que anàvem a ser seleccionats, quan vam fer doncs, aquesta memòria inicial. Ella ja ens va posar en contacte amb amigues seves que també van patir, amb la seva psicòloga, la seva nutricionista. Des d'un principi nosaltres ja estàvem informats i ella, la veritat és que va ser el nucli del nostre projecte, i des d'allà ens va ajudar moltíssim.
0: Dèiem abans, des de Talent Factory, que cada vegada ho posa més complicat. Dèiem aquests 12 equips finalistes, imagino que el jurat, davant de tot el que tenia sobre la taula, ho ha tingut molt i molt i molt difícil, que tots els anys ho és, però aquest any dèieu que doncs, si cap encara més, no?
5: No voldries estar en una sessió no. De reunió de jurat, eh? Cap de vosaltres, us ho dic, eh? Perquè la veritat és que hi ha molts debats, perquè cada any, com dic, es superen, o sigui, aquest any ells, per exemple, el seu projecte ho han fet molt bé, perquè és un exemple de que és el que busquem a Talent Factory, que els joves al final identifiquen un problema, ho analitzen i proposen una solució que, a més d'innovadora, el que pretenen ells, per exemple, no, és la seva sensibilitat, no?, amb què ho han tractat, perquè al final ells ho estaven vivint amb una persona que tenen al costat que ho està vivint en primera persona. No volen substituir un tractament professional, sinó convertir-se en un complement per al seu suport dia a dia. Llavors, per exemple, el segon i el tercer premi aquest any també han estat allà, el primer, el segon, el tercer, és que tots estan a un punt, un de l'altre, és molt complicat escollir. I aquest any pues, el segon ha estat el Vida 360,
0: sí, de l'Escola Llor.
5: Correcte, que és una aplicació connectada a un rellotge intel·ligent pensat per a persones grans que viuen soles, i el seu objectiu és reduir la solitud i augmentar-ne la seguretat connectant-les amb activitats de l'entorn, i al final pues, potenciar i fomentar pues, tota aquesta col·laboració i creació de la comunitat.
0: I el tercer premi?
5: I el tercer premi, Mans que brillen, de l'Institut Camps Blancs, que era un panell intel·ligent que ajudava persones amb artrosis a millorar la seva mobilitat i força de les mans gràcies a la tecnologia.
0: Déu-n'hi-do. Tots temes que crec que ho hem comentat alguna vegada, el Marcos, que ha vingut en aquestes tertúlies que fem en més d'una ocasió, tots temes molt socials, molt d'acompanyament, molt d'estar al costat de l'altra persona. Això diu molt d'aquest jovent, que és molt jove, diu molt del futur que tenim per endavant.
4: Sí, el primer, incidir en el tema de que aquesta aplicació és espectacular, pel que ha explicat l'Ona i també el Manel. Aquesta vessant social sempre ha de ser la característica principal de qualsevol projecte, que aquesta vessant social, però a més, el component tecnològic, començar a desenvolupar, encara que sigui en una fase inicial, una aplicació, té el seu valor. Una tercera part, la sostenible, com explicava l'Ona, utilitzant aquesta aplicació, també estàs d'una forma solidària ajudant a la creació d'un bosc, a plantar un arbre. Per tant, toca totes les branques que demana el món i la societat actual. I, com deia Carla i Nuri, els joves és que estan molt, molt preparats. Sí que dona la sensació de vegades de que no estan motivats, de que hi ha coses que no els interessen.
0: Els infravalorem una mica.
4: Sí, de vegades sí. I jo que estic amb ells a l'aula he de dir que tenen un gran potencial i que tenen grans capacitats, encara que de vegades no ho saben, o que falten per acabar de desenvolupar, però el potencial és molt gran. Voldria fer fins i tot referència a un antic anunci que es feia a la televisió que deia joves sobradament preparats.
0: Sí, doncs sí.
4: Ja existia als anys 90 i estem ara a l'actualitat i continua sent així. Dic que aquest any, com deia a l'inici, vaig presentar un munt de projectes. Doncs ja he rebut alguns mails i me'ls trobo alguns alumnes pel carrer que estan desitjant que comenci el setembre per poder presentar les seves idees i tornar a presentar i participar en aquest, en aquest programa del talent. D'aquí animaria també el talent a obrir la possibilitat de que creixi, malgrat que sé que significa molta feina, molta organització, perquè hi ha un gran potencial de intentar ajudar els joves perquè tenen un gran potencial i que s'ha d'intentar treure de l'aula i, com deia abans, que surti i que puguin, en aquest cas, participar al concurs.
0: Dèiem abans que des del Col·legi Sant Josep ja fomenteu aquest esperit emprenedor des de l'escola i crec que ja aquests alumnes van poder presentar davant de la resta d'alumnes aquest projecte, no? És sí, possible, sí. Perquè, ho dic, parlo d'una experiència personal, aquest matí li he dit al meu fill que cursa primer de l'ESO al Col·legi Sant Josep, li he dit, mira, avui venen aquests copats, i m'ha dit exactament en què consistia l'aplicació, m'ha dit exactament qui éreu vosaltres, i m'ha sabut explicar, dic, vale, doncs ja està, ja ho sap. O sigui, vull dir...
4: Me n'alegro perquè això significa que estava a temps, és la idea,
0: sí, però
4: i després de que ho han explicat molt bé.
0: També, però m'ha fet gràcia perquè dic, doncs està molt bé que aquest esperit a un jove de 13 anys, doncs li hagi arribat també i que hagi estat, doncs això, interessat i que ho hagi entès perfectament, sí. No?
4: L'objectiu era doble, d'una banda que ells poguessin explicar el projecte, agafar una mica de soltura, experiència, sí. Perquè havien d'anar a la gala final, que va ser molt maca, i poder explicar-la bé, i d'aquesta manera, a part d'explicar-la a casa, als familiars més propers, doncs també explicar-la als companys de l'escola. I després, d'una altra banda, que els alumnes que estan a primer segon, que quan arribin a tercer quart puguin participar, que ja comencin a despertar, a plantar aquesta llavor de futur de joves emprenedors, que sé que molts estan interessats. I per tant, bueno, el que deies des de l'Escola Sant Josep, intentem donar una sortida a aquest tipus d'itineraris i que ho han fet molt bé.
0: Manel i Ona, que heu sentit els companys de classe, les famílies, bé, la gent que heu pogut fer aquests assajos de presentació de Nura?
3: Doncs res, moltes felicitacions sobretot. El nostre curs també creiem que hi havia molt de nivell, com deia el Marcos, van agafar dos parelles, però és que podrien haver agafat a 30 perquè la veritat que jo em vaig assabentar de molts dels projectes i superbé. I res, doncs això també a mi em va fer molta il·lusió arribar als dies abans de fer la gala final. Vam estar passant per cada classe per nosaltres també practicar i explicar una mica sobre com anava a ser, doncs, la nostra presentació el dia de la gala, no? I ens va fer molta il·lusió a mi, principalment perquè quan explicàvem els premis i tal, en el moment en què ho explicaves i de sobte deies, i el primer premi un viatge a San Francisco, clar, la gent, els alumnes de primer d'ESO es quedaven flipant, deien, buah, que guai. O sigui, a mi, si jo en el seu moment hagués estat, doncs, al seu lloc, i vinguessin uns alumnes de 12 anys més grans explicant-me, pues, que estan participant en això i que tenen la possibilitat de, doncs, de poder viatjar aquí, no? O bueno, de simplement viure l'oportunitat en general, doncs també m'hagués donat molta il·lusió i dir, ostres, és que d'aquí a 2 anys puc ser jo aquesta persona.
4: Sí. Jo volia dir que els de primer es van emocionar molt, els de tercer hi ha alguns companys que van estar molt contents i alguns estan una mica envellosos perquè
0: això és normal,
4: és un projecte molt maco i un premi molt, molt, molt interessant.
0: Sí, Manel?
2: Sí, també vull dir que molts companys ja abans de la gala, uns 3 dies abans, em deien que a mi i a l'Ona ens veiem ahir guanyant el primer premi i jo crec que els meus companys van ser una part molt bona perquè ens van animar molt i ens van donar, doncs, un petit suport que va ser molt, molt bo i que...
0: Això diu molt, dels companys, de vosaltres també, però diu molt dels companys, que guanyar vosaltres és guanyar ells també, això està molt bé, Que bé, que bé.
2: I doncs això, que ens va servir molt les seves paraules i res.
4: Va arribar a la gala final amb molta confiança i ho han demostrat.
0: Molt bé. Des del sector empresarial de Sant Boi com a Osteobaix, participant en aquestes iniciatives, era la primera vegada, ha guanyat el vostre equip. A partir d'ara, penseu continuar donant suport al talent Sant Boi?
6: Sí, sí, sí. En aquest cas continuarem com a Osteobaix, continuarà el Jesús com a mentor en les properes edicions i, bueno, si al final doncs s'accepta, no, la continuïtat de l'empresa. I la veritat, he de dir que té molta repercussió. Nosaltres no coneixíem bé el projecte, sí que ho havíem vist perquè tenim molt contacte amb la Marta Saavedra, per exemple, que ella porta molts anys fent-ho. Sempre ens ho havia comentat, però nosaltres no ho havíem viscut mai en primera persona i té moltíssima repercussió. O sigui, molta gent s'assabenta del premi, de com funciona. Hi ha moltíssimes famílies implicades en l'àmbit escolar i realment moltíssima gent ens ha trucat, ens ha escrit, ens ha dit i ens ha felicitat per aquest premi, que és 100% una cosa que han guanyat, vull dir que han generat ells, no? Però a nosaltres ens ha repercutit molt en quant a visibilitat. Jo crec que també treballo molt bé a nivell de les xarxes socials, a nivell de visibilitat.
5: Sí, al final també intentem que això és una acció que al final estan participant les empreses i que per ells jo crec que té molt valor, perquè parlem de responsabilitat social corporativa, parlem d'estar implicats amb la seva comunitat, perquè tots són empreses del municipi. Llavors jo crec que no hi ha una manera millor de al final intentar generar un futur i començar per les persones que són el futur i que a més també són el present, que són els joves. Llavors jo crec que té molt valor per les empreses participant en aquest tipus d'iniciatives i, com diu bé la Nuri, nosaltres pues, intentem donar-los tota la visibilitat a través de les xarxes, els acompanyem en totes les visites que fan a les empreses, després totes les notícies que compartim estan mencionades totes les empreses. Al final és molt important també per elles que se sàpiga el que estan fent.
0: Des de Talent Factory, avui estem parlant del Talent Sant Boi, 7a edició, però esteu viatjant per molts territoris, per moltes ciutats, per molts instituts i escoles, fomentant el mateix que heu estat fomentant a Sant Boi, que és doncs el talent emprenedor, amb les col·laboracions imprescindibles de les administracions locals, en aquesta ocasió de l'Ajuntament de Sant Boi.
5: Correcte. L'altre dia estaven fent com un breu resum de tots aquests...
0: Breu no seria.
5: Però breu no és. És difícil de calcular perquè són molts programes, són moltes activitats les que fem. Parlem de més de 60.000 joves que han dut a terme formacions amb metodologies i eines d'emprenedoria. Parlem també de més de 50 empreses i entitats col·laboradores, empreses i entitats com la Diputació de Barcelona, Acció, Aigües de Barcelona, el Consorci de la Zona Franca i un munt més que podria dir. I la veritat és que és molt important aquesta col·laboració, perquè sense elles i sense la implicació dels ajuntaments, això no seria possible. O sigui, tot el que es fa és tot per ells, però sempre es fa des d'una organització, una gestió de tots, que tots els entitats i aquests agents ho fan possible.
0: Doncs ara sí, parlem del premi, no? Parlem d'aquest viatge, que bé, no és el més important, però és important també el viatge que fareu al mes de setembre, sí? És el setembre,
5: correcte.
0: El setembre a Silicon Valley, a San Francisco, allà fareu una ruta espectacular, que no sé si el Marcos ja l'has fet.
4: Sí,
0: el
4: primer any participar, van guanyar també. Sí. Per cert, com a curiositat, el germà del Manel, que és el Malernica, va ser el guanyador, amb el seu company, el Lluís Chen.
0: Sí. Els vam tenir aquí. Vam tenir aquí els guanyadors, és veritat, és veritat.
4: I ja van poder gaudir d'aquesta experiència del viatge. És un viatge increïble perquè combina la part turística i la part emprenedora vinculada a les visites a diferents empreses com la de Google o universitats com Stanford, entre moltes altres coses. O sigui, impressionant. És un gran premi.
0: I què opineu vosaltres, el Manel i l'Ona, que marxareu al setembre a Silicon Valley i a San Francisco?
2: Doncs jo crec que, bueno, creiem que...
0: Ja t'ho ha xivat el teu germà, tu, no? Una mica, en què consistirà?
2: Doncs que com... com has dit, és el Silicon Valley i jo crec que quasi tot el món vol anar als Estats Units. És un destí molt, molt bonic i, doncs, a més, a Silicon Valley, que està ple d'empreses i de jocs molt importants, jo crec que serà un viatge molt bo i ho gaudirem bastant bé, la veritat.
0: Ona.
3: Sí, la veritat és que em fa molta il·lusió poder viatjar, poder tenir aquesta oportunitat. A més, doncs, Holin, que et regalin un viatge per un treball, em sembla molt guai. I res, doncs, per exemple, a mi, com a, així el que em faria molta il·lusió, a mi m'agrada molt tot el tema de les presons i tot això, i saber, doncs, que podré anar a una de, segurament, les presons més importants, no, la presó d'Alcatraz, pues és una cosa que em fa molta il·lusió, bueno, el viatge en general.
0: Quin voldreu que sigui el vostre futur quan parlem d'estudis? Ara heu acabat tercer? Sí? Doncs en un futur, no sé, què voleu estudiar? Ho teniu clar o no gaire?
2: Jo, sincerament, no ho tinc molt clar, però segurament m'aniré... faré batxillerat, però segurament m'aniré a fer AD o alguna cosa així semblant, i perquè a mi m'agrada sincerament molt el món de l'emprenedoria. De fet, bueno, no, és molt... Bueno, és que és molt llarg la història, però ja practico l'emprenedoria i...
0: Que ja tens una empresa, quasi?
2: Quasi.
0: Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do. I doncs, crec que és un món molt, doncs, dur, però que si ho fas bé i treballes molt, dona els seus beneficis i, doncs, per ahí tiraré.
0: I la Ona?
3: Jo, la veritat és que sí que ho tinc bastant clar. Després, doncs, qui sap què passarà. Però jo des d'allà fa un any, just abans doncs, aquest curs del talent i tot això, per això també em va fer molta il·lusió, tinc bastant clar que em vull enfocar al món de l'empresa, just. M'agradaria estudiar un batxillerat social per després poder fer administració i direcció de l'empresa, ADE, i m'encantaria, doncs, després poder anar, pues, a la universitat, fer una carrera i poder especialitzar-me en el món de la moda. M'agradaria molt, doncs, poder tenir una empresa enfocada en la roba, en la moda, és el que més m'agrada.
0: Clar, Marcos, això pot obrir vocacions que potser estaven amagades, no? Aquests concursos, bé, el Talent Sant Boi, per exemple.
4: Sí, és el que dèiem abans, que s'obren itineraris, la part més empresarial, vinculada a l'economia, és un gran itinerari. De fet, ara que deia el Manel, que no ho té encara prou clar, a l'escola Sant Josep comencem a tercer d'ESO fent una mica de tria d'itineraris mitjançant les optatives que faran, i després continuem el treball d'orientació molt potent a quart d'ESO, en què fem moltes coses, amb tests, visites, tallers, etc. I els acompanyem també en l'itinerari més aviat vinculat a les ciències, o més tecnològic, o més social. I aquest concurs ens dona aquesta possibilitat de poder veure els diferents perfils i encaminar els itineraris. I a partir d'aquí, els itineraris són com un llarg camí, una escala plena de graons, i és acompanyar el procés dia a dia. Fins que ja acaben l'escola, si continuen el batxillerat, perfecte, i si se'n van fora, doncs és una altra història.
0: Des de Talent Factory, any que ve, continuem, no? Vuitena edició.
5: Continuem, una vuitena, una novena, una decena. Nosaltres continuem aquí, nosaltres continuem intentant... al final, bueno, sí, cada edició demostra que el talent jove, doncs, existeix, i nosaltres només el que els donem és oportunitats. Per, al final, i capacitar-los a través de totes aquestes formacions que fem, i ells són, al final, ells són qui demostren. O sigui, això va d'un tema d'esforç, de ganes, de motivació, d'il·lusió, i això és el que predomina en tots els programes. O sigui que, sí, nosaltres continuem aquí i sempre de la mà de l'Ajuntament, que és qui ho fa possible.
0: Des del sector empresarial, que avui ens acompanya l'empresa mentora, que és Osteobaix, Núria Pérez, quin és el consell que vas donar i que continuaries donant i que insistiries per donar a aquests joves, aquests que han guanyat, però a la resta que potser ens estan escoltant, no ens escoltaran, o puguin escoltar aquesta entrevista en un futur, això, per acompanyar, doncs, aquest esperit emprenedor?
6: Bueno, consell, al final jo vaig estudiar biologia i ara m'estic dedicant a una cosa absolutament diferent. El consell és que es guiïn per allò que els motiva més, que la realitat és aquesta, no? Que al final fas potser una carrera per obligació, per, bueno, perquè et diuen que potser és el que més sortida té, per el que sigui, però al final si el que t'agrada et mou, facis el que facis, obtens un benefici, no? I jo el que faria és això, o sigui, després d'aquests anys i d'haver estudiat la carrera, tres màsters i haver acabat muntant una empresa, moltes vegades et veus molt, bueno, d'alguna manera com molt obligat a continuar un camí que potser tu no era el que inicialment agafaries, i seguir l'instint és molt important.
0: Jo li demanaria ara a l'equip guanyador d'aquest Talent Sant Boi, la setena edició, el projecte Nura, aquests alumnes del Col·legi Sant Josep, el Manel Ernica i l'Ona Lázaro, què és el que diríeu a algun jove que potser l'any que ve doncs ja ha de fer al Col·legi Sant Josep algun dels projectes? No sé si la paraula és consell, o què és el que us agradaria dir, o què és el que els hi heu dit, perquè heu fet aquestes exposicions classe a classe, si ens estan escoltant o si ens escolten algun dia.
3: Doncs a mi m'agradaria dir, sobretot, que no deixin de fer, o sigui, el que els agrada, no deixin de treballar. Molts cops, no? Al principi, quan ens van donar aquest plan d'empresa i vam veure totes aquelles preguntes que no sabíem què eren ni la meitat de coses, vam dir, ostres, això igual, aviam si se'ns quedarà gran. Però no, tu li has de donar empeny, i t'has d'esforçar, has de treballar, per molt que costi, i tot, no has de deixar de fer i de lluitar pel que t'agrada. Sabent que tens un objectiu final, tu mateix et marques doncs el teu propi límit també, i fins on t'agradaria arribar, però jo crec que has d'intentar sempre fer el màxim, arribar allà on puguis, però lluitar i treballar per aconseguir-ho.
0: Manel.
2: Jo principalment els diria als joves que per arribar a la victòria, principal, bueno, el que tens que fer és treballar molt dur, treballar i seguir treballant sense escoltar ninguna. Si per exemple et diuen que la teva idea és molt mala, no, sense escoltar, o sigui, no tens que escoltar-los, i doncs treballar dur cada dia, per les nits si pot ser, i doncs això, treballar dur i pensar en la meta final en el que pots estar, manifestar tot, diguem, a tu imaginar-te a Silicon Valley, i doncs això, jo crec que això és el truc.
0: I el responsable d'aquest equip, el professor del Col·legi Sant Josep Marcos Ombanera, si algú ens escolta, algun d'aquests joves que potser l'any que ve s'hi ha de posar.
4: Doncs ja ho han dit ells, i jo comentava abans, és tenir una idea, lluitar per ella, com diu el Manel, i després molt treball, molt esforç, i després en el cas del Sant Josep l'acompanyament meu, per poder guiar fins al final. També volia posar en valor l'esforç que fa l'Ajuntament, donar les gràcies també al Talent, donar les gràcies també a Osteobais, que ens han acompanyat, i a la resta d'empreses que, com deia abans la Carla, hi ha un munt d'elles, destacaria Renault Ross, perquè també s'han acompanyat aquest curs en el projecte, sí, de Segwall, i la resta d'empreses. I després les escoles, no només la nostra, la resta d'escoles. En definitiva, tenim tots una responsabilitat. Aquests joves, com deien, estan sobradament preparats, i si no, ho estaran d'aquí poc. I són el futur. En el món empresarial seran els propers treballadors. A nivell d'Ajuntament seran els propers ciutadans. I a nivell de les escoles, la nostra obligació de formació i acompanyament està clara. Per tant, donar les gràcies d'una banda i apel·lar a la responsabilitat de tots, perquè els joves són el present i també el futur.
0: Doncs moltíssimes gràcies. Avui hem parlat de Nura, aquesta aplicació pensada per donar suport emocional i terapèutic a persones que pateixen trastorns de la conducta alimentària, que han estat els guanyadors d'aquesta setena edició del Sant Boi Talent 2026. Aquest equip guanyador ha estat del Col·legi Sant Josep, els alumnes Manel Ernica i Ona Lázaro. Moltíssimes gràcies, enhorabona i bon viatge. el mes de setembre. Gràcies també a l'empresa Osteobais, que ha fet de mentora d'aquest equip, el Jesús García i la Núria Pérez. Avui ens acompanyen la Núria. Gràcies, Núria.
6: Gràcies.
0: Gràcies també al professor del Col·legi Sant Josep, responsable d'aquest equip, Marco Sompanera. Fins a propera i gràcies.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I gràcies també a la responsable de comunicació de Talent Factory, la Carla Martín, per haver vingut avui el Dies de Ràdio i haver-nos explicat doncs aquest recorregut.
5: Gràcies a vosaltres i bon dia.
0: I aprofito per donar les gràcies també per aquesta iniciativa i aquesta idea que en el seu moment vam presentar aquí, la primera edició del Talent Samoy, amb els directors de Talent Factory, que són la Laura Benítez i el Juan Castilla. Gràcies a tothom, que vagi molt bé i fins la propera. Bon dia.
5: Bon dia.
7: Adéu.
1: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Moltes gràcies per sintonitzar-nos.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: L'aigua és l'element més bàsic de la nostra existència. Però al llarg dels segles, l'acte de submergir-s'hi ha anat molt més enllà de la simple higiene. Per als antics romans, els banys eren el centre de la vida social. Tant és així que van fundar poblacions senceres al voltant de fonts termals naturals, l'origen directe de tants pobles que avui anomenem caldes. A més, el llegat de l'aigua està ple de mites. Ens pensem que l'edat mitjana va ser una època bruta, quan en realitat els banys públics mai van arribar a desaparèixer. El trencament real va arribar a l'edat moderna, quan Europa li va agafar pànic a l'aigua i va tancar els establiments de bany. Llavors, com van passar d'aquesta fòbia absoluta a l'explosió dels grans balnearis burgesos del segle XIX i XX? Avui, a les portes de Troia, viatgem des de l'antiguitat fins al món contemporani per resseguir la història dels banys. I ho fem en directe, en públic i des d'una vila termal històrica com és Caldes de Malavella. Benvinguts a les aigües que fan història. Benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes, benvinguts a un dia molt especial, una setmana més, però també un dia molt especial a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història, producció de Ràdio Castellar, emissió per la xarxa de comunicació local, i avui molt especialment formant part del programa de l'Abril Cultural de Caldes de Malavella. Moltíssimes gràcies a l'Ajuntament de Caldes de Malavella per convidar-nos. Avui amb l'Albert Abril, jo sóc el Sergio Rodríguez, el meu company Albert Abril, com estàs?
2: Com anem, Sergio?
1: Avui parlarem d'aigües que fan història, i com anirem parlant d'aigües que fan història al llarg de diferents èpoques de la nostra història, la primera pregunta que et faré, Albert, que després anirem desenvolupant, serà: tu a quina època històrica et banyaries?
2: Això és una miqueta com a classe, no? Els fem una pregunta als alumnes, llavors els donem una miqueta d'informació perquè puguin posicionar-se. No?
1: I al final de la classe haureu de respondre, eh? Vull dir, si us animeu, després us preguntarem a quina època històrica us banyareu, aneu pensant.
2: I omplir una rúbrica de coavaluació. Això sempre va bé. No sé, Sergio, jo crec que... ja que som a Caldes, no?, i que són unes termes d'origen romà, tot i que hi ha alguna cosa anterior, no?, però segurament origen romà, podríem dir que em banyaria les termes romanes, tot i que teníem bastants tipus de termes. Per què em banyaria en termes romanes?
1: Pros i contres, no?
2: Pros i contres. A veure, contres, a les termes s'hi feien moltes coses, de ses, ja ho anirem explicant. Jo crec que és una experiència completa, no? Seria com anar a un Jim Jill Bank a coreà, que són aquests banys, aquestes termes, que hi pots passar la nit, tens biblioteques, i pots jugar a videojocs. És una passada, si aneu mai a Corea, a la bona o a la dolenta, depèn de qui li preguntis. És una experiència que val molt la pena, i jo crec que seria una miqueta això. Coses dolentes, que tothom es socava a la mateixa piscina i es canviava poc l'aigua. Llavors, no sé.
1: Edat mitjana?
2: Edat mitjana, molt fàcil, perquè no es rentaven, llavors...
1: Però això és un mite.
2: Això és un mite, és un mite. És un mite totalment.
1: Sí.
2: L'edat mitjana també hauria d'estar molt interessant banyar-se a l'escalda, rentar-s'hi, perquè tenim moltes imatges que ens ensenyen unes piscinetes de fusta superadorables en la qual et posaven, i aquestes t'agradarien a tu especialment, perquè hi posaven una taula de fusta.
1: Ostres.
2: I et servien rostits.
1: Ostres!
2: Mentre tu et banyaves en aigua calenta.
1: No sé si puc, estimats veïns i veïnes de Caldes de Malavella, parlar més de menjar. Avui hem vingut abans. Fem aquesta petita explicació perquè hem vingut a les 2:30, teníem taula a Cala Manela. Menjat molt bé.
2: Hem menjat
1: un bistec de vedella, un entrecot de vedella a 300 grams. Jo crec que cadascú...
2: Tu t'haguessis fet uns cargols?
1: Sí, però no m'han acompanyat avui els cargols.
2: Em sap greu.
1: L'Albert no m'ha acompanyat amb els cargols. Bueno,
2: edat
1: moderna, què passa? Amb
2: edat moderna, la cosa es complica una miqueta, perquè a l'edat moderna, de cop, tota Europa agafa una mena de pànic als banys públics. Veurem que les termes no tanquen, però els banys públics tanquen la majoria. Llavors, seria difícil banyar-s'hi. I a l'edat contemporània?
1: A l'edat contemporània seria meravellós perquè podria banyar-me, podria fer-me tractaments terapèutics amb les aigües medicinals que s'hi descobriran les seves meravelloses propietats, però jo no sé si m'hi deixarien passar. O no sé si tindria calés, perquè és més avassat per la burgesia, tot això, i poder no podria entrar.
2: Anem veient, no?
1: Aneu pensant, us ho preguntarem al final del programa, aviam, nosaltres anirem fent un repàs per les aigües que fan història i anar veient com és aquesta evolució històrica de la història de l'aigua.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @ Portes de Troia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs ja estem aquí com una lluna a l'aigua. Les cançons d'avui, doncs, evidentment, faran referència d'alguna o altra manera a l'aigua, que és el nostre protagonista, també el qui s'encarrega normalment de fer la tria de les músiques. Avui no ha pogut venir el nostre tercer company, Alberto Reche, que l'hem de disculpar per un afer familiar.
1: Bien, bien, bona abraçada molt forta.
0: Aleshores, deixem la interpretació de les músiques. És una interpretació lliure. Avui no tenim l'Alberto, per tant...
1: Podria haver posat Extremoduro, però no ho hem fet.
0: Molt bé, doncs comencem el programa Aigües que fan història. Albert, on hem d'anar a buscar les primeres piscines públiques de la història?
1: A veure, les civilitzacions antigues, la gent ja es banyava en públic des de fa molts i molts i molts segles, d'acord? Però si hem de buscar una primera piscina pública, és aquesta que us estem projectant, que seria la Mohenjo-Daro, que és una piscina a l'actual Pakistan, d'acord, una gran ciutat amb una gran excavació, com podeu veure, que es va construir fa 4.500 anys.
0: Carai.
1: Que la gent ja rentava, vull dir que no és que la gent ens l'haguem inventat fa res. Era una piscina amb un component molt fort religiós, ritual, no només era higiènic, no? O sigui, la gent anava allà i quan el fet de rentar-se també era un fet molt religiós en aquest sentit. I si ens acostem una mica més cap al... No sé què deu haver passat... Ara bé, i si ens acostem una mica més al Mediterrani i anem fins a l'illa de Creta, a tothom li sonarà el Palau de Nossos, que més o menys es va construir el 1900 abans de Crist, dels Minois, etc. I trobem objectes com aquest que també us estem projectant, que és una banyera, literalment, molt similar a les banyeres que podríem tenir nosaltres a casa. També dir-vos que aquesta banyera era la banyera de la reina, no? En principi, de la reina. Per tant, també el bany aquest tan individual, fixeu-vos, no? Una banyera individual, era una cosa també de les elites, sobretot, en aquest sentit.
0: Molt bé, i si fixem la nostra mirada a l'antiga Grècia, quin tipus de banys hi trobaríem?
1: Clar, estem, si us fixeu, estem tirant milles perquè ens estem patant milers d'anys d'història en moments perquè ens interessa arribar a la xitxa, eh? Però clar, l'antiga Grècia també és una història molt llarga. Si ens fixem en els poemes d'Homer, el fet d'oferir un bany calent als herois, no? Als viatgers, etc., és un gran acte d'hospitalitat. I aquestes referències apareixen constantment a la literatura i també a l'arqueologia, perquè els grecs inventen balneaia, d'acord? Que seria una mena de piscines, una mena de banys, que estan molt associats a allò que els agrada tant fer als grecs, que són els gimnasos, d'acord? Els gimnasos grecs, que els agrada tant tonificar-se, fer esport, netejar-se amb olis, etc. Llavors, aquests primers banys públics queden molt associats en els gimnasos, en aquests gimnasos. Per altra banda, i una cosa que és molt curiosa, és que els grecs tenien un prejudici cap a l'aigua calenta, perquè els grecs, de fet, deien que rentar-se en aigua calenta, que és una cosa que veurem que en el món romà canvia absolutament, el fet de rentar-se en aigua calenta era una cosa de dèbils. Era una cosa que anava en contra.
2: Doncs he de ser molt dèbil, jo.
1: Sí, crec que tots. De fet, hi ha un poema, una comèdia d'Aristòfanes, que potser us sona, la comèdia dels núvols, escrita més o menys al segle V abans de Crist, que diu així: hi ha una conversa i una persona pregunta: per què prohibeixes als joves l'aigua calenta? I la resposta és: perquè és pèssima i els torna tous i covards. Perquè ens fa una miqueta la idea de quin era el prejudici cap a l'aigua calenta.
0: Molt bé, doncs arribem allà on ens interessa, a Roma. Tots els llocs per banyar-se a Roma eren iguals, Albert?
1: Per descomptat, no. De fet, per intentar ordenar una miqueta, a nosaltres ens agrada molt intentar classificar les coses en caixetes, no? Edat no sé quantos, doncs anem a fer tres categories. Els romans tenien, per una banda, tenien els banys. Sí, els primers banys romans es podrien datar més o menys del segle IV, III abans de Crist, més o menys, a grans trets, i els banys eren típics del barri, del poble, d'acord? Eren uns banys que normalment eren públics, i eren els banys que la gent utilitzava el dia a dia, d'acord? O sigui, eren uns establiments en què tu podies anar de manera totalment normal i no eren grans espais. En canvi, potser més famós, hi ha les grans termes, sí, les termes romanes, que eren una versió gegant i luxosa dels banys, d'acord? Era un parc d'atraccions imperial, o sigui, són brutals. Després veurem alguna imatge, també ho descriurem una miqueta, però bàsicament eren grans construccions fetes pels emperadors o grans polítics romans per guanyar popularitat, d'acord? Igual que ara es fan obres públiques i per guanyar popularitat, no, etc., doncs a l'antiga Roma passava exactament el mateix. Jo només un petit matís, d'acord? A vegades quan pensem en els banys romans sempre ens imaginem aquests grans banys amb marbre, moltes piscines enormes, etc. I aquestes primeres grans termes, la primera és el 25 abans de Crist. Vull dir, Roma feia uns 600 anys que s'havia fundat, si seguim la tradició de Ròmul i Rem, no? I aquestes grans termes es podien dur a terme gràcies a l'hipocaust, que era un sistema de terra calefactable, no? Mm-hmm. Això de que hi havia una calefacció sota terra, però perquè us fa una idea, el terra estava tan calent que la gent havia d'anar amb sandàlies perquè si no els hi sortien llagues a les plantes dels peus, eh? Només per acabar-ho de matisar ja, que us fa una idea que aquestes grans termes, com la que estem projectant, sí que són les termes de Caracal·la, de Roma, una, òbviament una reconstrucció, són pròpies de les grandíssimes ciutats romanes, és a dir, Roma, inclús Pompeia. Pompeia tenia unes petites termes, d'acord? Però n'hi ha molt poques. Sí, els romans es banyaven en els banys públics dels pobles i les ciutats, i aquí, òbviament, hi anava la gent de Roma.
0: Molt bé, molt bé. Veus, ja hem començat aquí a portar una miqueta més d'informació i penso que tothom es pensa que termes, termes, i al final la majoria van als banys. Tot. Molt bé. Ens falta una tercera categoria, Albert. A vegades els romans ja es trobaven la feina feta per la natura. Què passava quan l'aigua brollava calenta directament del subsol?
1: Doncs jo crec que som a Caldes de Malavella, tothom sap què passava quan brotava aigua calenta de manera natural. I és que els romans, quan ho trobaven, com podeu observar en aquest mapa, que és que s'ho troben a diferents regions de tot el seu vast imperi, concretament en aquest mapa és del 117, fundaven unes ciutats, bueno, uns banys, i al voltant dels banys anaven creixent petits nuclis de població que cada cop eren més grans i els batejaven com a aquae. Aquae o aquae, depèn de quin llatí vulguem utilitzar, no? I aquae calidae o aquae calide, depèn un altre cop del llatí, eh? Que literalment vol dir aigües calentes o aigua calenta, que és com si tu, Sergio, decidissis fundar un bar al costat de l'estació i li diguessis Bar Estació.
0: Val.
1: O sigui, s'ha creu gent de Caldes, vull dir, el nom no és gaire original. Malavella li dona un toc més del segle XIX, no? Més divertit, però, en fi, que en aquest cas els sistemes que s'havien d'utilitzar per escalfar aigua eren gairebé inexistents, no com les grans termes, que sí que s'havia de fer de manera artificial, així que la infraestructura era molt més senzilla. I per això, al llarg de, bueno, de tot el vast imperi romà, es van fundant doncs, petites localitats al voltant d'aquestes termes.
0: A mi, com costa aquestes coses, ja em sembla estrany això de que surti aigua calenta del terra. Els romans, això com ho veien?
1: Pues encara més estrany que tu. Clar, els romans en molts casos associaven aquestes aigües calentes amb divinitats, no amb nimfes, en molts casos amb déus com per exemple Apolo, no? Molt relacionat amb la sanitat, no? Amb la curació, etc. De fet, concretament crec que aquí a Caldes de Malavella, i ara si hi ha algun historiador per aquí al públic que no em dispari, sisplau, tinc constància que s'han trobat algunes ofrenes al déu Apolo, i tot això el que ens porta és a saber que els romans creien que aquestes aigües termals naturals tenien un component diví, sí, tenien un component de curació divina. Que en aquella època la curació de la medicina de tot allò més religiós també era molt difícil de separar.
0: Molt bé, molt bé. Albert, deixem aquesta pobra gent que ja en sap prou del seu poble. Abans has mencionat que les termes romanes eren gairebé parcs d'atraccions, però com eren?
1: A veure, ara podríem fer una mica el recorregut de les grans termes, d'acord, en els diferents espais, perquè ens hem d'imaginar que les termes eren molt, o sigui, eren molt grans, tenien moltes coses, d'acord? Eren grans inversions, eren obres públiques, era com fer una autopista, sí? Era propaganda, d'acord? O sigui, ens hem d'imaginar que l'emperador que feia la terma més gran era el millor emperador, vale? Així simplificant una miqueta. Llavors, clar, Agripa, que Agripa en aquest cas no era emperador, però era la mà dreta d'August, Trajà, Caracal·la, Dioclesià, vull dir, tenim unes termes enormes. Llavors, quins eren els espais? Quin era el recorregut? Com si nosaltres ara anéssim a unes termes i féssim el circuit termal, no? Per dir-ho d'alguna manera.
0: Com seria això?
1: Primer de tot, aniríem al Apoditerium, que seria el vestidor, d'acord? El vestidor, No és tan diferent als vacíos que nosaltres tenim actualment, simplement a les parets, com podeu observar la imatge, aquestes són les termes de Pompeia, òbviament una il·lustració una mica idealitzada del segle XIX, veieu que hi ha com una mena de forats a les parets, que són uns nínxols on la gent deixava les coses, no? Igual que nosaltres ara tenim els armariets, doncs en aquella època tenien aquests nínxols a la pedra, i és molt curiós perquè tenim molts documents que diuen que hi havia molts robatoris, perquè clar, tu ho deixaves allà i tothom, com que tothom passava per allà, doncs qualsevol persona ho agafava. De fet, la gent més rica el que feia era deixar un esclau vigilant les seves pertinences. Després de canviar-te, anaves a la palaestra, que era bàsicament un pati obert on tu feies exercici. Feies exercici, suaves moltíssim i t'untaves d'oli. Oli d'oliva, verge extra, sí? Perquè amb l'oli que entraven els poros que s'obrien a través de la suor, etc., doncs t'anaves purificant, etc., i preparaves la següent part del circuit termal, que seria el tepidarium, que és la sala tèbia. A la sala tèbia, a unes piscines tèbies, el teu cos es començava a aclimatar, per alguna manera. Després d'aquí, anem al caldarium, que com bé indica la paraula, és la sala calenta. A la sala calenta és on els poros s'obren, a través de la suor i aquests olis que tu ja t'has aplicat, doncs expulsen la brutícia, en principi, no? També una miqueta la idea de les saunes actuals, eh? Fixeu-vos que no canvia gaire la idea dels banys, no, de l'antiga Roma, a l'actualitat. I a més, com a curiositat, tingueu en compte que els romans, fins ben entrat a l'imperi, fins al segle I-II, no s'ha documentat que utilitzessin sabó. Sí, per tant, rentaven això amb olis una miqueta aromàtics i utilitzaven un estri, que es diu estrígil, que és una mena de rascador de ferro, va? Us heu d'imaginar una mena de cunya de ferro, que el que feien era literalment agafar el braç i se la rascaven així per eliminar tota la brutícia que pogués tenir el seu cos. Ah, imagineu-vos, no?, els que tenim la pell una miqueta...
3: Ostres, tot irritat.
1: Finalment passaven pel frigidarium, que, com bé indica la seva paraula també, era la sala freda on els poros es tancaven.
3: Jo no m'ho crec. Aquí la penya s'ho saltava, el frigidari. A l'aigua freda no entrava.
1: Vols dir? Home, després de suar dins la sauna...
3: No entres.
1: No, eh? Vas directe al senat.
3: Home, tu no t'has passat moltes vegades quan t'has de ficar allò l'aigua freda, quan vas aquí al balneari de Vichy o allò, com es diu aquell, d'Aires... No? Tenen tot el caldàrium, el frigidàrium, tenen tot això. A l'aigua freda no hi ha ningú mai.
1: Bueno, a mi m'agrada, no sé què dir-te.
3: Tu ets el raro, veus?
1: Sí, sí, ja ho sé.
3: El frigidàrium per l'Albert d'Abril, molt bé.
1: Molt bé, doncs ja podem continuar, eh?
3: Doncs mira, a la part de la higiene com a tal, els banys i les termes romanes... No sé si tenien alguna altra funció, a més de la higiene.
1: Evidentment, les termes tenien moltes altres funcions. De fet, si us fixeu en aquesta imatge, també una secció de les termes de Dioclesià, òbviament una reconstrucció també de finals del XIX. Les termes, o sigui, la higiene era l'excusa absoluta per anar a les termes, perquè les termes eren els centres, un dels centres neuràlgics de la vida pública dels romans, d'acord? Eren l'equivalent, o sigui, és com si nosaltres agaféssim un centre comercial, el bar de sota de casa, la plaça del poble, LinkedIn i Tinder, tot en un mateix espai. De fet, i com a curiositat, Ovidi, que és un poeta que ens cau molt bé a nosaltres, en la seva Ars Amatòria, recomana anar a les termes a lligar. Amb homes o amb dones? No s'estan de tonteries, sinó que recomana anar a les termes, això, a fer vida social, a lligar, i hem d'entendre, no, que aquest espai era un espai per excel·lència per fer relacions. Si tu eres una persona que volia guanyar suport a les eleccions, anaves a les termes a parlar amb la gent. Si tu eres una persona que buscava negocis, anaves a les termes, doncs, a buscar clients. O sigui, a les termes, la gent, mentre tu estaves despullat al costat d'una altra persona, allà xerraves de negocis.
3: Molt bé, molt bé. Això els japonesos també ho fan, eh?
1: Això els japonesos, els onsens, també ho fan, correcte.
3: Carai, sí, carai. Sí, sí.
1: No, i que hi ha una... Perdona, però hi ha una diferència, perquè al començament les termes són mixtes. Si tu podies estar banyant el despullat amb una persona de l'altre sexe sense cap mena de problema. I veurem que això s'acaba, eh? Per motius que jo els puguem imaginar, però sí.
3: Molt interessant, molt interessant. Veus? Val, per tant, tot això no són o no eren com els spas d'avui en dia.
1: Ni de conya. O sigui, si tu el que vols és relaxar-te, no vagis a una terme romana.
3: Molt temps, tot això.
1: Perquè, com acabem de veure, si hi ha tavernes, hi ha biblioteques, hi ha espais de reunions, hi ha una miqueta de tot allà dins. O sigui, hi havia de tot menys calma i tranquil·litat. De fet, Sèneca, que suposo que també us sona, escriu una carta dient Sèneca, hi ha una època que s'allotja sobre unes termes, no? I comença a explicar en aquesta carta que és impossible descansar perquè, literalment diu, sentia els grunyits dels homes fent peses, els xipollejos de l'aigua i, atenció, els crits aguts de les persones que estaven sent depilades a les aixelles. Ah, això ho diu literalment Sèneca, que és un dels filòsofs més importants del segle I després de Crist. Ho diu una passada. I a més també diu que s'hi venia menjar ràpid. Dins les pròpies termes hi havia botigues de menjar ràpid. Com ho sabem? Doncs perquè ens ho diu Sèneca, però és que també els arqueòlegs, en els, serien les parts per on se'n va la brutícia, no? Les clavegueres que treuen l'aigua de les termes, s'hi han trobat pinyols d'oliva. I s'han trobat ossos de pollastre, d'aletes de pollastre. O sigui, imagineu-vos que anaven a fer els romans a les termes, sí? Anaven a passar allà el dia sencer.
3: Ens representa, Sèneca?
1: Home, sí?
3: Home, s'està queixant de la penya que fa sorollets quan aixeca peses al gimnàs.
1: Però és que Sèneca es queixava de moltes coses.
3: Ah,
1: també, o sigui, potser és aquella persona que es queixava de tot el poble, també. És que la festa major ha acabat a les 4 en comptes de les 3 i mitja. No sé. Sèneca era una mica pesat, però bueno.
3: Escolta, Albert, hi entrava tothom a les termes?
1: Sorprenentment, sí, de fet, les termes eren un dels espais més democràtics del propi imperi romà, perquè s'hi podien trobar, això, patricis, plebeus, esclaus, perquè un cop et treus la roba, un senador romà i un forner no tenen tantes diferències. L'única diferència que tenen és el seguici que porten, perquè el senador, òbviament, s'ha de distingir del plebeu, i el senador o el patrici anirà amb tot un seguit d'esclaus, un encarregat de vigilar-li la roba, l'altre encarregat d'untar-li els olis, l'altre encarregat d'aguantar-li la tovallola i l'altre, doncs, de gratar-li l'esquena. Vull dir que, com més seguidors, més poder en aquest sentit.
3: I els homes i les dones s'hi banyaven junts? Una mica ja us han anat...
1: Ho hem avançat. Els homes i les dones, en un moment, es van arribar a banyar junts a les termes, cosa que l'emperador Adrià, al final de... Ja us podeu imaginar, tot d'escàndols, inclús problemes sencers d'ordre públic, va haver de liquidar. I va dir, doncs, a partir d'ara, homes al matí, dones al matí, homes a la tarda, o inclús en espais diferenciats. Hi ha alguns poetes que també s'ho miren una mica amb la misogínia romana, no? I amb un to burlesc, diuen que hi ha dones que van a les termes, quan es podien banyar de manera mixta, a fer catàleg, no? Hi ha dones que només es banya, una tal Cèlia, només es banya si hi ha soldats i atletes que estan fornits, no? Coses una miqueta així.
4: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
5: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: continuem amb les aigües que fan història. Penso que mai tindrem més oportunitats de ficar Camarón a les portes de Troia.
1: Aquesta sí que ha estat idea teva.
0: Home, clar, músiques d'aigua m'ha vingut Camarón, però no, perfectíssimament.
1: No, jo no sabia ni qui era.
0: Bueno, tio, ets molt jove, tio. És que això és cultura.
1: Però cada cop menys. Però home, què estàs dient dels joves, eh? Pobres joves, que són el futur del nostre país, eh?
0: Continuem, com dèiem, i comencem aquest segon bloc del programa, el dediquem a la cultura dels banys, però durant l'edat mitjana. Tothom sap que la gent, com hem dit, a l'edat mitjana tothom és molt guarro i que ningú es banyava.
1: Molt bé, doncs acabem ja el bloc, no? Vull dir, a l'edat mitjana els rentaven, podem ja passar, torna a tirar el següent separador, Marc, ja directament. No, no, és broma, no ho facis. Òbviament és un dels mites que més ens ha venut la història, eh? Vull dir, a les portes de Troia ens fem un fart, sobretot l'Alberto amb la seva feina incansable de lluitar contra tots els mites i totes les falses creences que tenim al voltant de la pròpia edat mitjana. A l'edat mitjana la gent es continuava banyant tant o més que en el món romà. L'únic que nosaltres sempre ens diuen no, és que l'edat mitjana no, sempre és grisa, no, plena de fang, bruta. És l'edat mitjana, no? És la que queda al mig. Està molt maltractada l'edat mitjana. Però és que l'edat mitjana la gent sabia perfectament que s'havia de banyar diversos cops a la setmana perquè, si no, les epidèmies, no, les malalties, problemes de salubritat als pobles, etc. De fet, el propi cristianisme i l'Església Catòlica tenen un component d'higiene molt profund, molt més profund del que ens imaginem nosaltres. De fet, hi ha un llibre, que és la novel·la de Flamenca, escrita al segle XIII, més o menys, en el qual s'inspira Rosalía per fer el seu àlbum del Malquerer, sí, també com a curiositat, en què un home es posa tan gelós de la seva dona, que es posa tan gelós i es converteix en una persona tan terrible que es deixa de rentar. Sí, deixa d'anar als banys. I això ho diuen com a símbol de que aquest home està perdent la seva humanitat, perquè a l'edat mitjana la higiene et feia humà. Sí, m'estic allunyant sense voler el micròfon.
0: Torna sempre el micròfon.
1: Sempre torno al micròfon.
0: Què dèiem aleshores?
1: Doncs dèiem això, que a l'edat mitjana era molt important la higiene perquè l'aigua, el bany i netejar-se amb constància et fa humà. Llavors, això és una cosa que a l'edat mitjana s'anirà repetint sempre.
0: Molt bé, i aleshores com hem de pensar que són, com són aquests banys medievals? Eren molt diferents als que hem vist ara amb les termes romanes?
1: Eren totalment diferents, d'acord? Ens hem d'imaginar els banys medievals, clar, quan pensem en les termes romanes, fixem-nos, per exemple, en els banys termals de Caldes, no? Pedra, no? Molta pedra, inclús si anem cap a Roma veurem marbre, d'acord? Veurem mosaics. Els banys medievals normalment acostumaven a ser establiments, d'acord? En què hi havia banyeres de fusta, d'acord? Però hi havia moltes banyeres de fusta. I aquestes banyeres de fusta, com podeu veure en les imatges, hi havia una persona, dues persones, depèn del que anessis a fer el bany, que d'això també en parlarem després. Hi ha dues tipologies de banys, òbviament els banys de la gent amb més poder, no? De classes més altes, no? L'aristocràcia, la burgesia, la primera burgesia també, en què els tenien a casa seva, d'acord? I els escalfaven en sistemes propis. En alguns casos ens trobem banys que són això, una piscineta de fusta com la que observem aquí, i llavors hi muntaven una mena de tenda de campanya a sobre perquè el vapor de l'aigua es quedés allà dins i també feia una mica de sauneta, no? Una mica d'això. I llavors hi havia els banys que utilitzava la gent normal i corrent, la gran majoria de la població, que eren un altre cop banys públics, d'acord? Molts eren els banys públics que havien construït els romans, que es reutilitzen, i altres simplement que es creen les cases de banys. Aquestes cases de banys, com a curiositat, per escalfar l'aigua, en molts casos es construïen al voltant dels forns de pa, aprofitant la pròpia escalfor del forn per escalfar l'aigua. En aquests banys s'hi tiraven plantes aromàtiques, fins al punt que sabem que algun rei, per exemple, jo he posat l'exemple de Joan d'Anglaterra, s'emportava tot el seu kit de bany a totes les seves campanyes militars, i els cronistes de l'època diu que quan sortia de fer-se el bany feia olor de jardí. O sigui, no de lavanda o de, jo què sé, de qualsevol saló que no ens està patrocinant, per tant no direm noms. Feia olor literalment de jardí.
0: Molt bé, molt bé. Ens pots posar alguns exemples de com eren aquests banys medievals o de coses que es podien fer allà dins?
1: Sí. Ja t'ho he dit abans, si podia menjar, Sergio.
0: Carai.
1: Els banys medievals eren una gran innovació, seguint una miqueta la idea dels banys romans, que s'hi anava a fer moltes coses. Els banys medievals, en molts casos també es deien estufes, no? Aquests llocs que són les estufes. A banda de ser banys normals, perquè ens fem una idea, també podrien ser el que he batejat com a gastrobany. Perquè tu podies anar allà...
0: L'has ficat tu el nom?
1: L'he posat jo.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Sí, segurament algú ja ho ha fet abans que jo, però se m'ha acudit. El gastrobany segle XV, d'acord, 1400, situem-nos en aquella època, en què la gent, com jo et deia abans, s'asseia allà, amb la seva aigüeta calentona, i li anaven portant vi, li anaven portant menjar, i així passava l'estona, no? Relaxat per l'aigua, mentre el suquet del rostit et regalima cap a dins l'aigua, i tu t'estàs banyant allà. Una miqueta
2: raro,
1: poc higiènic, però bueno, interessant. I per altra banda, també hi havia les cases de curació. La part pràctica dels banys, no? Tu mentre t'estàs banyant, les persones que ostenten aquestes cases normalment també eren barbers. Què vol dir això a l'edat mitjana? Doncs vol dir que mentre tu estàs banyant et poden afaitar i tallar el cabell, però també et poden arrencar un queixal. Va? Perquè els barbers a l'edat mitjana també es dediquen a això, a fer petites operacions, a petites intervencions quirúrgiques.
0: És important el barber.
1: Ai, se m'ha cangrenat un dit. Doncs vaig al bany.
0: El barber.
1: Home, vaig al barber, exacte. No, em, fan, em perfilen la barba i em tallen el dit petit.
0: Meravellós.
1: L'experiència completa, per dir-ho d'una manera.
0: I també s'ha parlat molt de la prostitució dins dels banys medievals.
1: Molt. De fet, hi ha moltes imatges que són divertidíssimes dels banys medievals. Aquestes imatges ens demostren que hi havia banys a la mitjana, cosa que és molt important, però va, ja hem confirmat que hi havia banys. Què passava als banys? Anem a veure què passava. Com podeu veure, s'hi menjava. D'acord? Els banys, com hi hem anat avançant, s'hi menja, s'hi beu... I els banys eren també coneguts per ser grans prostíbuls a l'edat mitjana. Concretament, tenim un cas molt divertit, que és els banys de la ciutat de València, que al segle XV es van convertir en el prostíbul més gran de tota Europa. Imagineu-vos, vull dir, València sempre destacant pel que destaca. En aquests casos hi ha coses que no canvien al llarg
0: dels segles. Gràcies, l'acudit de València.
1: Ha entrat bé.
0: València sempre...
1: Vols que et confessi un secret?
0: Sí.
1: L'Alberto m'ha dit, fes aquesta broma.
0: Veus? Amb nosaltres.
1: El portem sempre als nostres cors. Hi havia realment un turisme de la prostitució dels banys de València. Gent d'Itàlia, gent de França, anava a València expressament en aquest gran bany que era una mena de macrocomplexa de prostitució. Què passava també? Vull dir, penseu, per exemple, en Barcelona, no? També a Barcelona, les persones que hi aneu sovint, sobretot al barri gòtic, tenim el carrer dels Banys Vells i el carrer dels Banys Nous. Són carrers on, òbviament, si es diu carrer dels Banys, és que hi havia banys, no? I el carrer dels Banys Vells és un carrer del segle XII. Per tant, això vol dir que ja hi havia banys abans. Imagineu, no?, què passava en aquests carrers, no?, de Barcelona, en aquests establiments. Hi havia molts prostíbuls, l'Església sí que intentava posar moltes regulacions, moltes amenaces d'excomunicació, però fixem-nos, no, que tampoc les autoritats no s'hi posen seriosament, perquè també pensen que és per què hem de tancar aquests banys, no, per què hem de tancar aquests prostíbuls, si també són una mica una vida de sortida, no, per aquest jovent que està tan contingut, no, doncs que vagi al bany.
0: I ja està.
1: I així està, més tranquil·let.
0: Vale, i quan acaba aquesta fascinació medieval pels banys, això quan acaba?
1: A veure, al segle XVI tot acaba una miqueta, d'acord? Al segle XVI la cosa es comença a complicar. I tots aquells mites que ens pensem que a l'edat mitjana no rentaven, doncs venen més aviat al segle XVI, que passa el mateix amb les bruixes. La persecució de bruixes a l'edat mitjana sí que hi va haver alguna coseta, però la gran persecució de bruixes no és a l'edat mitjana, sinó que és a l'edat moderna. Només cal que llegiu una miqueta la revista de Sapiens, no?, que crec que també vindran a fer un acte aquí a Caldes de Malavella, o que mireu el documental de No eren bruixes, de 3CAT, que va fer fa un temps, que és xulíssim aquest documental.
0: Molt recomanable.
1: Amb en Pau Castell com a historiador. Al segle XVI el que passa és que a Europa agafen pànic absolut a l'aigua. I agafen pànic absolut per dos motius. I és que el 1495, 3 anyets després que Cristòfor Colom arribés a Amèrica, una epidèmia brutal de sífilis fueteja Europa. I què passa? Doncs la sífilis com es transmet? Doncs es transmet a través de relacions sexuals. On hi ha la majoria de les relacions sexuals a les ciutats europees? Els banys. Per tant, què fan les autoritats? Tancar els banys. Vale? Primer de tot això. Segona cosa, diuen els grans científics del Renaixement, no?, que sempre pensem, oh, el Renaixement, que evolucionats estaven al Renaixement, eh?, que intenten recuperar tot el saber clàssic dels grecs i romans. Doncs el Renaixement estan convençuts que quan tu vas a la sauna i els teus poros s'obren, la brutícia, els virus entra per allà. Per tant, res de sauna, res d'aigua calenta. Per tant, l'aigua es converteix en l'enemic públic número 1.
0: Carai. I, per tant, ja hem avançat, no? Segle XVI, a partir d'ara, a l'edat moderna, la gent que decideix no netejar-se o com va?
1: Bueno, el que fan és una cosa que es diu la neteja en sec. Sí, la neteja en sec, aquesta imatge és molt divertida. La neteja en sec seria una miqueta el que passa en aquesta escena d'Albert Durer, en què es veuen homes, sí que el que fan és, estan en uns banys, però en cap lloc hi ha una banyera. El que estan fent és netejar-se en sec, no? El que fem nosaltres quan estem molt apurats i ja fem una tovalloleta i...
0: Ostres, has d'estar molt apurat.
1: Has d'estar acampada joves i coses així, saps? Fa molts anys ja no som tan joves. La neteja en sec és literalment això, o sigui, la higiene deixa de ser una prioritat pel cos, igual que a l'edat mitjana pensaven que la higiene era imprescindible, a l'edat moderna, doncs, passa a ser més una qüestió visual. O sigui, el que importa és que les parts que es veuen del teu cos estiguin netes. És a dir, que tu vagis pel carrer i la teva cara estigui neta. Però no treguis la samarreta perquè veuràs el que portes acumulat de setmanes. I la idea era que tu sempre havies d'anar amb una camisa de lli blanc a sota la teva roba perquè se suposa que el lli blanc havia d'absorbir tota la brutícia, tota la suor, etc. Clar, això sí, si tens molts diners, està molt bé. Perquè tu en un dia et pots canviar de samarreta els cops que vulguis. Però què passa? Que això només ho podia fer el 5% de la població. L'altre 95% de la població, jo us podia imaginar què li passava. I això trenca una altra llança per l'edat mitjana, perquè jo estic segur que si agaféssim un pagès de Caldes de Malavella del segle XII, anava més net que el rei Lluís XIV de França, el rei Sol... aquell senyor que va viure tant temps a Versalles, no? Jo estic segur que Lluís XIV feia més pudor que el pagès. Bueno, o no, perquè llavors es posaven molts perfums i moltes pols polvorins d'aquells i perruques i coses.
0: Però si passam la rascleta aquella...
1: Si passes la rascleta aquella... Ah. Ja podem dir a qui li sortiria més merda.
0: Molt bé, quin fàstic.
1: D'això se'n diu el rentat del gat. Sí? Bueno, suposo que us imagineu per què, no? Els gats amb aquelles llengües tan suaus que tenen que se les passen per tot el cos, doncs una miqueta les persones del segle XVI, XVII, XVIII feien el mateix.
0: Molt bé, per tant, en aquest moment els banys desapareixen del tot.
1: Sí i no. Matisem una miqueta, si et sembla, perquè els banys com a tal, els banys públics sí que tanquen, però el que no tanquen són les termes. Els banys termals, d'on sortia l'aigua termal natural, continuen operatius, d'acord? Continuen operatius i d'una manera una miqueta més simbòlica, no? una mica més de curació, no? Com espai de retir, no? Per fer una curació llarga, per curar-te les reumes, per curar-te gota. Vull dir, quan tu estaves molt malalt, el que et recomanaven els experts és que anessis a fer un retir a un bany termal. En molts casos aquests retirs no era tant per banyar-te les aigües, perquè recordem que les aigües són perilloses, sinó que era més per veure les aigües, per anar a les termes i veure aquestes aigües que sortien calentes i, a més, tenien característiques minerals, curatives. Tot això, fixeu-vos que trenca totalment amb el que pensem a la història. Vull dir, a l'edat mitjana sembla que eren més nets que durant els tres segles després, que en principi és l'edat de l'humanisme, no? Dels grans pintors, del Renaixement, del Barroc, etc. I tot això ja entroncarà cap a la tradició més burgesa, que després ens explicarà en Sergio, però només perquè us fa una idea, als segles XVII, la gent té tanta por a l'aigua que ningú sap nedar. O sigui, la gent no s'acosta ni a les aigües, ni a la platja, ni als rius, ni res, i llavors arribarà un moment a l'Anglaterra victoriana, ja per anar fent una mica la transició cap al final del programa, a l'època victoriana la gent començarà a agafar una miqueta més el gust a l'aigua i veurem com el turisme aquest de platja, que nosaltres estem tan acostumats en aquest país, començarà a desenvolupar-se. Sí, a mitjans, finals del segle XIX, els pobles de platja deixaran de ser pobles de pescadors i començaran a ser viles que comencen a ser turístiques, perquè la gent es comença a banyar a la platja, comencen a anar als xiringuitos, així una miqueta, no? A fer uns xipirons. Però sobretot això, la idea aquesta que l'Anglaterra victoriana serà el primer far de llum en què els humans es tornaran a reconciliar amb l'aigua. Però fixeu-vos que hem hagut de passar del 1495 al 1850. O sigui, els humans han estat, què? 400, bueno, no arriba a 400, però 300 anys llargs sense acostar-se als banys públics. I si s'hi acostaven molt de passada.
0: A Istanbul sí que funcionava la cosa.
1: Bueno, és que, de fet, el món musulmà i el món àrab, la tradició... Clar, és que no tenim temps, però m'agradaria moltíssim parlar molt més de tot això. potser un altre programa.
0: Potser un altre programa, deixem-ho.
1: Potser un altre programa. Però és veritat que en el món àrab, el món musulmà, en aquest cas, només calia agafar un avió fins a Istanbul, no, per anar als hammams, als banys turcs, que era una passada. O sigui, la cultura de la higiene que tenia la gent del món turc, otomà, era espectacular. Recordem que en aquell moment l'imperi otomà dominava des dels Balcans fins gairebé l'actual Marroc. Vull dir que l'imperi otomà rodejava gairebé tot el Mediterrani. Així que si un europeu amb molts diners volia anar a banyar-se tranquil·lament, doncs l'únic que havia de fer és creuar el Mediterrani.
0: Tu ets un catador de banys?
1: Què és aquesta pregunta?
0: Ets un catador.
1: Jo soc un catador de banys.
0: A Turquia, quan vas estar?
1: Vaig anar a un hammam,
0: efectivament. No t'havia preguntat? Jo no.
1: I
0: quan has estat a Corea i a Japó?
1: A un Jimjil Bank, a Corea.
0: Ets un catador de banys.
1: I a Japó, a un onsen, correcte. Quin, i em preguntaràs, quin va ser el més incòmode?
0: Exacte.
1: M'ho estàs preguntant?
0: T'ho estic preguntant.
1: L'onsen de Japó.
0: Però per què?
1: Perquè t'has de banyar 100% despullat amb persones que no coneixes de res. I a més és molt curiós perquè quan tu estàs dins, això ja anècdota personal, eh?
0: Som-hi.
1: Quan tu estàs dins d'aquestes piscines que no t'agraden gens, que són les d'aigua freda, jo recordo estar... Va ser terrible. Recordo estar dins la piscina d'aigua freda, així, com tu estàs en una piscina, no? Recolzadet enrere, tranquil, i un japonès se m'acosta...
0: A la de l'aigua freda?
1: A l'aigua de la... Sí, estava molt tranquil, però al cap d'uns minuts ja t'acostumes. I se m'acosta un japonès, clar, a uns onsen, per tant, el japonès anava... despullat, totalment igual que jo, eh? Però el japonès, sabeu com es posen els japonesos, com s'ajupen, vale? Vull dir, planten les plantes, fan una sentadilla, d'acord? I es va voler posar a la meva altura per parlar amb mi des de fora al bany, i clar, jo estava dins del bany, per tant, ja podeu... I a més, ell no sabia parlar anglès. Va ser una situació molt estranya, però bueno, és igual, ens van fer prou amics dins del que... dins del que es podia... dins del que podria haver passat.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del Portes de Troia d'avui, des de Caldes de Malavella.
1: Recta final, i ara et trec el barret de presentador i me'l poso jo, perquè entrem al segle XIX i al segle XX, que són els teus segles, sobretot el XIX. Mm-hmm. Per tant, Sergio, quin és l'origen i l'evolució dels banys termals? I ara aquí, abans ja hem fet una mica d'introducció cap al segle XIX, anem a entrar al nostre territori, no? Quin és l'origen de, i sobretot l'evolució del segle XIX dels banys termals a Catalunya?
0: Entrem a Catalunya perquè en podem parlar. Al llarg del segle XIX, clar, els banys termals a Catalunya passen d'un ús tradicional, més popular, tot el que ha explicat l'Albert, a una institucionalització progressiva dins del que ja comença a ser la medicina més científica. Clar, hem de pensar que estem en un context de creació de l'estat liberal a Espanya, a Catalunya, tot s'està d'alguna manera catalogant, tot s'està racionalitzant, el territori, sistemes mètrics, la unificació de la moneda, els impostos, les institucions, l'economia...
1: Els mapes cartogràfics, no?
0: Clar, tot s'unifica. Recordo el programa on parlàvem de la història de la pesseta, que passem de, no sé, desenes de tipus de monedes a...
1: Convidat interessantíssim, Joan Fontanilles.
0: Li fem una salutació.
1: La història de la pesseta.
0: I, esclar, ell ens explicava com s'unifica tot cap a una única unitat de mesura, la pesseta. Doncs, clar, en aquest moment, estem en aquest moment del pas de la institucionalització i la consolidació de la medicina més científica.
1: Molt bé, i dins de tot això, o sigui, dins de tot aquest procés de reglamentació i institucionalització tan avorrit que caracteritza tant el segle XIX, se creu, Sergio? Mira, on queda tot el tema?
0: Estaran els banys aquests freds i...
1: Cadascú té el seu, no?
0: Escolta, no, clar. Bé, aquest inici oficial de la professió del que serien els metges hidròlegs a Espanya s'inicia sota el regnat de Ferran VII. El 29 de juny del 1816, Ferran VII va dictar un reial decret on va crear el Cuerpo de Médicos de Baños. Aquest objectiu tenia un objectiu.
1: No, clar. Sí.
0: Era regular l'ús de les aigües mineromedicinals i garantir que el seu consum es fes sota una supervisió mèdica directa, per tant, regularitzant el sentit del que dèiem abans.
1: És a dir, que fins llavors tothom ho feia malament, no?
0: O ho feia a la seva manera, i el que fan els decrets al segle XIX és unificar, i tot per una única via, i això, aquesta és la manera correcta.
1: Passa pel cubo, sí.
0: Clar, la segona meitat del segle XIX és quan podem considerar que és l'edat d'or del termalisme, no? I és en aquest context que és quan neix la Societat Espanyola d'Hidrologia Mèdica, el 1877, i que és, de fet, una de les societats mèdiques més antigues del país. I el que va fer aquesta entitat va ser donar cohesió científica al col·lectiu. El que va fer era promoure laboratoris químics per analitzar la composició de les aigües dels balnearis, com per exemple aquí els de Caldes de Malavella.
1: Però una cosa, Sergio. Jo tinc els meus dubtes. O sigui, què fa un metge hidròleg?
0: No, clar, tu ara quan vas al CAP no et trobes un hidròleg.
1: No, no puc demanar a visitar l'especialista hidròleg.
0: No. Per tant, és una cosa que ara explicarem la seva història. Però per explicar-te el que feien, ells analitzaven químicament les aigües i en publicaven estudis. Estem en una època del positivisme, no? Al final del segle XIX, i això dona lloc a classificacions, com tu deies, classificar...
1: Aixetes, no?
0: Recordo també el programa del Darwin, classifiquem els animals, classifiquem... I justament el que feien és classificar els hidròlegs l'aigua segons la seva composició. Ja ho sabeu, l'aigua pot ser de diferents tipus, més sulfuroses, més bicarbonatades...
1: És que aquí a Caldes t'obliguen a estudiar-ho, això.
0: Ah, sí? És una matèria...
1: Quan passes de tercera a primària a quart, et fan un examen i per donar-te la nacionalitat d'aquí a Caldes, no? Això és cert, no? Això.
0: Et donen un got d'aigua de fora de Caldes i un de Caldes.
1: Exacte, i et diuen, digues quin és quin.
0: Hosti, si no el passes, què, això?
1: Doncs et fan fora.
0: Hosti, això...
1: Passa el que passa.
0: Hosti, aquesta és bona, eh? Si no es fa... S'hauria de fer.
1: Perdó, Sergio, endavant.
0: No, hi ha diferents tipus d'aigües, com dèiem, amb sulfur, sulfuroses, bicarbonatades, les que saben a ferro, les ferruginoses... I, aleshores, el que feien era, a partir del tipus d'aigua, prescriure l'aigua correcta segons el teu malestar, la teva dolència, el que sigui. I justament en aquest sentit, espais com el de Caldes, les de Malavella, el que sé, Caldes de Montbui, també... Doncs deixen de ser simples llocs de bany per convertir-se en establiments regulats, per convertir-se en establiments amb protocols terapèutics i amb supervisió per facultatius metges hidròlegs.
1: Jo estic començant a sospitar que en aquests llocs tan refinats no hi podia entrar tothom.
0: Clar, també és un moment, segona revolució industrial, l'arribada al ferrocarril, i és justament això, passa mitjans segle XIX, en avançat, i la línia que connecta Barcelona a França, que passa per Girona, comença a portar en aquests centres una altra tipologia de població. De la població local o la població comarcal, que és la que podia fer servir aquests espais, es passa una clientela molt més burgesa, la burgesia urbana comença a fer servir aquests espais i integra l'estada al balneari dins un calendari burgès, diferents tipus d'activitats de salut i oci, de les quals justament doncs, el balneari n'és una més.
1: Molt bé, i podríem parlar, ja que estem parlant d'aquests balnearis més burgesos, de l'arquitectura dels balnearis.
0: Clar, a ningú se li escapa a la vista que tenen una arquitectura que crida l'atenció. Des del punt de vista arquitectònic i urbanístic, doncs, és un fenomen molt rellevant. Es construeixen balnearis amb criteris moderns, sovint amb diferents espais, espais diferencials pels banys, per una banda, un altre espai, diguéssim, assignat pel que seria l'allotjament, i uns altres espais pel que seria sociabilitzar. Tu vas a fer-te els teus banys, després pots descansar i després tens els teus espais de socialització, les sales de lectura, passejar pels jardins, salons, etc.
1: Una mica com les termes romanes, però exclusives per burgesos. No?
0: Exacte, és una actualització. I una curiositat històrica, que està ben documentada, que il·lustra aquest procés, és la declaració oficial d'utilitat pública de moltes aigües mineromedicinals durant el segle XIX. Per exemple, aquí a Caldes, les aigües del que després serà el balneari de Vichy Catalans són analitzades el 1881 pel metge Modest Forest. Us sona? Sí, no? Vale.
1: És el segon examen que et fan aquí a Caldes.
0: Exacte.
1: Aquell altre tercer quart, sisè primer.
0: Exacte. És aquest metge el qui ens certifica que les seves qualitats de l'aigua siguin metabòlicament doncs, acceptables i, a més, digestives.
1: Què té a veure això amb la digestió? Sí.
0: Clar, aquí anem. Aquest informe no només legitima científicament l'ús de l'aigua, sinó que també permet la seva comercialització embotellada, fet que obre, doncs, evidentment, una nova dimensió econòmica, que és el pas de, no només del balneari com un espai físic, sinó també el productor d'aigua embotellada i el seu consum. A tothom es demana un bitxí quan... Ai, la panxa, no? Per fer passar.
1: Sí, però a part de consumir, quina és... O sigui, té altres usos, tot això de l'aigua? Més ritualístics, no? Una mica...
0: Sí, encara és més revelador, és que, clar, aquesta cultura de l'aigua, que no es limita només al bany i no es limita només al consum, existeixen altres rituals molt més precisos. Ingestes pautades d'aigua en dejú, passejades després de beure, que seran anomenats passejos higiènics.
1: Vaja.
0: Dietes específiques centrades en el consum d'aigua. Clar, són un conjunt de pràctiques que respon doncs, a aquesta concepció més holística de la salut, més del segle XIX, on el cos està al centre de tot.
1: Molt bé. Et sembla que feu una miqueta de resum, no?, de tot això per casar una mica de tota aquesta dimensió més mèdica...
0: Per anar avançant que estem entrant en recta final, és justament la medicina del moment, ja ho hem dit, marcada pel positivisme, la confiança en la ciència, que legitima aquests banys com a espais terapèutics. I els metges el que fan és prescriure estades en balnearis

0: fet que resta centralitat als balnearis com a espais de curació estricta. Hi va haver una càtedra universitària que integrava els estudis amb l'aigua a la Facultat de Medicina de Madrid des del 1912 fins a mitjans del segle XX, quan ja desapareix i es desplaçat per la farmacologia moderna. D'alguna manera, tot el que és la medicina lligada amb l'aigua desapareix dels estudis reglats. I clar, després canvia el model social, després de la Guerra Civil i especialment a partir de la segona meitat del segle XX, els balnearis es reinventen progressivament com espais de turisme i de salut i de benestar. I sí que es manté una certa funció terapèutica, però guanya molt més pes la dimensió lúdica, la dimensió turística, en sintonia amb el que serà el desenvolupament dels serveis al país.
1: Molt bé, amb aquests dos minutets que queden hauríem de comentar una miqueta quina relació hi ha amb aquests espais de curació que apareixen a la literatura en obres com, per exemple, La muntanya màgica de Thomas Mann.
0: Ràpidament, perquè no tenim molt temps, però si heu llegit l'obra mítica, La muntanya màgica de Thomas Mann, es parla d'un espai de curació a Davos on la gent va curar-se de malalties diferents. No seria ben bé la funció dels banys, però sí la funció de curació. Aleshores, en aquestes novel·les mítiques del segle XX, doncs també hi ha aquest lligam amb les cases de curació de l'edat mitjana. Ah. I per tant, doncs, d'aquesta manera, aquest lligam que podem fer amb aquesta novel·la molt, molt capdal per entendre el segle XX.
1: Una mica pesada, no, Sergio?
0: Home, és una mica feixuga de llegir, però molt, molt interessant. Sí.
1: Molt bé, i en aquest sentit, i ja per tancar, podem dir que els balnearis catalans eren espais de construcció social i cultural?
0: Clar, absolutament, actuant com espais de trobada de l'elit, on es teixien les relacions socials, les relacions econòmiques i fins i tot polítiques, hi havia activitats culturals. Per tant, més enllà de la salut, aquests espais contribuïen a configurar una determinada, o formaven part de tota l'esfera del món de la cultura burgesa.
1: Molt bé, doncs acabem així el programa en directe, no?, a Caldes de Malavella, una mica.
0: No ens queda temps per més. Fins aquí el programa d'avui de les Portes de Troia. Esperem que aquí el públic ens acompanya molt amablement al Teatre de les Portes de Troia. Un aplaudiment per tots vosaltres. Gràcies.
1: I esperem haver-vos donat prou informació per decidir a quina època us agradaria haver-vos banyat, si a la romana, mitjana, moderna o contemporània.
0: Ho fem? Ens dona temps?
1: No, ens dona temps. Podem fer-ho després, si vols.
0: Ho fem després. Doncs moltíssimes gràcies a l'Ajuntament de Caldes de Malavella per haver-nos convidat avui aquí. També volem agrair a
1: Marc Carreras, el tècnic de so que hem tingut, a l'Àrea de Cultura, i també al Teatre Municipal i sobretot a tots els amics coneguts i no coneguts habitants de Caldes de Malavella que ens heu vingut a veure avui. Moltíssimes gràcies i nosaltres us esperem a un nou programa de les Portes de Troia la setmana que ve. Moltes gràcies.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Treva a la calorada, però en guàrdia per les pluges. Protecció Civil manté en fase d'alerta al Pla Inuncat per la previsió de ruixats torrencials en les pròximes hores. Serà sobretot cap al vespre i la situació s'allargarà fins demà, sobretot al Camp de Tarragona i a la zona del Delta de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya eleva el nivell de 4 de 6 al risc màxim per uns aiguats que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que poden anar acompanyats de pedra. Repassem, doncs, quin és l'escenari que ens espera a curt termini. Ho fem amb Sergio Gárceles. Bon dia.
2: Hola, què tal? Aquesta tarda tornarem a tenir gresca meteorològica, sobretot a les comarques gironines. Es formaran ruixats i tempestes a la Garrotxa, Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva, que després es desplaçaran cap al sud i segurament arribaran a meitats finals de tarda a l'àrea metropolitana de Barcelona, afectant sobretot el Vallès Oriental i el Maresme. També podria arribar alguna gotellada al Barcelonès. De fet, a la nit es reactivaran tempestes molt fortes al sector del Tarragonès, Baix Penedès i Garraf, afectant també el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. Seran pluges que les tindrem per la nit i després, el dia de demà, per al matí, tindrem altre cop tempestes i ruixats a les Terres de l'Ebre, al Tarragonès i fins i tot també a la plana central catalana. El Pirineu quedarà més resguardat.
0: Doncs aquest és l'escenari per les properes hores. De moment i per l'efecte dels ruixats de les últimes hores, la circulació de trens es manté interrompuda des de primera hora entre Manresa i Calaf, a la línia RL4 de Rodalies. S'ha establert un servei alternatiu per carretera. És divendres 21 d'agost i tenim més titulars. La Policia Nacional desallotja de nou la platja del Trampolín de Ceuta després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit. Irene Segalés.
3: Els agents també han desarticulat dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de la ciutat autònoma a la península. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge.
0: Concentració aquesta hora davant de la presó de Brians 2 per condemnar l'agressió que va patir una funcionària per part d'una visitant.
3: L'associació Marea Blava Presons demana a les administracions que avaluïn el perill de la feina a tots els departaments dels centres penitenciaris.
0: De seguida anirem fins a Sant Esteve Sesrovires per saber com s'està desenvolupant aquesta protesta. Els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers durant el mes de juliol.
3: Han allotjat prop de 2.700.000 turistes. Aquest és el segon mes de juliol consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
0: I en cultura, impuls a la xarxa de bibliobusos.
3: La Diputació de Barcelona el renovarà amb el projecte Bibliobús Plus, amb una inversió de més de 3 milions d'euros. Busca reforçar la lectura als municipis menys poblats de la demarcació.
0: I en esports, el Girona vol sumar el primer triomf del curs del camp, al camp del Córdoba, Joan Barberà.
4: El conjunt gironí, encara amb la plantilla pendent de tancar, enceta la segona jornada de la segona divisió A. Avui a les 9 de la nit, els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens.
0: Són 3 minuts els que passen de les 2 del migdia. El control de so és Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo, i us parla Lluís Mata.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada. Després de la calorada, ara posem la mirada al cel per les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de ruixats molt intensos entre avui i demà. El Servei Meteorològic de Catalunya estima que en aquest inici del cap de setmana es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts, especialment al litoral.
3: És per això que ha elevat fins a nivell 4 sobre 6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja en uns episodis que també han d'arribar al prelitoral, la Catalunya central i al nord-est del país. Els xàfecs més importants s'esperen de cara al vespre i podrien acumular més de 60 litres per metre quadrat en sectors del litoral i al prelitoral de Tarragona, especialment entre aquest vespre i les primeres hores de dissabte.
0: De moment, i pel que fa a les tempestes de les darreres hores, els bombers ja han atès 135 avisos des d'ahir al migdia sense que s'hagin hagut d'atendre serveis destacats durant la nit.
3: La majoria han estat per afectacions en el mobiliari urbà, caigudes d'arbres i branques, així com per desperfectes en el cablejat elèctric.
0: I com ja és habitual, sobretot amb el temps advers, Rodalies no se'n salva. Una incidència a la infraestructura manté tallades de primera hora del matí la línia RL4 entre Calaf i Manresa, al Bages. És per això que Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Més detalls des de Canal Taronja Central amb Laura Mitjans.
5: El mal temps ha provocat aquest divendres a primera hora una incidència a la infraestructura ferroviària que ha obligat a suspendre temporalment el servei de la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. L'avís s'ha fet públic poc després de 6:45 del matí, coincidint amb l'episodi de pluges que afecta Catalunya des d'aquest dijous al vespre. Per garantir la connexió entre les dues estacions, Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera mentre es treballa per restablir la circulació dels trens.
0: Al marge d'aquesta afectació a la mobilitat, alguns dels efectes més destacats dels aiguats s'han notat a les Terres de l'Ebre, on s'ha hagut de rescatar un velé enfonsat a la Ràpita i assistir vehicles atrapats a la platja del Trabucador. Canal 21 Ràdio, Albert Pasqual.
6: Un esclafit a la zona del Trabucador va provocar este dijous la inundació d'una de les carreteres i va deixar una vintena de vehicles atrapats. Els bombers van haver d'intervenir per ajudar-los a sortir de la zona de forma segura. El temporal de sud va deixar la mar molt rebolicada a la badia dels Alfax i fortes ratxes de vent de fins a 70 km per hora al Perelló. De pluja, però ben poca. Destaquen els 10 litres d'Ascó, els 3 al Parc Natural dels Ports, un i mitja horta de Sant Joan i Batea i només un litre a les calles d'Alcanar, Ou i de Cona. La inestabilitat arriba després de setmanes amb una temperatura superficial del mar d'entre 28 i 30 graus, una important font d'energia que, amb l'arribada d'un sol fred en alçada, va afavorir dijous a la tarda fortes tempestes a bona part de la Mediterrània Occidental. La situació es pot tornar complicada dissabte al matí a les Terres de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha activat avisos de perill important de caràcter local per intensitat de pluja de fins a 60 litres en 3 hores.
0: Un apunt més sobre la incidència climàtica en l'àmbit urbanístic. L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha aprovat els projectes d'execució d'itineraris i climàtics a diferents carrers del municipi. Les millores formen part de l'estratègia municipal de configurar una xarxa d'eixos verds. Ona Malgrat, Laura Téllez.
7: L'Ajuntament de Malgrat de Mar crea itineraris bioclimàtics al municipi per reduir l'efecte illa de calor, incrementar la permeabilitat del sòl afavorint la infiltració d'aigua de pluja i augmentar la presència de vegetació. L'actuació que ha de permetre unir el Parc del Castell amb el front marítim mitjançant solucions basades en la natura canviarà la fisonomia del centre històric. El projecte contempla la incorporació de sauló millorat, la instal·lació de fanals verds amb vegetació enfiladissa, donar més protagonisme als vianants i crear jardins d'infiltració i escorcells per retenir i filtrar l'aigua de pluja que es podrà aprofitar per la vegetació. L'Ajuntament ja ha aprovat inicialment els projectes executius per actuar a l'eix que connecta les places de l'Església i Doctor Robert a través del carrer d'Esclapers i també al carrer Ramon Turró.
1: Notícies en xarxa.
0: Passen 7 minuts de les 2 del migdia. Un dia més ens fem ressò de la crisi migratòria a Ceuta. La Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit.
3: Els agents els han fet moure un racó de l'espai mentre els serveis netejaven i retiraven les restes de les cabanes que s'hi havien aixecat les últimes 3 setmanes. Són les persones que van decidir tornar en aquest punt després d'un primer desallotjament ahir per reubicar uns 1.800 migrants en 2 emplaçaments provisionals on la gran majoria han passat la darrera nit.
0: És cert que la Policia Nacional ha desarticulat 2 organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta cap a la península.
3: S'han detingut 5 persones. Segons la investigació policial, els sospitosos utilitzaven intermediaris per captar persones en situació irregular que van arribar a la ciutat autònoma els dies 30 i 31 de juliol. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge. Els migrants esperaven el moment del trasllat en domicilis, garatges o altres indrets.
0: I amb aquest debat migratori de fons, Barcelona serà demà la primera parada a l'estat del moviment Ultra Safe Europe Act, que reclama el retorn sistemàtic d'immigrants als seus països d'origen.
3: Incloent la suspensió de visats d'estudis i de reagrupació familiar, el moviment d'iniciativa ciutadana va ser rebutjat per Brussel·les a finals de juny per considerar que les seves propostes van en contra de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Per contrarrestar l'acte de demà, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han convocat una contramanifestació una hora abans, a les 6 de la tarda, a la mateixa plaça Sant Jaume.
0: Des dels comuns, David Cid ha demanat al govern més contundència contra l'extrema dreta i que prohibeixin l'acte de demà a Barcelona.
8: Nosaltres, en el darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no és molt fina. I, per tant,
9: pot ser, no, que aquest no, dissabte es produeixin en aquesta concentració, la, que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta, i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que nosaltres això no té sentit, no, a Catalunya i menys a la capital del país.
3: Per cert, que l'Ajuntament de Barcelona ha atribuït a un error tècnic la publicació de la convocatòria de l'acte a la seva agenda web municipal. La retirada insisteix que l'acte no és benvingut a la capital catalana.
0: Obrim bloc de successos. Ho hem sabut aquest matí. Una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona. Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer de Simancas del barri de Sant Roc d'aquesta ciutat. És una crònica de Ràdio Ciutat de Badalona. Susana Soldado.
10: La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari i es troba fora de perill, i els Mossos han detingut el presumpte autor dels trets. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. De fet, des d'aquesta matinada hi ha una forta presència de Mossos al barri de Sant Roc de Badalona. Amb aquest ja són 4 els episodis amb armes de foc que s'han produït a la ciutat. El primer va ser al maig, també a Sant Roc, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu en un enfrontament vinculat al tràfic de drogues. Al mateix mes, els Mossos d'Esquadra obrien una investigació per un nou tiroteig, aquest sense ferits, al carrer Còrdoba. I ja al juliol, al mateix barri, 4 persones van resultar ferides, 2 d'elles per arma de foc.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home per agredir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, el tarragonès.
3: Els fets van tenir lloc ahir dijous, quan un veí del Catllà va agredir el primer tinent d'alcalde del municipi, Antonio López López. Aquest va presentar denúncia i va confirmar la identitat de l'agressor. Els Mossos d'Esquadra han detingut l'home, de 43 anys i conegut de la víctima, per atemptar a l'autoritat. L'Ajuntament del Catllà ha condemnat l'agressió, remarcant en un comunicat que les discrepàncies i els conflictes només es poden abordar des del respecte, el diàleg i la convivència.
0: I us ho hem dit en titulars, pendents a aquesta hora de la concentració que hi ha convocada davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'una visitant. L'associació Marea Blava Presons demana a les administracions que avaluïn el perill de la feina a tots els departaments dels centres penitenciaris. Anem doncs cap a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, a l'exterior de Brians 2, i tenim el nostre company Martí Ramos, de TV. Martí, com s'està desenvolupant aquesta protesta?
11: Sí, doncs, com explicàvem, aquesta manifestació que s'ha convocat a les portes aquí de Brians 2 per mostrar el rebuig a l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'un visitant. Els fets van tenir lloc dins la presó quan la dona d'un pres volia utilitzar un ascensor destinat a persones amb mobilitat reduïda. La treballadora de la presó va avisar la visitant que anava amb el seu fill d'un any i mig, que s'havia d'esperar uns instants, però davant d'aquesta indicació la dona va reaccionar de manera extremadament violenta, tal com denuncia UGT Presons, llançant el nano contra la paret i empenyent violentament a la companya amb esgarrapades i mossegades. A més, també hauria amenaçat de mort la professional, que va haver de rebre assistència mèdica. Finalment, la visitant va ser detinguda pels Mossos d'Esquadra. Segons aquest comunicat d'UGT, publicat aquest matí, l'agressora tindrà prohibida l'entrada a qualsevol centre penitenciari durant mínim un any i es demanarà una ordre d'allunyament. L'administració també s'ha compromès a utilitzar els mecanismes legals vigents per tal que el judici es dicti una sentència que consideri aquesta agressió com un delicte d'atemptat contra l'autoritat. Els sindicats els explicaven que es torna a posar de manifest que aquestes agressions no són fets aïllats i demanen un reforç de la plantilla i solucions reals. Si no, diuen, impulsaran noves mobilitzacions.
0: Doncs gràcies, Martí Ramos, des de Sant Esteve Sesrovires, amb l'última hora d'aquesta convocatòria davant de la presó de Brians 2. Us direm també que la detinguda per apallissar un home a Torelló, a Osona, en aquest cas, és la llogatera que temia perdre el pis on vivia. L'agredit i la detinguda viuen a la mateixa casa, ella al pis de baix i ella al de dalt. Busquem més detalls des del nou FM, que era l'Àries.
12: Encara hi ha el vidre trencat a la porta d'entrada de la casa del carrer Espadamala, a Torelló, on fa poc menys de 2 setmanes van apallissar el veí de 63 anys que hi vivia. El que inicialment semblava un robatori violent ha acabat amb 2 detinguts investigats per un intent d'assassinat, una dona de 50 anys i un home de 46. L'agredit i la detinguda vivien a la mateixa casa, ell al pis de baix i ella al de dalt. La principal hipòtesi de la investigació dels Mossos és que la dona tenia por de perdre el pis on vivia de lloguer. No voler perdre la vida l'habitatge seria el mòbil del crim. Des d'un primer moment, els investigadors dels Mossos ja van sospitar que l'agressió era desproporcionada i no semblava un robatori violent. Per tot plegat, el dimarts 11 d'agost es va procedir a la detenció de l'home i l'endemà mateix es va arrestar la dona. Van passar a disposició judicial divendres passat i el jutge va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per a tots dos. La causa està oberta per tres delictes, un d'intent d'assassinat, un de simulació de delicte i un altre de lesions doloses. Actualment, la investigada està empresonada al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, mentre que ell a Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Mig minut i serà un quart de tres. Els laboratoris del Centre de Xeus Dona han notat un increment de les dones que opten per preservar els seus òvuls. El Servei de Medicina de la Reproducció del Centre ha estudiat una mostra de 1.800 pacients que van dur a terme un tractament de preservació de la fertilitat per causes no mèdiques entre el 2012 i el 2024. Ens en dona més detalls Maite Polo. Bon dia.
13: Bon dia. En els últims 5 anys, la preservació d'òvuls als laboratoris de Deixeus Dona ha augmentat un 185%. Pertanyen a dones que volen preservar la seva fertilitat i alhora la seva capacitat de decisió sobre la maternitat. De les 1.800 dones que van fer el tractament entre el 2012 i el 2024, han tornat al centre una de cada tres per complir el desig de ser mare. Miquel Soler és cap del laboratori de criopreservació del Servei de Medicina de la Reproducció de Deixeus Dona.
14: Hi ha hagut un boom en els últims 5 anys en què s'ha disparat els casos de que han sol·licitat fer aquesta estratègia de criopreservar els seus oòcits. En els inicis sí que preservaven només les dones que tenien clar que en un futur volien tenir fills i que volien preservar, i sí que considero que està preservant gent de forma preventiva sense tampoc tenir clar què voldrà fer en un futur.
13: Per decidir si convé congelar òvuls, un indicador és la reserva ovàrica, diferent d'una dona a l'altra. Es pot mesurar amb una analítica i una ecografia. Congelar òvuls pot costar entre 2.400 i 5.000 euros. Varia en funció del temps de conservació i del nombre de tractaments. Als 7 centres de Xeus de Catalunya, si és per motius mèdics, preservar els òvuls és gratuït.
0: Encara en l'àmbit de la salut us expliquem que la contaminació atmosfèrica no només afecta els pulmons.
3: Un estudi liderat per Vall d'Hebron Institut de Recerca ha demostrat que l'exposició continuada a partícules dièsel pot augmentar el risc d'arrítmies ventriculars greus, alteracions del ritme cardíac, que poden acabar derivant en una mort sobtada. A Cugat Media, Tina Forest.
15: L'investigador principal del grup de recerca de malalties cardiovasculars del centre i un dels autors principals de l'estudi, Antonio Rodríguez Sinovas, explica que fins ara ja s'havia observat una relació entre contaminació i malalties cardiovasculars, però que aquesta investigació demostra una relació causa-efecte directa entre les partícules dièsel i les arrítmies.
16: És una patologia que no havia sido tan investigada. Sí que había alguna asociación a nivel de estudios clínicos que había establecido que los picos de los días de pico de contaminación había más ingresos por arritmias, pero no se sabía si esto era una relación causa-efecto real. Y en nuestro estudio lo que hemos demostrado es que esta relación causa-efecto existe.
15: L'equip del Vall d'Hebron continua investigant ara altres mecanismes relacionats amb la contaminació ambiental i estudia també els efectes d'altres contaminants presents a l'aigua o als aliments sobre la salut cardiovascular.
0: Ho hem dit en titulars, els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers allotjats durant el mes de juliol. Aquests van albergar prop de 2.700.000 turistes, una dada que també suposa un increment del 3,1% més d'allotjats en hotels catalans respecte del mes de juny. Són dades provisionals publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
3: L'augment de pernoctacions d'aquest juliol respecte al mateix mes de l'any passat ha estat del 4% i ha superat el 1.800.000 registres en hotels catalans. D'aquests, dos de cada tres han estat turistes estrangers. Els viatgers amb nacionalitat espanyola van créixer menys, un 1,3%. Aquest és el segon mes de juliol consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
0: Doncs precisament per l'efecte del turisme, l'Ajuntament de Campdevànol, al Ripollès, ha instal·lat càmeres de control als accessos de la zona de lleure de la Font del Querol i a la pista que va fins a les Llosses per controlar que els vehicles no autoritzats no accedeixin a la zona, permetent el pas als empadronats al municipi. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
17: Fins ara, els cotxes entraven mitjançant un sistema de targetes que no ha funcionat, perquè sovint es trobaven les tanques manipulades o que persones de fora del poble havien aconseguit una targeta. Parla Joan Serra, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Campdevànol.
18: És que estem cansats de que la gent ens sabotegi les barreres. Estem invertint entre 4.000 i 5.000 euros reparant barreres tant d'aquí baix a la Font del Crol com a dalt a l'accés cap als Corcs. Per tant, des del consistori el que s'ha... apostat és per fer un control de càmeres sense barreres, on els cotxes que estiguin autoritzats podran passar lliurement, i el cotxe que no estigui autoritzat, doncs en aquells moments saltarà una alarma.
17: Podran accedir a l'àrea restringida totes aquelles persones empadronades a Can de Bànol i les Lloses que paguin l'impost de circulació en aquests dos municipis, així com els no empadronats que paguin més de 250 euros d'impost, també en aquests dos pobles. D'aquesta manera es vol frenar el pas de cotxes i persones de fora, que s'aprofitaven de tenir una targeta. Les sancions per passar sense autorització estan regulades per una ordenança i poden anar des dels 200 euros fins als 500.
0: Transportistes i conductors denuncien un augment de robatoris a les àrees de servei ubicades a l'autopista AP7. A les comarques gironines s'havia previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan fent. És una crònica de Televisió de Girona. Natàlia Bonjoc.
19: Els principals afectats són els transportistes de mercaderies que pateixen assalts, robatoris de càrregues o sustracció de combustible. Des de Cetrans denuncien que ja fa anys que reclamen àrees segures per aparcaments de vehicles on els professionals puguin descansar tranquils. I recorda que a comarques gironines s'havien previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan resolent. Ho explica el seu president, Eduard Tallac.
20: A la zona on hi havia els peatges no s'han aprofitat per fer aquests pàrquings. Comarques gironines tenien previstos dos o tres pàrquings en tot el llarg de la P7, des de Massanet fins a la Jonquera, que no s'estan fent. I iniciatives privades que es volien fer s'han tirat enrere.
19: Els Mossos d'Esquadra asseguren que fa temps que estan molt a sobre d'aquestes pràctiques, que pateixen també molts conductors de turismes, i recomanen que, sobretot ara en època de vacances i de molt més moviment a les carreteres o les àrees de servei, cal ser prudents. Guardar-ho tot al maleter abans d'arribar al lloc, deixar objectes de valor fora de la vista i el cotxe en lloc il·luminats, i desconfiar de persones que puguin fer servir mètodes de robatori com el del punxarrodes o el de la falsa collita.
0: I és temps per a la cultura. La Diputació de Barcelona renovarà la seva xarxa de bibliobusos amb el projecte Bibliobús Més, amb una inversió de més de 3 milions d'euros, a què permetrà renovar 6 dels seus vehicles per fer-los sostenibles, instal·lar 20 armariats de préstec i retorn de llibres i millorar les parades del servei. Tot plegat per reforçar la lectura pública als municipis menys poblats de la demarcació. Ens en dona més detalls la Raúl Vidal.
21: Amb un ajut europeu en el marc del programa FEDER, que cobreix el 40% del cost total, 3,43 milions d'euros, la renovació de la xarxa de bibliobusos beneficiarà a 28 municipis de la demarcació de Barcelona. Dels 13 bibliobusos actuals, se'n renovaran 6 per fer-los més sostenibles, eficients i que aportin més confort. L'altra novetat és la instal·lació de 20 armariets que permetran recollir i retornar documents fora de l'horari de pas del bibliobús, i així el servei no dependrà d'una franja horària concreta. Finalment, es milloraran les parades de servei de 5 municipis amb mobiliari urbà per convertir aquestes en espais de lectura. Aquestes novetats s'implementaran progressivament, tal com explica a la xarxa el president de delegat de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona, Pau González.
22: El canvi d'un dels autobusos serà aquest mateix any. Durant el 2027 hi haurà el desplegament dels armariets i del mobiliari urbà. Entre ara i el 2029 aniran arribant els autobusos nous.
21: La Diputació assegura que aprofitarà aquests terminis per estudiar la idoneïtat dels nous vehicles a cadascuna de les línies existents i oferir així el millor servei.
0: Un final aquest divendres a les festes del barri de Gràcia de Barcelona, després de dues setmanes de cultura popular, donant en el relleu a la Festa Major de Sants. Entre els actes de cloenda programats aquest divendres destaca l'actuació del grup Coré, guanyadors de la mostra de música jove organitzada pels Lluïsos de Gràcia. Un altre dels plats forts musicals arribarà a les 11 de la nit amb Al·lèrgiques al Pol·len, que ara mateix esteu escoltant. I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà, bon dia. El Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Còrdoba, Joan.
4: Bon dia, Lluís. El conjunt gironí enceta la segona jornada, la segona divisió A. Avui, a les 9 de la nit, els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens. Sens dubte, l'entrenador català no se'n refia gens del Còrdoba, de qui s'ha desfet molts elogis. Girona FM, Pau Villafañe.
0: Superat per la mínima, el primer surt amb l'empat contra el Leganés. El Girona afronta avui a les 9 del vespre la seva primera sortida a domicili, el Nuevo Arcángel de Córdoba. Ho fa immers en la bogeria del mercat de fitxatges. Ivan Martín ja és baixa rumb al Racing de Santander, mentre Arnau Martínez, Àlex Moreno i Minsu Kim continuen expectants per una possible sortida. Tot i així estaran disponibles. Unai Hernández i Moumin encara no estan a punt i els casos de Sigankov i Unagi segueixen oberts i no viatgen amb l'equip. Amb aquest panorama, Quique Álvarez explica com afronta la situació.
2: La situació cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no?
0: Els blanquivermells no han guanyat mai a l'Arcàngel, 9 derrotes i 3 empats en el seu historial, amb l'últim precedent l'any 2017. Avui, 9 anys després, el Girona torna a un camp que mai li ha somrigut i ho fa amb l'equip encara mig fet.
4: Gràcies, Pau Villafañe, des de Girona FM. I el Centre d'Esport Sabadell juga diumenge al camp del Castelló. Serà a les 7 de la tarda. El conjunt arlequinat es va estrenar en el seu retorn a la categoria de plata amb un empat al camp de l'Sporting de Gijón. I avui es juga la 5a edició del trofeu Joan Gamper femení. Aquesta tarda, a l'estadi Johan Cruyff, el Barça rep el Brighton. A partir de les 7, la presentació oficial de totes i cadascuna de les futbolistes del conjunt català, i a partir de les 8, el Gamper femení. A primera divisió, l'Espanyol rep demà el Real Madrid a 2:15 de la nit. Després de començar amb victòria, els blanquis i blaus s'enfronten al conjunt de José Mourinho, que jugarà el seu primer partit de Lliga. En la prèvia, Mourinho ha parlat del fitxatge de Rodri pel Barça i per què no va anar al Real Madrid, que recordem, el volia primer.
5: Porque habéis querido fichar a Rodri. Sería como la guinda. Es un gran jugador, es un jugador con grande experiencia, con un grande estatus. Pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar. Pero cuando tú tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, no es que tengamos un problema.
4: El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, parlarà aquesta tarda a partir de les 5. I a Can Barça, el Futbol Club Barcelona ha estat presentat ja com a jugador perquè torna i afronta la seva tercera etapa el portuguès João Cancelo, que es mostra molt feliç.
6: Lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
4: El Barça juga diumenge a Elx i en plana poliesportiva, avui dia d'handbol i directes a la xarxa. Més, es podrà seguir una semifinal de la Supercopa femenina a les 7, Sant Vicenç Lleida, i a les 9, Supercopa masculina, Sant Vicenç Barça.
0: Gràcies, Joan. Doncs amb aquesta informació esportiva arribarem ben bé al punt de 3 minuts, els que faltaran per 2:15. De seguida hi tornem.
23: La xarxa de comunicació local.
24: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
25: Continguts en xarxa.
26: Entre les estrenes de la setmana destaca Insidious, Fuera del Más Allá, la 6a entrega d'una de les sagues de terror més populars. També arriba El Motín, amb Jason Statham en el paper de Cole Reed, un exmembre de les forces especials que ha de lluitar per demostrar la seva innocència després d'un assassinat. I pels amants del cinema d'acció, es reestrena A Todo Gas, la primera pel·lícula de la saga Fast and Furious.
27: ¿Qué es esto? ¿Conozco este lugar?
28: Gemma, escúchame. Eres capaz de hacer algo que yo no creía posible. Puedes hacer que los demonios vengan del más allá.
26: A Insidious, Fuera del Más Allá, el terror torna a obrir la porta a l'altre costat. Una jove mare descobreix que pot entrar al més enllà i que pot portar-ne les criatures demoníaques al nostre món. Quan les forces de la foscor descobreixen el seu poder, la frontera entre els vius i els morts queda definitivament trencada.
28: Quan els morts se alcen, serà el fin de los vivos.
1: He recibido la información sobre Cole Reed. Nació y creció en Londres. Padre policía, abuelo policía.
26: Jason Statham torna a l'acció a El Motín. Acusat injustament d'assassinar el seu cap multimilionari, Cole Reed, un exagent de les forces especials dels Estats Units, haurà de fugir, lluitar i descobrir qui mou els fils d'una conspiració internacional. Un vaixell de càrrega, una persecució sense treva i un home disposat a arribar fins al final per demostrar la seva innocència.
1: Dime qué es lo que quieres. Todo el mundo quiere algo. ¿Tú qué coño quieres? Venganza.
7: Hacía carreras aquí cuando iba al instituto. Ese paso a nivel está exactamente a medio kilómetro de aquí. Con el verde, voy a arrancar.
26: I pels amants del cinema d'acció, i 25 anys després, torna a Todo Gas, amb Paul Walker, Vin Diesel i una història que ho va canviar tot. Brian O'Connor s'infiltra en el món de les curses clandestines i coneix Dominic Toretto sense imaginar que aquella missió acabarà convertint-se en el principi d'una llegenda. Velocitat, cotxes, adrenalina i una paraula per damunt de totes: família.
7: Vivo de medio kilómetro en medio kilómetro. Durante esos 10 segundos o menos, soy libre.
23: La xarxa.
0: Bon dia, són 2:45.
25: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Treva la calorada, però en guàrdia per les pluges. Protecció Civil manté en fase d'alerta al Pla Inuncat per la previsió de ruixats torrencials en les pròximes hores. Serà sobretot cap al vespre i la situació s'allargarà fins demà, sobretot al Camp de Tarragona i a la zona del Delta de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya eleva al nivell 4 de 6 el risc màxim per uns aiguats que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que poden anar acompanyats de pedra. Repassem, doncs, quin és l'escenari que ens espera a curt termini. Fem amb Sergio Cárceles. Bon dia.
8: Hola, què tal? Aquesta tarda tornarem a tenir gresca meteorològica, sobretot a les comarques gironines. Es formaran ruixats i tempestes a la Garrotxa, Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva, que després es desplaçaran cap al sud i segurament arribaran a meitats finals de tarda a l'àrea metropolitana de Barcelona, afectant sobretot el Vallès Oriental i el Maresme. També podria arribar alguna gotellada al Barcelonès. De fet, a la nit es reactivaran tempestes molt fortes al sector del Tarragonès, Baix Penedès i Garraf, afectant també el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. Seran pluges que les tindrem per la nit i després, el dia de demà, per al matí, tindrem altre cop tempestes i ruixats a les Terres de l'Ebre, al Tarragonès i fins i tot també a la plana central catalana. El Pirineu quedarà més resguardat.
0: De moment, i per l'efecte dels ruixats que ja han caigut, la circulació de trens es manté interrompuda des de primera hora del matí entre Manresa i Calaf. A la línia RL4 de Rodalies s'ha establert un servei alternatiu per carretera. És divendres 21 d'agost i tenim més titulars. La Policia Nacional desallotja de nou la platja del Trampolín de Ceuta després que un grup d'emigrants hi hagi tornat a passar la nit. Irene Sagalés.
3: Els agents també han desarticulat dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit d'emigrants des de la ciutat autònoma a la península. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge.
0: Ho hem sabut aquest matí, una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona.
3: Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer Simancas, al barri de Sant Roc.
0: I els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatge durant el mes de juliol.
3: Han allotjat prop de 2.700.000 turistes. Aquest és el segon mes de juliol consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
0: Fem cultura impuls a la xarxa de bibliobusos.
3: La Diputació de Barcelona el renovarà amb el projecte Bibliobus Més. Amb una inversió de més de 3 milions d'euros, busca reforçar la lectura als municipis menys poblats de la demarcació.
0: En esports, el Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Còrdoba, Joan Barberà.
4: El conjunt gironí, encara amb la plantilla pendent de tancar, enceta la segona jornada a la segona divisió. Avui a les 9 de la nit, els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens.
0: Gràcies, Joan. Al control de so, Lluís Sánchez. A la coordinació hi és José Gallardo i us parla Lluís Mata. Passen gairebé 3 minuts, de fet, de 2:45.
25: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada. Comencem després de la calorada. Ara posem la mirada al cel per les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de ruixats molt intensos entre avui i demà. El Servei Meteorològic de Catalunya estima que en aquest inici del cap de setmana es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, especialment al litoral.
3: És per això que ha elevat fins al nivell 4 sobre 6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja en uns episodis que també han d'arribar al prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Els xàfecs més importants s'esperen de cara al vespre i podrien acumular més de 60 litres per metre quadrat en sectors del litoral i el prelitoral de Tarragona, especialment entre aquest vespre i les primeres hores de dissabte.
0: De moment, i pel que fa a les tempestes de les darreres hores, els bombers ja han atès 135 avisos des d'ahir al migdia sense que s'hagin hagut d'atendre serveis destacats durant la nit.
3: La majoria han estat per afectacions en el mobiliari urbà, caigudes d'arbres i branques, així com desperfectes en cablejat elèctric.
0: I com ja és habitual, sobretot amb el temps advers, Rodalies no se'n salva. Una incidència a la infraestructura manté tallada des de primera hora del matí la línia RL4 entre Calaf i Manresa al Bages. És per això que Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Busquem més detalls des de Canal Taronja Central amb Laura Mitjans.
9: El mal temps ha provocat aquest divendres a primera hora una incidència a la infraestructura ferroviària que ha obligat a suspendre temporalment el servei de la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. L'avís s'ha fet públic poc després de 6:45 del matí, coincidint amb l'episodi de pluges que afecta Catalunya des d'aquest dijous al vespre. Per garantir la connexió entre les dues estacions, Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera mentre es treballa per restablir la circulació dels trens.
25: Notícies en xarxa.
0: 5 minuts per damunt de 2:45, us ho hem dit en titulars. Un dia més ens fem ressò de la crisi migratòria a Ceuta. La Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit.
3: Els agents els han fet moure a un racó de l'espai mentre els serveis de neteja acabaven de retirar les restes de les cabanes que s'hi havien aixecat les últimes 3 setmanes. Són les persones que van decidir tornar en aquest punt després d'un primer desallotjament ahir per reubicar uns 1.800 migrants en 2 emplaçaments provisionals on la gran majoria han passat la darrera nit.
0: Per cert, que la Policia Nacional ha desarticulat 2 organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta cap a la península.
3: S'han detingut 5 persones. Segons la investigació policial, els sospitosos utilitzaven intermediaris per captar persones en situació irregular que van arribar a la ciutat autònoma els dies 30 i 31 de juliol. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge. Els migrants esperaven el moment del trasllat en domicilis, garatges o altres indrets.
0: I amb aquest debat migratori de fons, Barcelona serà demà la primera parada a l'estat del moviment Ultra Save Europe Act, que reclama el retorn sistemàtic d'immigrants als seus països d'origen.
3: Incloent la suspensió de visats d'estudis i de reagrupació familiar. El moviment d'iniciativa ciutadana va ser rebutjat per Brussel·les a finals de juny per considerar que les seves propostes van en contra de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Per contrarrestar l'acte de demà, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han convocat una contramanifestació una hora abans, a les 6 de la tarda, a la mateixa plaça Sant Jaume.
0: I el rebombori polític que ha aixecat tot plegat és patent. Des dels comuns, David Cid ha demanat al govern més contundència contra l'extrema dreta i que prohibeixin l'acte de demà a Barcelona.
10: Nosaltres, en el darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no és molt fina. I per tant, pot ser, no, que aquest dissabte es produeixin en aquesta concentració, que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta, i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que nosaltres això no té sentit, no a Catalunya i menys a la capital del país.
0: És una qüestió que us hem destacat en titulars. Una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona. Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer de Simancas del barri de Sant Roc. Busquem els detalls des de Ràdio Ciutat de Badalona. Susana Soldado.
11: La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari i es troba fora de perill i els Mossos han detingut el presumpte autor dels trets. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. De fet, des d'aquesta matinada hi ha una forta presència de Mossos al barri de Sant Roc de Badalona. Amb aquest ja són 4 els episodis amb armes de foc que s'han produït a la ciutat. El primer va ser al maig, també a Sant Roc, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu en un enfrontament vinculat al tràfic de drogues. El mateix mes, els Mossos d'Esquadra obrien una investigació per un nou tiroteig, aquest sense ferits, al carrer Còrdoba. I ja el juliol, al mateix barri, 4 persones van resultar ferides, 2 d'elles per arma de foc.
0: I estem pendents de la concentració que hi ha convocada davant del centre penitenciari Brians 2. Aquesta hora en rebutja l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'una visitant. L'associació Marea Blava Presons demana a les administracions que avaluïn el perill de la feina a tots els departaments dels centres penitenciaris. Doncs tornem en aquest punt, com dèiem, a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, a l'exterior de Brians 2 i al nostre company Martí Ramos. Martí, quina és l'última hora?
12: Doncs ara han acabat de llegir aquest manifest, com explicàveu, on tornen a posar de manifest que aquestes agressions no són fets aïllats i demanen un reforç de la plantilla i solucions reals. Si no, diuen, impulsaran noves mobilitzacions. En aquest manifest han destacat que se senten absolutament desprotegits i, per tant, demanen a l'administració més protecció. De fet, han explicat que aquest mateix matí ja s'han produït 2 noves agressions allí al centre de Can Brians 2. Ara en breu es llegirà de nou aquest manifest quan hi hagi el canvi de torn dels treballadors.
0: Els laboratoris del centre de Xeus Dona han notat un increment de les dones que opten per preservar els seus òvuls. El Servei de Medicina de la Reproducció del centre ha estudiat una mostra de 1.800 pacients que van dur a terme un tractament de preservació de la fertilitat per causes no mèdiques entre els anys 2012 i 2024. Ens en dona més detalls la Maite Polo. Bon dia.
13: Bon dia. En els últims 5 anys, la preservació d'òvuls als laboratoris de Xeus Dona ha augmentat un 185%. Pertanyen a dones que volen preservar la seva fertilitat i alhora la seva capacitat de decisió sobre la maternitat. De les 1.800 dones que van fer el tractament entre el 2012 i el 2024, han tornat al centre una de cada 3 per complir el desig de ser mare. Miquel Soler és cap del laboratori de criopreservació del Servei de Medicina de la Reproducció de Deixeus Dona.
14: Hi ha hagut un boom en els últims 5 anys en què s'ha disparat els casos de que han sol·licitat fer aquesta estratègia de criopreservar els seus oòcits. En els inicis sí que preservaven només les dones que tenien clar que en un futur volien tenir fills i que volien preservar, i sí que considero que està preservant gent de forma preventiva sense tampoc tenir clar què voldrà fer en un futur.
13: Per decidir si convé congelar òvuls, un indicador és la reserva ovàrica, diferent d'una dona a l'altra. Es pot mesurar amb una analítica i una ecografia. Congelar òvuls pot costar entre 2.400 i 5.000 euros. Varia en funció del temps de conservació i del nombre de tractaments. Als 7 centres de Xeus de Catalunya, si és per motius mèdics, preservar els òvuls és gratuït.
0: I encara en l'àmbit de la salut us expliquem que la contaminació atmosfèrica no només afecta els pulmons.
3: Un estudi liderat pel Vall d'Hebron, Institut de Recerca, ha demostrat que l'exposició continuada a partícules dièsel pot augmentar el risc d'arrítmies ventriculars greus, alteracions del ritme cardíac que poden acabar derivant en una mort sobtada. Tina Forés, Cugat Mèdia.
15: L'investigador principal del grup de recerca de malalties cardiovasculars del centre i un dels autors principals de l'estudi, Antonio Rodríguez Sinovas, explica que fins ara ja s'havia observat una relació entre contaminació i malalties cardiovasculars, però que aquesta investigació demostra una relació causa-efecte directa entre les partícules dièsel i les arrítmies.
16: És una patologia que no havia sido tan investigada. Sí que había alguna asociación a nivel de estudios clínicos que había establecido que los picos de los días de pico de contaminación había más ingresos por arritmias, pero no se sabía si esto era una relación causa-efecto real. Y en nuestro estudio lo que hemos demostrado es que esta relación causa-efecto existe.
15: L'equip del Vall d'Hebron continua investigant ara altres mecanismes relacionats amb la contaminació ambiental i estudia també els efectes d'altres contaminants presents a l'aigua o als aliments sobre la salut cardiovascular.
0: Els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers allotjats durant el mes de juliol. Aquests equipaments van albergar prop de 2.700.000 turistes, una dada que també suposa un increment del 3,1% més d'allotjats en hotels catalans respecte del mes de juny. Són dades provisionals publicades avui mateix per l'Institut Nacional d'Estadística.
3: L'augment de pernoctacions d'aquest juliol respecte al mateix mes de l'any passat ha estat del 4% i ha superat el 1.800.000 registres en hotels catalans. D'aquests, 2 de cada 3 han estat turistes estrangers. Els viatgers amb nacionalitat espanyola van créixer menys, un 1,3%. Aquest és el segon mes de juliol el consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
0: Doncs precisament per l'efecte del turisme, l'Ajuntament de Campdevànol al Ripollès ha instal·lat càmeres de control als accessos de la zona de lleure de la Font del Querol i a la pista que va fins a les Llosses per controlar que els vehicles no autoritzats no accedeixin a la zona, permetent el pas als empadronats al municipi. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
2: Fins ara els cotxes entraven mitjançant un sistema de targetes que no ha funcionat, perquè sovint es trobaven les tanques manipulades o que persones de fora del poble havien aconseguit una targeta. Parla Joan Serra, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Campdevànol.
5: És que estem cansats de que la gent ens sabotegi les barreres. Estem invertint entre 4.000 i 5.000 euros reparant barreres tant d'aquí baix a la Font del Crol com a dalt a l'accés cap als Corcs. Per tant, des del consistori el que s'ha apostat és per fer un control de càmeres sense barreres, on els cotxes que estiguin autoritzats podran passar lliurement i el cotxe que no estigui autoritzat, doncs en aquells moments saltarà una alarma.
2: Podran accedir a l'àrea restringida totes aquelles persones empadronades a Campdevànol i les Llosses que paguin l'impost de circulació en aquests dos municipis, així com els no empadronats que paguin més de 250 euros d'impost, també en aquests dos pobles. D'aquesta manera es vol frenar el pas de cotxes i persones de fora, que s'aprofitaven de tenir una targeta. Les sancions per passar sense autorització estan regulades per una ordenança i poden anar des dels 200 euros fins als 500.
0: Anem ara fins a la demarcació de Tarragona. 30 nous vehicles s'incorporen al servei de neteja de la ciutat. Això implica que hi haurà més freqüències, més especialització i també més ús d'aigua. Més de la meitat, 18, són d'aigua i n'hi ha 6 que ja han començat a treballar aquest agost. És una crònica de Tarragona Ràdio de la Teresa Ortega.
6: La renovació de la flota forma part del nou contracte amb Urbacer i arriba 9 mesos i mig després que l'empresa assumís el servei de neteja de la ciutat. A final d'any arribaran més vehicles i amb les noves incorporacions ja s'haurà completat 3/4 parts de la renovació completa de la flota. L'alcalde Rubén Viñuales assumeix que la ciutat encara no està en una situació òptima, però remarca que des d'avui es notarà molt més la neteja.
17: S'ha pogut perseverar en temes com l'aigua. I ara, avui, a partir d'avui, es notarà i molt aquesta neteja amb aigua dels nostres carrers.
6: També hi ha una retroexcavadora per netejar solars i entre els nous vehicles destaquen els que combinen l'escombrat mecànic amb l'escombrat manual a càrrec dels operaris.
0: Encara en aquesta demarcació, però més cap al sud, la campanya de l'arròs al Delta de l'Ebre avança amb bones perspectives pel que fa al cultiu, però amb la mirada posada en els costos de producció i el preu final que rebran els pagesos. Unió de Pagesos reclama una remuneració més justa per garantir el futur i viabilitat del sector. És una crònica de Canal 21 Ràdio, Aleida Abad.
18: Encara que la campanya de l'arròs va per bon camí i les calors extremes no estan afectant més que altres anys, Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos, indica que els costos de producció i el preu al que pretenen pagar el producte serà el problema després de la sega.
19: De gent agrícola no vol ser quasi ningú, de sector primari, i aquí el que hauria de fer l'administració és de pensar que el Delta de l'Ebre, a part de fer arròs, tenim animalets, tenim un territori, donem biodiversitat, donem riquesa als pobles i on haurien de haver una sèrie de preus més coherents. El que no pot ser és que muntéssim a un preu que és el que hauria de ser de fa 2 anys, de 400 i pico, 500 euros tonelada, llargues, ara a 300 i alt. Fer arròs per després no guanyar diners, això és una solemne tonteria.
18: Des del sindicat es plantegen accions després de la campanya per reclamar aquesta regulació de preus.
0: És moment de repassar altres notícies d'aquest divendres en un format més breu. I comencem amb un apunt que afecta la mobilitat. A partir d'avui es fan talls totals intermitents de 45 minuts a la carretera C28 a Naut Aran per reparar el tram que va patir una esllavissada ara fa 6 mesos.
3: Aquestes interrupcions són diurnes de dilluns a diumenge i en franges de matí i tarda i obligaran a fer pas alternatiu en aquest punt. Va ser a finals de febrer quan el tram d'una escullera d'aquesta via entre el port de la Bonaigua i Baqueira va cedir provocant el tancament de tota la carretera.
0: I el Departament de Territori ha posat en marxa un pla per ordenar i millorar la gestió de la xarxa viària de titularitat municipal a les comarques de Muntanya i l'Aran.
3: Un territori que compta amb una xarxa de camins i accessos als nuclis de població molt extensa a causa de l'orografia i la dispersió demogràfica. A més, aquesta xarxa sovint depèn d'ajuntaments que compten amb pocs recursos. Per resoldre aquesta situació, el govern català compta amb un instrument transversal, l'estratègia del Pirineu, que és vigent fins al 2030 i abasta 144 municipis.
0: Els veïns del districte de les Corts, i concretament els que viuen a l'entorn del Camp Nou, als barris de la Maternitat i de Sant Ramon, disposaran aquesta nova temporada futbolística d'un nou servei de bus perimetral que els ha de facilitar la mobilitat en dies de partit.
3: El nou servei és fruit del treball conjunt entre les entitats veïnals, el districte de les Corts, l'àrea de mobilitat, la Guàrdia Urbana i TMB. El bus especial farà un recorregut circular per l'entorn de l'Spotify Camp Nou per donar continuïtat al servei de transport públic que es veu afectat els dies de partit per les restriccions de circulació a la zona. Pel regidor del districte de les Corts, David Escudé, aquest servei posa el veïnat al centre a l'hora que es garanteix la seguretat de l'espai públic.
1: Impulsem una nova mesura, molt treballada amb els veïns i les veïnes, per millorar doncs la connectivitat del barri de la Maternitat i Sant Ramon. 2 hores abans del partit i 1 hora i mitja posterior al partit, aquí serveis que de vegades una de la gran afluència de públic en alguns partits, sobretot, veuran que podran moure's en l'entorn d'uns prop de 6 quilòmetres doncs amb aquest servei de 3 busos llançadora que connectaran tot el barri.
3: Aquest servei de bus arrencarà 2 hores abans de l'inici de cada partit i fins 1 hora i mitja després que hagi acabat.
0: I transportistes i conductors denuncien un augment de robatoris a les àrees de servei ubicades a l'autopista AP7. A les comarques gironines s'havia previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan fent. És una crònica de Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
7: Els principals afectats són els transportistes de mercaderies que pateixen assalts, robatoris de càrregues o sustracció de combustible. Des de C-Trans denuncien que ja fa anys que reclamen àrees segures per aparcaments de vehicles on els professionals puguin descansar tranquils. Recorda que a comarques gironines s'havien previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan resolent. Ho explica el seu president, Eduard Tallac.
20: A la zona on hi havia els peatges no s'han aprofitat per fer aquests pàrquings. Comarques gironines tenien previstos 2 o 3 pàrquings en tot el llarg de la P7, des de Massanet fins a la Jonquera, que no s'estan fent. I iniciatives privades que es volien fer s'han tirat enrere.
7: Els Mossos d'Esquadra asseguren que fa temps que estan molt a sobre d'aquestes pràctiques que pateixen també molts conductors de turismes i recomanen que, sobretot ara en època de vacances i de molt més moviment a les carreteres o les àrees de servei, cal ser prudents, guardar-ho tot al maleter abans d'arribar al lloc, deixar objectes de valor fora de la vista i el cotxe en lloc il·luminats, i desconfiar de persones que puguin fer servir mètodes de robatori com el del punxarrodes o el de la falsa collita.
25: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Temps per la cultura. La Diputació de Barcelona renovarà la seva xarxa de bibliobusos amb el projecte Bibliobús Més, amb una inversió de més de 3 milions d'euros. Permetrà renovar 6 dels seus vehicles per fer-los sostenibles, instal·lar 20 armariets de préstec i de retorn de llibres i millorar també les parades del servei. Tot plegat per reforçar la lectura pública als municipis menys poblats de la demarcació. Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
21: Amb un ajut europeu en el marc del programa FEDER, que cobreix el 40% del cost total, 3,43 milions d'euros, la renovació de la xarxa de bibliobusos beneficiarà a 28 municipis de la demarcació de Barcelona. Dels 13 bibliobusos actuals, se'n renovaran 6 per fer-los més sostenibles, eficients i que aportin més confort. L'altra novetat és la instal·lació de 20 armariets que permetran recollir i retornar documents fora de l'horari de pas del bibliobús i així el servei no dependrà d'una franja horària concreta. Finalment, es milloraran les parades de servei de 5 municipis amb mobiliari urbà per convertir aquestes en espais de lectura. Aquestes novetats s'implementaran progressivament, tal com explica a la xarxa el president delegat de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona, Pau González.
22: El canvi d'un dels autobusos serà aquest mateix any. Durant el 2027 hi haurà el desplegament dels armariets i del mobiliari urbà. Entre ara i el 2029 aniran arribant els autobusos nous.
21: La Diputació assegura que aprofitarà aquests terminis per estudiar la idoneïtat dels nous vehicles a cadascuna de les línies existents i oferir així el millor servei.
24: De Roquetes vinc, de Roquetes vinc, de Roquetes baixo. Agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo.
0: Les Roquetes, que es prepara per un cap de setmana de música d'arrel amb la 33a edició del Tradicionarius, un festival que reunirà artistes de diferents territoris de parla catalana i manté l'aposta per la cultura popular i l'accés gratuït a tots els concerts. És una crònica de Canal T, Blanca Querol.
26: Roquetes ja ho té tot a punt per a la 33a edició del Tradicionarius, que se celebrarà este divendres i dissabte a l'Hort de Cruells. El festival tornarà a omplir este espai de música d'arrel i tradicional en propostes arribades de diferents punts dels territoris de parla catalana. Elena Maureso és coorganitzadora del Festival Tradicionarius.
4: El divendres, silvestres, són tres noies que venen de Ponent i fan cant de polifonia tradicional. Després, el dissabte, obrirà el certamen Joseret i la seva rondalla. Trobarem el grup Tichorines, que venen de Mallorca, de les Balears. Trobarem a Quico el Cel i el Noi, el Mut de Ferreries, fusionat amb la cobla Reus Jove, dirigida per Marcel Caselles.
26: El Tradicionarius manté

0: rumb al Racing de Santander, mentre Arnau Martínez, Àlex Moreno i Minsu Kim continuen expectants per una possible sortida, tot i així estaran disponibles. Unai Hernández i Moomin encara no estan a punt i els casos de Sigankov i Unagi segueixen oberts i no viatgen amb l'equip. Amb aquest panorama, Quique Álvarez explica com afronta la situació.
1: La situació cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És, bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no?
0: Els blanquivermells no han guanyat mai a l'Arcàngel, 9 derrotes i 3 empats en el seu historial, amb l'últim precedent l'any 2017. Avui, 9 anys després, el Girona torna a un camp que mai li ha somrigut i ho fa amb l'equip encara a mig fer.
2: I el Centre d'Esports Sabadell juga diumenge al camp del Castelló a partir de les 7 de la tarda. Per cert, el club Arlequinat ha anunciat avui que ja compta amb 9.000 socis, 3.000 més que el curs passat. I avui es juga la 5a edició del trofeu Joan Gamper femení. Aquesta tarda a l'estadi Johan Cruyff, el Barça rep el Brighton a les 7 de la tarda, presentació oficial de les futbolistes catalanes i a partir de les 8 el partit. I a primera divisió, l'Espanyol rep demà el Real Madrid a 9:45 de la nit. Després de començar amb victòria, els blanquiblaus s'enfronten a l'equip de José Mourinho, que jugarà el seu primer partit de Lliga. En la prèvia del partit, Mourinho ha parlat del fitxatge de Rodri pel Barça i per què no van al Real Madrid, que el volia primer.
3: Porque habéis querido fichar a Rodri. Sería como la guinda. Es un gran jugador. Es un jugador con grande experiencia, con un grande estatus. Pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar. Pero cuando tú tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, no es que tengamos un problema.
2: I el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, parlarà en la prèvia aquesta tarda a partir de les 5. Diumenge, 9:45, el Barça també s'estrena, en aquest cas, al camp de l'Elx. I en plana poliesportiva, avui és un dia d'handbol i en directe a la xarxa Més es podrà seguir una semifinal de la Supercopa Femenina a les 7 de la tarda, Sant Vicenç-Lleida. I a la Supercopa Masculina, avui segona semifinal, a les 9, el duel entre el Sant Vicenç i el Barça, també en directe a la xarxa Més. Recordem, el primer finalista és el Granollers, que va guanyar contra el Sant Joan d'Espí per 30-25.
4: Gràcies, Joan Barberà, per tota l'actualitat esportiva. 3 minuts mal comptats i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem dilluns. Bon cap de setmana i compta amb les pluges.

0: Sonido de tradición. Sonidos de pasión y gloria. Sonido de arte. Pero todos son sonidos de Andalucía. Raíces, el magazín de cultura andaluza los sábados de 1 a 2 del mediodía. Entrevistas, agendas, noticias y la mejor música del sur en Raíces, los sábados de 1 a 2. El mundo de Andalucía desde casa nostra.
1: Con David García.
2: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
3: De la Ciutat Cooperativa.
4: L'estadi Valdiria Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
2: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
5: Ràdio Sant Boi.
1: Més de 45 anys amb tu. Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Què tal, amics i amigues? Com esteu? Comencem un nou Sendes, un programa dedicat al món del senderisme, de l'excursionisme i dels viatges que emetem des de Ràdio Martorell i per la xarxa Més. A partir d'ara, 25 minuts per descobrir llocs interessants. Primer, els presentem en el següent sumari. Sant Ramon, muntanya i ermita són un element imprescindible de l'skyline de Sant Boi de Llobregat. Avui descobrim aquesta emblemàtica construcció elevada a 300 metres sobre el nivell del mar i ho fem a través de dues caminades que estan incloses dins del nou llibre Racons, Raconets i Estovalles, 25 excursions pel Baix Llobregat. Els seus tres autors, en Josep Parés, l'Anna Bosch i l'Amadeu Alemany, ens en parlen. A la segona part del programa, la pròpiament senderista, remuntarem al Llobregat, però no anirem massa lluny. Des del Bruc, el Xavi Tió ens proposa una caminada entre balmes, roques, coves, ponts i ermites, com és habitual, amb la descripció i la seva corresponent fitxa tècnica. Letònia, Estònia i Lituània. De les tres repúbliques bàltiques, avui toca parlar d'aquesta última, la situada més al sud. La Norma Lebrero, del blog El Món ens espera, ens escriu els encants històrics i naturals de Lituània als Quaderns del Viatger. I ara ens hi posem. Veniu amb nosaltres? Sí? Doncs va, que marxem. Una petita ermita sobresurt com una punxa al capdamunt del Mont Baix. Poc significant quan a alçada, tan sols 300 metres sobre el nivell del mar, però amb grans vistes. Indret molt agradable, punt de trobada de caminaires, senderistes i romeus, divisòria dels termes de Viladecans, Sant Climent i Sant Boi de Llobregat. Ens referim a l'ermita de Sant Ramon, una construcció neoromànica de tres cossos, inclosa en l'inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, que el mestre d'obra santboià, Aleix Parés, va fer erigir entre els anys 1885 i 1887 al cim del Mont Baix, o muntanya de Sant Ramon. Avui hi pugem, però no serà el destí, sinó part del camí. Dos itineraris que hi porten els proposen en Josep Parés, l'Anna Bosch i l'Amadeu Alemany, tres excursionistes de base, santboians, que acaben de publicar el llibre Racons, Raconets i Estovalles, 25 excursions pel Baix Llobregat. I d'aquestes excursions no hi podia faltar muntanya i ermita de Sant Ramon, un lloc amb molt d'encant, com descriuen l'Anna i l'Amadeu.
1: Realment la panoràmica des d'allà estant és fantàstica, perquè tens tota una planúria al davant, que veus Barcelona, que veus el Prat, que veus Viladecans, Gavà, Sant Climent...
2: I si et lleves molt d'hora, com diu aquell, arribes a veure la Serra de Tramuntana de Ses Illes, de Mallorca, vull dir que... Difícil, però s'arriba a veure, vull dir que...
1: I també pots veure la sortida del sol, que és espectacular.
2: Impressionant.
0: Anem a caminar, doncs, per Sant Ramon. La primera de les dues caminades que hi passen és més exigent. Es coneix com els Quatre Cims. La descriu en Josep.
3: Sortir de Sant Boi, pujar fins a Sant Ramon. El Sant Ramon és el nom popular amb el que es coneix la muntanya de Montbaix. Llavors, des de Sant Ramon, es pujar pel camí habitual i després baixar per l'altre costat de Sant Ramon per un camí que es coneix com la Ruta de la Pedra Seca, que passes per Cabanes de Pedra Seca. Vas a parar a l'Estret de Roques, un punt que passa la carretera que va de Sant Boi a Sant Climent de Llobregat. Hi ha un pont que passa per sobre la carretera. I aleshores enllaçar amb l'Anell Verd de Sant Boi, que és una ruta circular de 22 quilòmetres. I llavors ens vindria... Nosaltres aquesta excursió l'anomenem la dels Quatre Cims. Arribaríem al segon cim, que és el Turó de l'Angle. Llavors ens ve una pujada, i aquesta pujada continua, i pujaríem al cim de Can Cartó, que hi ha la creu de Can Cartó.
0: Són quatre cims i de moment han aparegut tres: Sant Ramon, l'Angle i Can Cartró. Per tant, ens en falta un, el Mont Pedrós. Una muntanyeta que, igual que Sant Ramon, podríem dir que és molt característica de l'skyline Baix Llobregatí. Aixetada de baix i vista des de la plana, recorda un volcà.
3: Travesses un tros d'asfalt per l'urbanització de Cesalpina i llavors enfiles el camí per anar de cara al quart cim, que és el cim de... També popularment es coneix com cim de Sant Antoni, que és el Mont Pedrós, el nom autèntic de la muntanya és Mont Pedrós. Es baixen per l'altra banda de la muntanya, precisament hi ha per un camí que hi ha unes roques. Aquest camí baixes, vas a sortir a Santa Coloma, al municipi, al poble de Santa Coloma de Cervelló, i de Santa Coloma de Cervelló tires avall en direcció a la colònia Güell, i de la colònia Güell tornes cap a Sant Boi, punt de sortida.
0: La ruta és d'un cert grau d'exigència, 16 quilòmetres i més de 600 metres de desnivell. L'altra ruta, la segona proposta recollida al llibre i que també passa per Sant Ramon, és lineal. Pel Josep i l'Amadeu, sorprèn per la varietat de paisatges.
3: També he sortit des de Sant Boi cap a Sant Ramon, baixar després cap a Sant Climent, en aquest cas, i de Sant Climent seguir i anar a parar fins a Brugués, l'ermita de Brugués, a Gavà. I si tenim ganes de pujar més, doncs podem pujar fins al castell de l'Embrullà, que està a sobre de l'ermita de Brugués.
2: I aquí vas tenint un canvi de paisatges bastant radical, bastant macos entre un i l'altre.
3: Veus vinya de veïm, vinya de cirerers, veus una miqueta també bosc, molt de bosc.
2: També pedra aquella vermella també, arribar a Brugués, tot això. Sí, sí.
0: Dos exemples de llocs que es recullen al llibre Racons, Raconets i Estovalles per reivindicar una comarca que sovint ha estat subestimada des del punt de vista senderista, com explica l'Anna Bosch.
1: És la tercera comarca més poblada de Catalunya. I sembla que tingui com un estigma de que hi ha molt de ciment, molt de formigó per tot arreu, no? I aleshores volem donar a conèixer que moltes d'aquestes poblacions tenen la seva història, els seus camins, els seus senders, castells, ermites, masos, i que tot això ve de molt enllà, ve d'una història ja molt llunyana, però que és bo que sapiguem transmetre-la també a les generacions actuals i a les futures, no?
0: L'Anna i en Josep, amb el seu animat grup de caminaires Mai Fem Cim, no deixen comarca sense trepitjar, però tampoc deixen de banda el seu Baix Llobregat. I tant l'estimen que van pensar de fer-ne un llibre. I aquí, el seu camí, va creuar-se amb el de l'Amadeu.
2: No hem deixat mai de fer excursions a plegats. Moltes vegades jo hi anava amb ells, amb els Mai Fem Cim, no? I per lliure, i sobretot durant la pandèmia, alguna escapada que havíem fet per dir, escolta, hem de sortir i el millor que podem fer és aprofitar el que tenim per aquí a la vora, per no anar massa lluny. I d'aquí ve una mica de dir, hosti, compte que estem redescobrint el Baix Llobregat i que d'alguna manera això s'hauria d'aprofitar i s'hauria de convertir en alguna cosa com un llibre, per exemple, no? I d'aquí ve la idea de tot plegat, el concepte del llibre.
0: Des de l'emblemàtica Montserrat, ànima del senderisme, de l'excursionisme i de l'escalada, seguint el Llobregat i fins a la costa, una comarca que, per l'Amadeu, és com una gota d'aigua que desemboca a la Mediterrània. Al llibre hi apareixen les Agulles de Montserrat, l'ermita del Remei de Sant Vicenç dels Horts, el castell d'Aremprunyà a Gavà o la via fluvial que porta de Martorell i fins al Prat. 25 caminades de tots els nivells i connectades amb transport públic proper, totes amb un QR enllaçat a Wikiloc i amb una àmplia selecció fotogràfica a tot color.
2: Les fotografies és el valor afegit del llibre, un dels valors, vaja, perquè l'Anna no tan sols fotografia molt bé, sinó que s'atura i ens fa badar. Aquell verb tan nostrat, no?, que de badar, no?, que dius, badar per què? Escolta, badar per badar. I les fotografies ens fan badar amb detalls, amb cosetes, que potser quan vas caminant no passes comptes i no te n'adones, però ella s'atura en aquests detalls.
1: Bueno, jo quan camino amb ells sempre sóc l'última del darrere, sí, com et pots imaginar, perquè és la que em vaig aturant i després haig de recuperar. Sí, sí.
0: Racons, raconets, però per què també es fa referència en el llibre a les estovalles? Doncs perquè per l'Amadeu, per l'Anna i pel Josep, caminar és una forma de vida i de celebrar. I què millor que un bon homenatge en acabar la feina? Per cada excursió proposada, un lloc per fer-hi un àpat.
3: Hem volgut ser infractors d'aquesta norma tan austera d'excursionistes d'antes, que amb aquella xiruca i aquella motxilla de color verd caqui militar, amb aquella estructura de ferro,
2: sí,
3: i aquells sacs de dormir de plomes que passaves més fred que si no tinguessis sac de dormir, etc. Llavors això s'ha acabat. O sigui, estem al 2025, al segle XXI, i si ve de gust anar a fer-te un bon dinar i te l'has guanyat, doncs per què no? I un bon dinar tampoc no estem parlant de les restaurants de 5 estrelles. Estem parlant d'aquests restaurants senzills, honestos, d'estovalles quadrades, de color vermell o blau, els quadrats, exacte, com ha de ser.
1: Cuina
3: casolana, que et fan aquella sopeta, aquella escudella, aquella amanida, aquella carn a la brasa, digna.
0: Per l'Amadeu Alemany, per l'Anna Bosch i pel Josep Parés, caminar és una manera de socialitzar, de viure, de buidar-se i alhora de tornar ben ple. Seguiu-los a la www.maifemcim.cat i des de fa mes i mig aproximadament llegiu-los a Racons, Raconets i Estovalles, un llibre que ens porta a Sant Ramon i a molts indrets més de la comarca del Baix Llobregat.

0: Sendas.
1: Fa poques setmanes vam visitar un petit nucli, Sant Pere de l'Ars, o Sant Passaràs, que estava a la comarca de l'Anoia. Estava, però, al sector de la Segarra, perquè ens entenguem. Avui tornem a anar cap a l'Anoia, però anem cap a l'altre extrem de la comarca. Xavi, tio, com estem?
2: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: Que sí, que tornem a visitar la comarca de l'Anoia.
2: Ens quedarem prop de casa, però, com deies, l'Anoia ha tocat el Baix Llobregat. Anirem a veure una formació natural impressionant, perquè, en concret, des del Coll del Bruc us proposo una excursió força completa que ens durà a un munt de llocs interessants. Començarem entre Camps de Colze, passant per la Font de Can Soteres, després farem cap a la Balma de Can Solà per, d'allà, després de creuar l'autovia, arribar-nos a visitar Sant Miquel de Vilaclara, fer cap al Pont de Roca, passar per la Font del Ferro, acostar-nos a les Coves de Cal Llúcia i encara anar a veure la Balma de Can Soteres abans de tancar el cercle d'aquesta caminada per raconades força heterogènies.
1: Doncs vinga, a les faldes de Montserrat que anem avui, i quin és el punt de sortida?
2: Doncs hem d'anar a començar a caminar al Coll del Bruc, al quilòmetre 570 de l'antiga carretera N2, d'on arrenca la pista d'accés a Can Soteres. Hi ha una gran esplanada on aparquem el cotxe, i el que fem és agafem una pista que marxa cap a llevant pel camp dels horts de Can Soteres, entre plantes de colza tenyides d'un groc espectacular. Al cap de poc passem a tocar de la Font de Can Soteres, una font menuda, ran de terra, entre joncs, amb un petit dipòsit al costat, i d'allà la pista en suau baixada ens du a creuar l'autovia just per damunt de l'entrada dels túnels del Bruc, traspassa el torrent de la Font de Can Solà, passa sota el cingle d'en Mallol i el cingle del Colze i es posa dintre del torrent de la Balma de Can Solà. Passem d'un bosc de pins esclarissats amb brolla baixa de romanins, bruc, farigola i estepa a una vegetació ferèstega, espessa i selvàtica, per entre un túnel d'aritjols i esbarzers amb galzeran i algun grèvol, fins a arribar de pla a l'extraordinària Balma de Can Solà. Enorme, directament. 3.150 metres quadrats, si no la més gran de Catalunya, segur que una de les més grans. Estem parlant de 120 metres de llarg, 34 metres de fondària i 15 metres d'alt. És una balma oberta en un cingle de calcàries per erosió de la capa inferior de margues més toves, i a l'exterior hi ha tot de vegetació exuberant d'arbres i lianes que dissimula una mica la gran boca semicircular de la balma i li dona un aspecte ombrívol i humit, augmentat encara més per la presència del riuet que hi circula per l'interior. Al fons de la balma hi trobem una petita font amb una concreció de pedra tosca al voltant i també un tancat format per tres parets on en algun temps anterior segurament hi guardarien un ramat. I a la part de dalt d'aquest riuet que dèiem, darrere uns blocs de pedra despesos del sostre, veiem un salt d'aigua del torrent que es despenja pel cingle amb una cua de cavall i conforma un racó tancat preciós amb un toll a la base. Bé, de la balma, torrent avall, anem a passar sota un viaducte de l'autovia i per l'altre cantó ens arribem a les runes de Can Guixà i de l'adjunta capella romànica de Sant Miquel de Vilaclara. Amb la volta esfondrada, això sí, està situada a l'extrem d'un sortint i, per tant, tenim vistes cap a Montserrat i tot el Baix Llobregat. I és curiosa perquè el segle XVIII, el 1757, quan es va abandonar del tot, i va passar a usos agrícoles i van construir una tina amb ceràmica vidriada a l'interior de l'absis i tres tines més a l'interior de la nau. I a la porta original, tapiada, hi ha els xupets d'aquests cups. Doncs bé, de la capella el que fem és agafem un sender cap a ponent que ens du al sorprenent pont foradat. És una llenca de pedra d'uns 15 metres de llarg, suspesa pels seus extrems, fent un pont natural sobre el torrent. Després el que fem és continuem amb el mateix sentit, ens enfilem per un llom suau, assolellat, passem per una làpida d'un ciclista, sortim a la pista carenera principal, que és el camí de Roques Blanques, entrem en una pineda espessa i ens posem a l'obaga de la Teuleria, primer, i a l'Oaga de la Pinassa de les Quatre Branques. Després, tot un tram força bonic i agradable per un sender que, de pla, ens porta a anar a agafar el camí de Castellolí. És un senderó que baixa fort per una torrentada fins a trobar la Font del Ferro. És una mina tancada amb una porta metàl·lica, negada a l'interior, i amb una font exterior al costat d'una petita àrea de pícnic. D'aquí, d'aquesta Font del Ferro, després, per un tram de pista ample que gira a nord i baixa pel costat d'un torrent, arribem a les Coves de Cal Llucià, o anomenades també Coves de Castellolí, una mica enfilades sobre la pista, a la base d'una cinglera, amb tot de diverses entrades, conformades per una xarxa laberíntica de petites sales i galeries de sostre molt baix. És una cavitat bastant degradada i polsosa, però val la pena visitar-ne, si més no, el porxo d'entrada. De la cova de Cal Llucià reprenem la ruta, baixem a retrobar la pista, la desfem uns 200 metres fins a sota una línia elèctrica i l'agafem a l'esquerra per un sender que ens enfila fins a sobre una petita cinglera, on, un tros enllà, baixem a passar per la balma de Can Soteres, una balma relativament petita comparada amb la de Can Solà. Té uns 32 metres de llarg, amb alguna formació, i un cop traspassada sortim de nou al camí per l'altre extrem de la balma, i al poc passem arran dels cingles dels Roquerols, on tenim vistes cap a les Coves de Cal Llucià, a l'altre cantó del torrent. Continuem planejant, anem girant cap a llevant, fem un tros de camí de balconada amb vistes cap a Castellolí, que veiem també el Puig d'Aguilera, veiem Montserrat i l'entrada oest dels túnels del Bruc, i anem a traspassar les Obagues de Can Soteres fins a desembocar al camí de Can Soteres, just al costat del Paller. Ja només haurem de fer uns 500 metres de pista, planera, entre pins, fins a retrobar de nou el cotxe al costat del Coll del Bruc.
1: Palmes i ponts naturals espectaculars per una ruta que... quina distància recorre?
2: Doncs estem parlant de 13,6 quilòmetres.
1: Desnivell?
2: 350 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
2: Posem-hi unes 3 horetes i mitja de caminada efectiva, però que ens hi passarem força més estona contemplant tots aquests llocs interessants que passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5?
2: No hi posaria més d'un 1 i mig sobre 5.
1: I Wikiloc, on ho trobarem?
2: Doncs a Wikiloc trobareu aquesta proposta d'aquesta excursió amb el nom Coll del Bruc, Balma de Can Solà, Sant Miquel de Vilaclara, Pont Foradat, Coves de Cal Llucià, Balma de Can Soteres, d'un usuari molt actiu a Wikiloc que es diu Capità Haddock, com el personatge dels còmics de Tintín.
1: Llam de llams de rellams. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república.
0: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
1: Vam començar per Letònia, vam traspassar a Estònia i avui comencem a voltar per Lituània. De les tres repúbliques bàltiques, potser la que va impactar més a la Norma Lebrero, la nostra viatgera. A Lituània es palpa un passat soviètic, més diluït als altres dos països. Mostra un ric patrimoni, tant per la seva capital Vilnius, com també en altres punts. I també hi ha natura. De tot plegat, en comencem a parlar ara mateix als Quaderns del Viatger.
3: Lituània és de les tres repúbliques bàltiques la més propera a Polònia. Pel caràcter de la gent, pels preus també, perquè és de les tres la més econòmica de totes. Els lituans són bastant encara russos, val? De caràcter, déu-n'hi-do. I és això, encara de les tres és la que menys europea seria, no? I per tant la més diferent a nosaltres i per tant la que més ens agrada. Vilnius és una ciutat també molt petiteta, com Tallinn i com Riga. Potser és la que conserva millor tota la trajectòria que ha fet per independitzar-se de la Unió Soviètica. Per exemple, hi ha un museu dedicat a la Via Bàltica, la cadena humana que van fer per reivindicar l'autonomia pròpia com a país. I també hi ha un museu dedicat a uns fets que van tenir lloc al gener de 92-93, hauria de ser, que van morir persones, que va ser un intent de cop d'estat per reivindicar la independència. Doncs a la Torre de Telecomunicacions hi ha també un petit homenatge a les persones que van perdre la vida en un enfrontament per reclamar la independència del país, i és de les tres la que té aquest més caràcter històric, que encara té aquest arrelament a l'època de la Guerra Freda i de la Unió Soviètica. Vilnius també és cuqui, en el sentit que també és una ciutat petiteta, no té tant edifici Arnovó, però és una ciutat molt ben cuidada, manté la plaça principal amb la seva catedral i la torre, on hi ha aquest museu dedicat a la Via Bàltica. També és una ciutat molt de perifèria, de barris perifèrics, molt moderns, on pots trobar coses, barris, per exemple, nosaltres ens vam trobar una festa que estaven fent a dins d'uns vagons de tren que hi ha allà al mig de la ciutat. Coses molt, molt, molt rares, trafolàries diferents. I té aquest caire encara una mica bohemi, mig... que és xulo, és xulo. I llavors hi ha quatre cosetes així com al voltant, molt curioses de visitar. Nosaltres, per exemple, vam anar a veure el poble d'Electrenai. Electrenai és un poble que ve d'electricitat, no? Electrenai. És un poble creat per una central elèctrica, no? Llavors van crear tot el poblat al voltant. A Lituània l'electricitat és gratuïta, encara avui. I, per exemple, la calefacció i l'aigua calenta és comunitària, en el sentit que tu no consumeixes, o sigui, pots consumir el que vulguis i no se t'acaba. Tu no te la fabriques tu a casa teva, sinó que és comunitària. Això encara avui ho conserven, no? I hi ha aquestes grans fàbriques soviètiques, no?, d'aquesta època, que al voltant han creat aquests pobles. I allà hi havia, justament, el parc d'atraccions aquest mític soviètic, on van gravar la pel·lícula de Txernòbil, però és que tal qual estava el parc d'atraccions així rovellat, amb tots els... la nòria, tot caigut. Molt xulo. Electrenai, es deia. El Turó de les Creus és una cosa molt estranya que tenen al nord de Lituània. És també una manifestació que es va fer en contra de l'ocupació soviètica. Resulta que van començar a plantar creus en un turó i l'endemà havien desaparegut. L'exèrcit soviètic les treia. Llavors, la gent es va començar a sublevar sobre aquesta decisió de la Unió Soviètica i cada dia hi posaven més creus, més creus. Ara és un turó ple de creus de fusta que fa una mica de cosa i tot, eh? Vull dir, has d'anar-hi molt mentalitzat, a veure, perquè és un turó ple de creus de fusta, fins i tot rosaris. Nosaltres vam passejar-hi un matí, pràcticament sols, encara que és el lloc de peregrinatge més important de Lituània, perquè també és el país més catòlic dels tres, i mantenien ràdios allà engegades amb oracions. Una cosa molt, molt, molt estranya. Però, clar, és aquesta confrontació, no, de sentiments que encara perviu i que es mantenen. I, de fet, el papa ho ha visitat alguna vegada. És un turonet, jo què sé, 200, 300 metres, vull dir, no, que es fa caminant en un moment. El Museu de la Guerra Freda també és una cosa molt xocant que hi ha al nord de Lituània. No és un museu, és una antiga base de míssils de la Unió Soviètica que durant molt de temps ningú va saber que existia. I van arribar a viure més de 1.000 soldats de la Unió Soviètica treballant, com diguem, hi ha quatre grans forats que fan 3 quilòmetres de fondària i a dins hi havia quatre grans míssils preparats per si mai havien d'apuntar a Europa. Però això, tot això sota terra, i túnels, i túnels, i túnels connectats entre ells, sota terra, amb aquesta gran base militar que durant molt de temps, de fet, fins als anys 90, els Estats Units no va saber que existia. I ho van trobar allà. Just al costat d'aquesta base de míssils de la Guerra Freda hi ha un parc natural, allà hi ha moltíssims llacs, o sigui, a Lituània, cada pocs metres hi ha un llac, de fet, ells viuen la vida al llac, no? Perquè ho fan a l'estiu, sobretot, eh? Fan molta vida al llac, amb barbacoes, es queden a dormir, són molt, molt de feedbacks i coses així, no? I llavors els llacs són les seves platgetes, encara que també tenen platja, però allà s'hi banyen, i un d'aquests on ens vam anar a banyar era el de Zamitidze, que està molt al costat del Museu de la Guerra Freda. I, per exemple, Lituània és un lloc on l'acampada lliure està encara permesa, dels pocs llocs d'Europa on l'acampada lliure està permesa. I allà la gent dorm en tendes de campanya, arriba allà, al costat del llac, es munta la tenda de campanya i dorm. No recordo pas massa mosquets.
1: Doncs punt i final, encara tenim moltes coses més per explicar-vos, però haurà de ser en un altre programa perquè el nostre temps s'ha acabat. Rebeu una cordial salutació de l'Andreu Ortega als botons, del Xavi Tió a la redacció i del Jaume Monés, qui us presenta aquest espai i també fa l'edició. Escolteu-nos al podcast del web de la xarxa Més, per exemple, mentre esteu fent una caminada, mentre feu una excursió o un viatge. Adéu-siau i fins la propera.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Salut, amics oients. Aquí comença el Sendes, un programa en el que sobretot ens agrada parlar de llocs poc freqüentats, de rutes alternatives i de camins oblidats. Fem turisme, fem senderisme, fem excursionisme i fem viatges. Aquests són els objectius d'un programa que des de l'any 2009 fem des de Ràdio Martorell per la xarxa Més. Els continguts del capítol número 538 són aquests que presentem en el sumari. Vimbodí és un poble de la Conca de Barberà que compta amb un indret únic, el Museu i Forn del Vidre, un espai que descriu la dedicació industrial del vidre a Vimbodí, que n'exposa un munt de peces i atuells i que inclou un forn on l'artesà Rafa Abdon hi crea noves peces que després es posaran a la venda a la seva botiga. En parlarem precisament amb el Rafa i també amb la regidora de Turisme de Vimbodí, la Rosa Alves. El Dolmen de la Pedra Gentil és un punt emblemàtic de la Serra del Corredor. El Xavi Tió ens proposa arribar-hi a peu des de Vallgorguina, en una ruta en la que també coneixerem Santa Eulàlia de Tapioles, el Santuari del Corredor i uns curiosos moais a Can Castellà. I de les tres repúbliques bàltiques, Estònia és la situada més al nord, la menys poblada i la més plana. De la seva capital, Tallinn, i de l'illa de Saaremaa, en parlarà la viatgera Norma Lebrero, del blog El món ens espera, als quaderns del viatger. I xinoxano consumirem els 25 minuts de programa. Ara, però, ens posem en marxa. Veniu? Doncs va, que marxem. Quan parlem del poble de Vimbodí, a la Conca de Barberà, hi ha un topònim que de seguida adquireix molt protagonisme: Poblet. I és que en l'extens terme de Vimbodí, de 66 quilòmetres quadrats, hi destaca el gran monestir cistercenc del segle XII, sota les faldes de les muntanyes de Prades, on s'estén el bosc de Poblet, únic hàbitat del roure reboll a casa nostra. Poblet i el bosc de Poblet, sense voler-ho, deixen en un segon pla altres encants de Vimbodí. Però ja sabeu que als Sendes estem per posar-hi solució. A l'interior del nucli urbà hi ha un espai únic, el Museu i Forn del Vidre, que tant acull atuells històrics fets amb vidre com un taller on hi treballa un artesà vidrier que després hi exposa i ven les seves peces a la botiga. Vimbodí reivindica en aquest museu el seu passat relacionat amb el vidre i el reconeixement a les fàbriques que van desenvolupar industrialment el poble. La regidora de Turisme de Vimbodí Poblet, la Rosa Alves, parla d'aquesta tradició que, tot i estar documentada d'antic, ja que al monestir de Poblet hi havia un mestre vidrier l'any 1180, pel que fa al poble, té un origen més modern, situat al segle passat.
1: Perquè va ser a principis del segle XX, quan una família provinent de Fulleda es va decidir instal·lar a Vimbodí perquè era un dels municipis on ja hi passava el ferrocarril. De manera que era molt fàcil poder traslladar totes aquelles peces, aquelles garrafes, que és el que es feia sobretot, cap a les grans ciutats. A part, Vimbodí té un gran terme municipal, on hi forma part també el bosc de Poblet. Allí també tenim llenya, és a dir, era molt fàcil poder mantenir un forn del vidre. Aquest va ser el primer forn. Després es va ampliar i van haver fins a dues fàbriques contemporànies, la de dalt i la de baix, tal com es deia popularment. Després van tancar també amb tota aquesta part de la introducció del plàstic.
0: I anys més tard, un últim intent de fàbrica de vidre que es posava en marxa. Va ser, però, el cant del cigne, perquè l'any 1954 tancava portes. El plàstic havia guanyat la partida, però el vidre ja havia deixat empremta a Vimbodí. A principis dels anys 90, mossèn Àngel Berguedà demana a les famílies del poble que portin peces de vidre produïdes a alguna de les fàbriques d'allà. Un autèntic èxit de convocatòria, amb peces d'aquesta tipologia.
1: Antigament, el que majoritàriament fabricaven era peces d'ús, és a dir, peces d'ús industrial, religiós, decoratiu, inclús d'ús domèstic. És el que antigament, sobretot, es feien a totes les fàbriques que hi havia a Catalunya. El museu ara el que es troba, al primer pis, és tot aquest recull d'aquestes peces. Podríem trobar les típiques, podrien ser un porró, o un setrill, un canti, una almorratxa, que potser no és tan típica, no és tan coneguda, però també altres peces com a més d'ús industrial, no? Aquestes garrafes amb diferents mides, cada mida tenia un nom diferent.
0: I amb totes elles es va crear un primer museu inserit dins del Museu Arxiu de la Conca de Barberà. Però l'any 2013 s'estableix com a museu al cor del poble. Un edifici rehabilitat per l'ocasió, cedit per una família i que s'estructura actualment en tres parts.
1: S'arriba a la recepció i a la botiga. A la botiga és on hi ha les peces que actualment es venen, evidentment, directament i que estan fabricades dins del taller, que és la segona secció que trobem després just a l'entrada del museu, i el taller és el taller actiu. Per això diem que el Museu del Vidre és un museu viu, perquè actualment també s'hi pot veure la fabricació d'aquest vidre. I després tenim el primer pis, que és aquesta part més de col·lecció, la part d'història, la part d'exposició,
0: que inclou peces de les famílies de Vimbodí, un audiovisual i també un apartat dedicat als sargaires, és a dir, persones que treballaven la sarga, el vímet o la canya, tant per fabricar coves i cistells com per folrar garrafes i ampolles de vidre per tal de protegir-les. L'Anna Sínia, cistellera que va aprendre l'ofici de la mà del Ton Grau, imparteix tallers d'aquesta tècnica al museu. Ens ho explica la Rosa.
1: Tenim un taller de vidre on les persones poden veure com es fabrica el vidre, i també des de fa uns quants anys estem oferint aquesta possibilitat de poder manipular aquest altre material vegetal per construir tant el taller que oferim de vestir una ampolla de vidre com també altres, com pot ser, per exemple, la reconstrucció de la cadira de boga, la part del seient, o ara recentment s'ha fet també un cistell de bicicleta o una motxilla o un altre cistell per anar a buscar bolets. Tenim, si no m'equivoco, són 10-11 tallers amb cadascun una peça diferent.
0: Però una de les grans particularitats del Museu i Forn del Vidre és poder veure treballar l'artesà vidrier mestre creant peces noves. Ell és en Rafa Abdon, un vidrier de l'Olleria, a la Vall d'Albai, del País Valencià. Abdon havia vingut al Vitrum, la Fira de Vidre de Vimbodí, i l'any 2021, davant la jubilació de Paco Ramos, el mestre vidrier que treballava al museu, guanya la concessió pública. En Rafa té al museu un taller on hi fa peces molt variades, que després es venen a la botiga.
2: El que preparem per la botiga són corrons, cetrills de diferents tamanys i colors, figures. Ara anem a preparar roses per al dia de Sant Jordi. Quan ve Halloween, doncs preparem carabasses, preparem fantasmes de vidre, preparem monstros de vidre. Quan ve Nadal, doncs coses típiques nadalenques. Tradició, modernitat, i no fer coses que se'n passen massa de preu, que també les fem, evidentment, però per a la botiga del museu fem coses que siguin un poc més econòmiques i que totes les butxaques tinguin accessibilitat a comprar alguna cosa.
0: Aquest és el producte final, però de ben segur que molta gent no sap ben bé com es genera el vidre. No patiu, el Rafa ens ho resumeix a la perfecció en menys d'un minut.
2: El vidre ve de la sorra de silici. Aquesta sorra és com la de la platja, de color blanc, i es mescla amb un percentatge molt petit de sosa, dolomita, carbonato càlcic i moltes matèries i minerals segons la qualitat de vidre que busques o el vidre que busques per a lo que vagis a utilitzar-lo després. Tota aquesta mescla de sorra amb químics es posa al forn a 1.500 graus de temperatura i quan està unes hores es converteix en vidre. El vidre naix d'ahir. I nosaltres una vegada ja està fos, baixem de temperatura per a que afine i en un tubo hueco metàl·lic anem traient petites porcions de dins del forn i anem treballant-lo amb les pinces, amb les tisores, amb paper de diari mullat, anem bufant i anem donant-li forma a la peça que vulguem fer.
0: En Rafa reconeix que la de vidri és una feina prou esclava, però que gràcies a la irrupció del forn elèctric de fusió, en substitució del de gas, que és més perillós, redueix una mica el temps de feina. Així, a més de treballar uns quants dies al taller del museu, té taller propi i fa encàrrecs destacats. Ens explica algunes de les seves creacions.
2: Que les peces que rodegen el Crist de la Sagrada Família, uns xinglots de raïm i unes tulipes de vidre. Això ho vaig fer jo ja fa 16 o 18 anys. I després, doncs, fora de Catalunya, doncs, també hem fet coses molt importants per a Dubai, per a Londres. Aquesta setmana hem acabat les làmpares per a l'Hotel Mandarín que estan construint a Mallorca. En València estem ara maurant un projecte molt xulo. El taller propi personal meu començant a construir un taller molt xulo i molt important a nivell nacional.
0: Hem parlat del museu, del taller i del seu artesà, Rafa Abdon, de la botiga, i ens queda una cosa, el Vitrum, la festa per excel·lència del vidre artesà. Explica la Rosa Alves que és una forma de reconèixer Vimbodí com a vila vidriera i únic poble de Catalunya que té un museu del vidre amb activitat diària. El Vitrum arriba cada mes d'octubre des de l'any 2014.
1: És una festa on s'hi pot trobar el mercat d'artesania, s'hi pot trobar demostracions en directe al carrer, activitats relacionades amb el vidre, tallers, visites guiades, artesanies diverses. Inclús també fem una performance a la nit on el vidre és el protagonista amb tots els colors que agafa la nit, música, participació de les diferents entitats, jocs amb vidre, un seguit d'activitats que per això li definim com a festa.
0: El Museu i Forn del Vidre de Vimbodí el podeu visitar de dimecres a diumenge als matins i quan arriba l'hivern també es pot visitar els dissabtes a la tarda. Consulteu disponibilitat entrant al web museudelvidre.cat i visiteu un espai on veureu com un líquid que sembla mel es transforma en una delicada peça que podrem tocar amb les nostres mans.
3: Sendes. Sendes. Un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
0: Aquesta setmana a la secció de senderisme anem a fer un tomb pel Vallès Oriental. En concret, el Vallès Oriental que toca pràcticament a la veïna comarca del Maresme. Xavi, tio, què tal, com estem?
4: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
0: Quan diem la paraula Vallgorguina, jo crec que a molta gent que ens agrada el territori, que ens agrada el país, l'associem a frondositat, a verd, a paisatges entre mediterranis interiors, aquella amalgama que hi ha en aquesta serralada prelitoral, entre paisatges propers al Mediterrani, però també aquella frondositat pròpia de vegades de llocs més interiors, eh?
4: Sí, sí, tu ho has dit, és el Parc Natural del Montnegre Corredor. I avui no anirem massa lluny, doncs, per anar a fer una passejada per uns curiosos moais, veure un dolmen extraordinari i pujar a un santuari de primer ordre. Pot semblar una
0: tres
4: mena...
0: en un.
4: Sí, pot semblar una mena d'endevinalla o repte que podem dur a terme si ens n'anem cap al Vallès Oriental, com deies. I en concret, el que farem és que des de Vallgorguina seguirem riera avall fins al pont de Campradell, d'allà anirem a veure els moais de Can Castellà, ens acostarem fins al dolmen de Pedra Gentil, aprofitarem per anar a visitar Santa Eulàlia de Totpioles i, passant per Campradell de la Serra, pujarem fins al Trull per anar a veure un petit dolmen i després acabar de pujar fins al Santuari del Corredor, des d'on iniciarem el retorn baixant per boscos de sureda que ens duran a passar pel Maní de la Pedra Llarga abans d'arribar a la Casa Nova de Pi Bernat i tancar el cercle per entrar de nou a Vallgorguina.
0: Doncs comencem amb el punt de sortida.
4: Doncs el que hem de fer és anar a començar a caminar al centre del petit poble de Vallgorguina. El que fem és ens sortirem per la carretera Vella i el carrer del Montseny que ens duen a traspassar la riera de Vallgorguina per un pont on trobem senyals indicadors del GR92. L'agafem riera avall, a l'ombra d'uns grans plataners i pollancres, passem la depuradora del poble i planejant arribem a l'Església Vella. És un gran edifici que encara es conserva dret, al costat d'uns vivers i sota l'edifici de la rectoria Vella. La pista sorrenca per on anem ens acaba de portar al pont de Campradell, que l'hem de passar per sota, i seguir un trosset riera avall fins a trobar l'accés a Can Castellà. És una pista ampla que seguim a l'esquerra i revoltant per sota la masia, actualment casa de colònies amb tot de camps de futbol al costat, ens posem a la Baga de Can Castellà. És un bosc de castanyers i avellaners on trobem un conjunt de 7 moais tallats a les soques de palmeres, soques col·locades expressament. Són dimensions considerables, estem parlant d'uns troncs de mig metre d'ample i entre 1 i 2 metres d'alt, i alguns estan bastant deteriorats, això sí, tot d'expressions i formes diverses. I un cop visitats aquests moais, sortim al camí de Campradell de la Serra i per la pista principal de Sauló i acompanyats de brucs, sureres i arbossos, ens acostem al dolmen de Pedra Gentil. És un jaciment prehistòric d'uns 4.000 anys d'antiguitat. És un sepulcre de cambra simple format per 7 lloses verticals i una llosa horitzontal de grans dimensions. El van reconstruir el 1855 pel el propietari de la finca de Campradell on està situat. I actualment les lloses verticals no ocupen el lloc original, a més l'horitzontal està trencada, però això sí, l'any 1987 l'Associació Cultural Vallgorguina va restituir un dels pilars que sostenen la pedra de coberta del dolmen i en va adequar tot l'entorn. Del dolmen sortim altra vegada a la pista principal i a tocar en un pla amb un encreuament de camins trobem el suro gros del Pla d'Endurant, de dimensions considerables. Continuem pista amunt i el següent trencall fem una anada i tornada per anar a visitar Santa Eulàlia de Tapioles. És un petit conjunt mig enrunat format per una església molt reformada d'un edifici romànic del segle XII, amb un petit cementiri al costat i una casa, tot amb vistes cap al Montseny. Reprenem la pista principal, que ens acosta en un no-res a Campradell de la Serra, una gran masia molt bonica i ben conservada, formada per tres grans edificis de meitat del XIX, al voltant de dos patis, tancat tot per un barri amb dues portes d'accés, i a la façana de la casa principal, amb una galeria porxada, conserva uns esgrafiats de motius geomètrics que emmarquen totes les obertures rectangulars de la casa. Al costat, en un dels edificis annexos, actualment hi trobem un restaurant, i al davant de la pista hi ha també la Font de Campradell de la Serra amb una bassa. D'aquí reprenem la marxa i entre pista i senders arribem a la Masia del Trull, amb una era de rajols preciosa al davant, i al costat, sobre un petit turó, trobem les restes del petit dolmen del Trull, el que passa que, clar, vist anteriorment el de Pedra Gentil, doncs aquest ens sembla un
5: es queda res,
4: totalment. Del Trull continuem la pujada entre Sureda, que ens mena al capdamunt de la muntanya, on trobem el Santuari de la Mare de Déu del Corredor. És un edifici adossat a una casa de masovers, que ara funciona com a restaurant, i tot el conjunt es troba envoltat per una paret que els protegeix. L'església té un campanar de torre amb una planta quadrada feta amb pedra granítica que sobresurt del que és la coberta de la nau. Tot està situat en una gran esplanada molt amable i al costat hi ha una gran torre de guaita d'aquestes metàl·liques de vigilància d'incendis. Aquí el que fem és comencem ja a iniciar la baixada i el retorn, també entre suredes, que ens du a passar pel menhir de la Pedra Llarga, actualment caigut, i al cap de poc enllacem amb el GR83, anomenat Camí de l'Exili o Camí del Nord, que va de Mataró al Canigó. El seguim no gaire tros perquè quan arribem a la Casa Nova de Pi Bernat el deixem per un sender que va tallant la pista principal, que ens du a Camp Burget, i ja al fons de la vall, resseguint la riera de Can Vilà, entre plantacions d'àlbers i verns, passem pel costat del sud de la Barruga i acabem d'entrar al poble pel camp de futbol i el carrer de Mataró.
0: I després de la descripció, com sempre, la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
4: Doncs estem parlant de 16 quilòmetres i mig.
0: Desnivell.
4: 515 metres de desnivell positiu acumulat.
0: Temps.
4: Posem-hi unes 4 horetes de caminada efectiva, però que ens hi passarem força més estona contemplant tots els llocs interessants que haurem passat.
0: Grau de dificultat.
4: Posaria 1,5 sobre 5, més que res per algun tram de sender de mal caminar.
0: A Wikiloc, on el trobarem?
4: Doncs trobareu aquesta proposta amb el nom Santuari del Corredor, Vallgorguina, Moais de Can Castellà, Dolmen de Pedra Gentil, d'un usuari que es diu Pep Marín, arroba, amb el símbol d'arroba al final, tot junt.
0: Molt bé, doncs Xavi, fins la setmana vinent.
4: Salut i República.
3: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
6: Soc la Norma, soc periodista, tinc un blog de viatges que es diu El món ens espera i un Instagram també especialitzat en viatges en família que es diu @normals.
0: Doncs seguim viatjant per les repúbliques bàltiques, Letònia, Estònia i Lituània, per aquest ordre. En el capítol anterior vam començar per Letònia. Avui és el torn d'Estònia, la República del Nord, la menys poblada, ja que no arriba al 1,5 milió d'habitants. Un país molt pla, amb una altura mitjana de 50 metres i que té el seu cim, el Sur Munamagi, de 318 metres d'alçada. La mateixa que la muntanya de Sant Ramon, per exemple, la que està entre Sant Boi i Sant Climent de Llobregat. Coneixerem també la seva capital, Tallinn, i ens airejarem per una de les seves illes. No avancem més detalls. Descobrim Estònia amb la Norma.
6: Estònia és de les tres repúbliques bàltiques la més europea. És la més semblant a una Suècia o una Finlàndia per equipaments, per mentalitat, per una mica el que veus de la vida allà, però en canvi no té els preus de països del nord d'Europa. Per tant, ens va agradar molt en aquest sentit perquè vam trobar un país amb molt poqueta gent, que podies anar a la platja i estar sol, ja està tan poc habitat que realment hi ha molt poqueta gent, i a més ens va agradar perquè tenen un dels països nòrdics, el que destaquem quan viatgem en família és aquesta amabilitat que sempre estan pensant en els nens, en els restaurants, a les activitats. A Estònia i especialment a Tallinn vam trobar molta oferta per fer en família, moltes activitats per fer en família, amb aquest tracte especial pels nens que ens agrada. Tallinn, per mi és la més bonica. Així com Riga sí que és veritat, que té aquest encant especial amb els edificis d'Art Nouveau, però és que Tallinn està encara emmurallada, conserva les torres medievals, a dins també hi ha edificis d'Art Nouveau. És petiteta, és molt, molt coqueta, molt, molt, molt bonica, i a més té moltes coses per fer en família, museus i això divertits. Per tant, jo sempre dic, ostres, si voleu fer una escapada diferent a una ciutat europea, en vol directe des de Barcelona, no?, per exemple, que no és gens cara, és que pots dormir per 60 euros a nit en una habitació familiar, que aquí és que ja és impossible. I amb museus xulos per veure en família, pues, Tallinn és ideal. Hi ha la plaça del Mercat, que allà és un, per exemple, per Nadal s'hi fan el Mercat de Nadal, és molt boniqueta. Nosaltres vam anar-hi a l'estiu, però justament havien transformat aquella plaça que normalment hi fan mercat i tal, en una biblioteca gegant. Hi havia tot d'estructures per seure, de fusta, amb coixins, amb gronxadors, amb petites estanteries amb llibres guardats, no? I aquesta, amb aquesta concepció d'una plaça per estar-s'hi, per descansar, plena de terrassetes, és molt bonica. Hi ha la farmàcia més antiga d'Europa, que es disputa el lloc amb la de Cardedeu i la de Llívia. És una farmàcia molt petiteta. Res, l'entrada, de fet, encara funciona com a farmàcia. Jo crec que és la gran diferència respecte a la de Llívia o la de Cardedeu, que també es consideren de les més antigues d'Europa, però la de Tallinn encara funciona com a farmàcia. De fet, vam comprar. No me'n recordo què, però vam comprar alguna coseta. I llavors té una saleta molt petiteta, que conserven els pots, els ungüents i també les barreges rares que feien amb animals, amb serps, amb granotes, etc. Llavors hi ha l'església de Sant Olaf, que també pots pujar al campanar i també és molt divertit perquè són aquests campanars que tenen l'estructura de ferro, la teulada, com si diguéssim. Hi ha una antiga presó del KGB que també es pot visitar, també hi ha una església ortodoxa molt xula. Llavors, per nens, vam veure un museu que era una passada perquè era una barreja dels els invents de Leonardo da Vinci i d'aquella època barrejats amb realitat virtual, una cosa molt boja. Tu pujaves a una bici, feies pedalar i amb unes ulleres de realitat virtual veies per on estaves pedalant i, mentrestant, museus diferents, no?, que de vegades també agraeixes trobar pel món. Quan vam fer aquest viatge vam pensar que necessitàvem anar a fer uns dies de descans a un lloc inhòspit. I vam començar a investigar i investigar i vam trobar una illa, Sarema, al Bàltic, que s'hi arribava amb ferri, res, amb 30-40 minuts de ferri, i que l'únic que hi havia, doncs, eren poblets, algunes platges, però no són platges de sorra, són platges pantanoses, com si diguéssim, i molins de vent. A Sarema es poden visitar algunes cosetes. Per exemple, hi ha un cràter, un dels únics cràters que queden a Europa, de meteorits, que han quedat ara ple d'aigua. Llavors també hi ha el Museu de la Vida Rural, que està molt dedicat a explicar l'explotació dels molins perquè ho feien servir. Vam arribar a un cafè al nord del mig del no-res, al nord de l'illa, que era en un antic port, i hi havia una caseta de fusta, i el Google Maps ens indicava aquí cafeteria. El cafè es diu Trigisadem, i bueno, vam entrar, brutal, una cafeteria petita, acollidora, de fusta. Ells acabaven de fer els rotllets de canyella, que ja són molt típics, i fer aquella olor de canyella, brutal. Llavors hi ha una cosa per nens que és superdivertida, que és un poblat viking que l'han recreat tal qual, perquè hi ha una de les restes vikingues més importants d'Europa, i allà doncs hi ha una miqueta de granja, la recreació d'una casa vikinga amb diferents informacions, han recreat també un castell, una fortalesa vikinga, vull dir que és un lloc per anar en família, que també és molt xulo.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Sempre és massa. El programa de salut mental de Ràdio Sant Boi.
2: Bé, doncs avui nosaltres també estem aquí, com cada divendres, oi? Mm-hmm. Encara que sigui l'estiu i que faci una calor.
3: Hem fet una extensió cap a juliol.
2: Veus, això.
3: 5 programes més, però prou d'un.
2: Avui tenim un estudi que, déu-n'hi-do, no?, que ens has proposat avui.
4: Què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Presentem.
4: Primer ens presentem, no?, que estem aquí
2: sí,
4: tots. Sí, bueno, no tots, està el Jordi aquí, el Jordi, està a casa.
2: El Jordi ha anat amb el seu pare avui, el Mario i també la Eli, que, bueno...
3: I el Joan també, perquè hola, bona tarda, amics.
4: Que no, i el capità, també.
3: Bona tarda.
2: Bé, doncs comencem aquest programa nosaltres plantejant-nos, doncs, com sempre, parlar de salut mental, esclar.
4: Sí.
2: I en aquest cas és Salut Mental Espanya.
3: Espanya? No. Espanya va bé.
4: No, bueno, no exactament, no. Però un és de la Confederació Salut Mental Espanya, no. Que arrel d'un post que ha publicat amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, que hi ha cada cop més lletres, ja està bé que hi hagin més lletres, ens ha publicat un post interessant que comença així: la salut mental empieza donde todas las personas puedan mostrarse tal y como son. Comencem per aquí.
2: Comencem.
4: A veure què surt.
2: A veure, sí. Segur que sortirà alguna cosa.
3: Mucho cuidado que...
2: Tal com són.
4: Sí, la salut mental empieza donde todas las personas pueden mostrarse tal y como son.
2: Vale, això, estem parlant de les persones que tenen un trastorn o totes?
4: De qualsevol tipus,
2: de qualsevol,
4: sí, no necessàriament que siguin
2: relacionades pregunta,
4: amb,
2: no?
4: amb el tema de LGTBI, però sinó que t'afecti a la salut, que tinguis un diagnòstic al darrere, sí, al final és empieza donde todas las personas puedan mostrarse tal y como son. Si les persones que tenen un diagnòstic, per exemple, es poden mostrar tal y como son.
3: Depèn de la societat.
4: No, per això, o sigui, la societat, la cultura, tot, o sigui, aquí és un tema que realment és interessant de portar-ho
2: damunt la taula. De la societat.
3: Sí, clar. Depèn de la societat, sí.
2: Clar.
3: Que sí, que sí. Jo mai ho he pogut dir. Mentre estava treballant, sabia que era motiu d'acomiadament, però d'hora.
4: Clar, per això, o sigui, la salut mental empieza donde todas las personas puedan mostrarse tal y como son. O sigui, per què no ens podem mostrar tal y com som? Perquè sí. Potser ens dirien que no a moltes bandes.
2: Però no depèn de la societat, depèn en tot cas de l'educació que s'ha produït dins la societat i la capacitat que ha tingut d'integrar-los d'una manera fàcil. I penso que això no és una dificultat per molta gent. Per mi no ho és, això.
3: Ja, però,
4: per mi tampoc, però...
3: Per mi sí, ha sigut una dificultat. Perquè si jo pogués demostrar qui sóc jo amb una feina, amb un entorn, amb uns amics, hi ha molta gent que em retiraran la paraula o no em deixaran treballar o no em deixaran anar enlloc, però només per tenir un trastorn mental. I és bàsic, perquè ja sabem, com deia sempre Jordi, un de cada quatre patirà o ha patit un trastorn mental. O sigui.
2: Mira, estic d'acord amb una cosa. El que jo dic és el que sento, i el que diu l'Eli també. I tu ara acabes de dir una cosa molt diferent. Per què? Bueno, perquè sí, perquè saps de què va l'inconvenient que la societat ha plantejat. No?
4: I com afecta això realment a la
2: Exacte,
4: salut mental?
2: Exacte, i com t'afecta això?
4: Perquè quan no pots ser qui realment ets, perquè la societat t'impedeix irònicament ser com ets, com t'afecta això?
3: Et pot afectar amb autoestima, et pot afectar perquè, per exemple, la medicació és una part, però una part molt gran també és l'estima, l'acceptació, el quadrar millora molt amb aquest aspecte. Aleshores, vivim en un món molt competitiu. No és el mateix que et trenquis una cama amb una feina, que diguis que pateixes un trastorn i que diguin, hòstia, aquest pot ja anar més d'una baixa, i crec que encara n'hi ha molta censura, sobretot en els àmbits competitius de feina, eh? És que tu fixa't que tu dius a algú que tens un trastorn i és que hi ha un trastorn. No pot conèixer, no et coneix, no sap com ets, el teu caràcter, si és lleu o greu,
5: però només que tinc un trastorn ja és una estigmatització total, amb gent amb que coneixes. A mi va passar, la primera vegada que em va passar va haver molta gent que em va deixar de parlar.
2: Però de la, moment, de la manera que t'abraça l'Eli, tu no sents una identificació total.
5: Home, és que l'Eli és molt especial. L'Eli és l'Eli. Hi ha un coneixement, el que volia dir. Jo sóc una persona que estudio a la gent, perquè no em fio de com pot reaccionar. I quan passen tres mesos i vaig coneixent a la gent, i jo els dic, tinc un trastorn mental, que et sembla, bueno, que res, perquè ets un tio molt maco, o potser ho neguen, si tot, no pot ser, perquè ets un tio molt maco, és molt simpàtic, bueno, això m'ho dirà gent, no? Però tu no pots tenir un trastorn, jo, sí, el tinc, però bueno, vull que ho sàpigues, no? Però sempre n'estudi molt exhaustiu de la gent que m'envolta, perquè no m'ho vull portar insults, no m'ho vull portar problemes, perquè potser si encanyes una persona, sap que tens aquest problema, i tot se'm anorris, i és un temps perdut.
3: Sí, perquè n'hi ha molt desconeixement també, i depèn del trastorn. No és el mateix dir que pateixes autisme o bipolaritat que dir que pateixes esquizofrènia.
2: És pitjor, esquizofrènia?
3: Està molt mal, jo,
2: molt mal vista.
3: Molt mal vist, però això ha sigut, jo penso, per part del cinema. El cinema sempre ho ha donat com una cosa de...
2: Sobretot psicosis, oi?
3: Sí, molt, molt negativa. I aleshores la gent desconeix, en veritat. Jo tinc un amic que ho pateix. Des que ho van dir, ha perdut les amistats. Perquè la gent té un desconeixement. Anem a prendre un cafè i ell ara està molt bé.
4: Desconeixement o pors?
3: També,
2: sí, molta
4: perquè
2: por,
4: crec que
2: por.
4: La por influeix molt en com et tracten les persones.
2: I
4: quan,
2: què és
4: quan
2: el que genera,
4: que...
2: genera por? És el desconeixement, al cap i a la fi. O sigui, la no acceptació que allò pot ser tan natural com la vida mateixa, i l'únic que cal és com ho tractem, precisament perquè no hi hagi diferències.
4: Per normalitzar.
2: Ah, això mateix.
4: Al final, no? Sí, i afortunadament també. El cinema, en aquest sentit, has tret un tema interessant. S'està normalitzant, o sigui, de cop, no de cop i volta, però és veritat que afortunadament s'està parlant molt més al cinema,
2: sí,
4: que és un mitjà també per expressar i per comunicar dels síndromes, de les discapacitats,
2: sí, del que,
4: exacte, a nivell cognitiu, no? O sigui, hi ha moltes pel·lícules on els protagonistes són persones amb discapacitats, síndrome de Down, o amb trastorn de Tourette, o amb trastorn de esquizofrènia, i s'està visibilitzant
3: ara
4: això.
3: Ara sí, és veritat. Ara n'hi ha... inclús es vol visibilitzar la pel·lícula Incontrolable,
2: sí,
3: de fa poc, o la vida, per exemple, de
2: l'Ofa, de...
4: Aquesta setmana estrenen una espanyola també, que és que surt l'Antonio Resines, i ara no sé, perquè també és tracta el tema de, en primera persona, de síndrome de Down.
3: Ara no està
5: Haciendo Amigos.
4: Haciendo Amigos, exacte.
2: Com?
5: Haciendo Amigos.
2: Haciendo Amigos.
4: O sigui que afortunadament s'està visibilitzant, i això també està molt bé, perquè això vol dir que alguna cosa està canviant, o sigui que alguna cosa està fent que es normalitzi una cosa que fins a no fa gaire era tabú. I que et donava pors, doncs, el fet de veure una persona amb síndrome de Down, que potser et canviaves de, no, de vorera, o amb una persona que potser parles aquí a Sant Boi, per exemple. O sigui, aquí és veritat que estem com més normalitzats perquè tenim el psiquiàtric aquí,
2: perquè els hem tingut sempre al carrer.
4: Exacte, i és com que nosaltres, això ho ha parlat alguna vegada el Jordi, que estem com més habituats a veure, doncs, persones amb trastorns, sí, pel carrer, perquè, bueno, si tenim un psiquiàtric aquí al costat,
2: perquè els deixen sortir, exacte, perquè van cap aquí,
4: exacte,
2: van cap allà.
4: Però és veritat que fins a no fa molt et donava por, doncs, el fet de veure una persona, doncs, que pogués parlar sola, o que pogués tenir comportaments o tics o tocs, o doncs anant pel carrer.
2: Jo penso que una de les coses que hem de saber diferenciar és la por que pots tenir, que una persona pugui tenir, doncs, una situació difícil i que pugui arribar, doncs, a perjudicar-te a partir de la problemàtica mental o del trastorn mental, és igual, això ens ho deia no fa gaire el nostre amic Mauri, i llavors saber actuar i saber fer i saber treballar a favor que això no s'hagi, que no es produeixi això. O sigui, i de quina manera no s'ha de produir? Si tu deixes de tenir por a una persona, aquella persona que t'ha fet por fins aquell moment probablement reaccionarà d'una manera més positiva i no crearà una situació de dificultat amb una altra. I aquí és on crec jo que estaria la manera de la convivència entre uns i altres. O sigui, entre uns que tinguin un trastorn i d'altres que no en tenen i que deixen de tenir por perquè saben que tractant-ho bé i d'una manera com cal, pues tot allò desapareixerà com a element de perill, per dir-ho d'una manera.
4: Però és veritat que no tenim contacte, Jaume, amb persones normalment, a menys que estiguis
2: amb... Nosaltres sí.
4: Però a menys que estiguis sensibilitzat sobre el tema o que treballis amb, sí, amb centres assistencials o que tinguis algun familiar o conegut amb algun tipus de diagnòstic, no estàs habituat a tenir contacte directe amb persones d'aquest perfil. Per tant, no saps tampoc el que et pots trobar.
2: Bueno, jo sí que ho sé, eh?
4: Clar, quan tens contacte i quan ets proper i quan ets primera persona o familiar d'alguna persona amb diagnòstic i que tens, veus aquests símptomes i aquestes maneres de fer, sí, estàs més habituat perquè busques ajuda, però...
2: Jo, per exemple, et puc dir que en un espai concret, i el Mario hi és, allà amb Lluís de Rei, doncs a vegades són 6 persones que en primera persona pateixen un trastorn, i en canvi traiem problemes parlant de la problemàtica. I penso que és una manera de treure-li la por i de treure-li precisament la negativitat, no?
3: Bueno, ara també ha sortit molta gent famosa.
2: Això
4: famosos, esportistes, sí, sí que això també és molt... és agraït, perquè els esportistes també pateixen, doncs, ja siguin, doncs, aquesta pressió, l'estrès, i doncs, com alguns esportistes, doncs, s'han vist obligats mentalment, doncs, a reduir marxes i a dir, doncs, paro, perquè ara mateix no estic capacitat.
3: El Messi és Asperger.
2: Com?
3: El Messi és Asperger.
4: La Simon Boyle, per exemple, sí que la campiona olímpica de gimnàsia doncs va haver de deixar la competició.
3: L'americana, no? Dius?
4: Exacte. Sí. El Rudy Fernández també, sí, a nivell de bàsquet, sí, molts esportistes.
3: L'Iniesta també va patir una pressió molt forta. Sí, sí.
5: Hi ha un mateix moment, surto de línia, en plan etimològic, com pot sonar una paraula o com no pot sonar, no? Hem parlat abans que esquizofrènia, clar, dius, esquizofrènia és una paraula tan lletja, potser, o no lletja, o tan escridanera...
2: L'hem fet lletja,
5: sí, que fa patir, no, fa por. Però és que també feia un temps en pensar que era de moda ser bipolar. Tothom era bipolar, jo soc bipolar, en la televisió bipolar. Canviem el terme, com abans, maníac depressiu. Què vols ser maníac depressiu? Ningú. Però bipolar sap molt bé, és molt maco i tal. També volia dir que és molt important diferenciar la malaltia, els trastorns, amb el caràcter i la personalitat d'una persona. Però potser una persona és més seriosa, més introvertida o fins i tot agressiva, que és perquè és així, com qualsevol, però aquesta malaltia, el trastorn fa que potser sigui pitjor. Hi ha altres persones que són més agradables, més simpàtics, més empàtics, com diuen, doncs canvia molt, no? I en canvi, el que em fa molta res és que quan hi ha un assassinat, presumptament ja és un trastorn mental. Sempre hi ha un trastorn mental que ha matat, que no ha matat, abans de dir res més, no? Els titulars. I això és una premsa molt dolenta per a la gent amb trastorns.
2: Però aquest que han mort ara a 13, 15 anys, no crec que parlin de trastorn mental aquí,
5: Això és mafiós i tot. No.
2: Això és màfia.
5: Això és màfia. Cada dia hi ha un tiroteig a Barcelona. Vagis per vagis, tenen 13, és increïble.
2: Sí, no sé, jo penso que ho tenim prou fàcil, no? Vull dir, si volem treballar a favor d'acabar amb l'estigma i l'autoestigma, esclar, sí. Perquè si acabes amb l'estigma, o sigui, que un altre s'ho cregui, però el que té una problemàtica no s'ho creu, doncs aquí també tenim un problema, això.
5: És que tenir un trastorn és un aprenentatge continu. Sí. És que del primer brot fins ara he anat aprenent com controlar-me, com no dir coses, com controlar l'eufòria, com fer això, com evitar la depressió. És constantment aprendre de tu mateix.
2: Vale.
5: I la gent... és ignorant perquè no vol aprendre, no, s'està obrint coses, no? Per exemple, jo quan feia les xerrades amb els nens de la ESO, de que xeran coses.
2: Anaves a explicar.
5: Sí, per això que és molt important nutrir l'arrel, perquè els fullis poden sortir. Si les arrels són fortes i els nens aprenen que tenen un trastorn no és tan significatiu, que es pot portar molt millor, i es pot portar molt millor si la gent reaccionés bé. Però clar, quan jo veus males cares, que mira malament, que pobret, pobret, no, pobret, no, a mi dic de pobret, i dic, ajuda'm, ajuda'm a evolucionar, ajuda'm a portar millor la meva vida, ajuda'm a tenir un treball digne. Això és important.
4: Mm-hmm. Jo crec que encara som una societat molt individualista i que encara hi ha que molt això. De tabú amb el tema de la salut mental. Afortunadament, darrerament és veritat que hi ha hagut moltes millores a nivell de serveis, a nivell de coneixement, a nivell de consciència, potser.
2: Que calia fer-ho.
4: Evidentment, perquè era necessari, i han sortit associacions, han sortit centres i espais on poder parlar i reflexionar i acompanyar amb persones amb salut mental, però que encara tenim una mica de pors i una mica de reparo, ara no sé com es diu en català,
2: de veure condicionada la nostra vida a partir d'haver de conviure en aquest cas amb dificultats.
4: Sí, per exemple, aquesta setmana jo he estat en un centre assistencial donant la formació pel personal de detecció directa, que treballa amb persones amb algun tipus de discapacitat intel·lectual, trastorn de conducta, i m'explicaven que quan hi ha alteracions de conducta al carrer, en les diferents activitats que els centres fan, doncs, que se'n van al cinema o que se'n van a fer doncs, esport a l'aire lliure o a la platja o alguna activitat fora del centre, de la llar, moltes vegades es troben persones que poden comprendre les situacions que es produeixen en persones amb discapacitat intel·lectual, però hi ha d'altres que no comprenen. I aquesta no comprensió és la que encara... no és un tema del que tota la gent pugui saber i pugui com reaccionar davant d'una situació d'aquest tipus, no?
2: Jo una vegada vaig connectar amb una associació que tractava persones com les que dius, i a més sembla, pel que vaig entendre llavors, no vaig aprofundir gaire, era el principi, que quan vaig entrar en tota aquesta història dels trastorns i tal, es veu que hi havia una incapacitat extraordinària per part de les persones afectades per ser, diguem-ne, com cal. O sigui, com cal vol dir que tinguessin una capacitat, o sigui, a partir del bon tracte, doncs que aprenguessin a tractar bé en els que el tractaven bé, per dir-ho d'una manera. Semblaria que, pel que em van explicar, i això m'ho va explicar alguna de les mares que estaven realment allà, no n'he sabut més d'això, I llavors a mi em vaig quedar molt, diu, esclar, si la dificultat de què estem parlant és una dificultat que veritablement té elements, per dir-ho d'una manera, d'aquestes característiques, això fa molt difícil els que s'hi troben amb aquestes condicions tan radicals, per dir-ho d'una manera. O sigui, que tractaven malament i que volien insistir en que se sentien fatal i tal. Jo d'això n'he sentit a parlar, també. No n'he fet massa cas, però ara l'esmentar com has esmentat, o com hem esmentat, tota aquesta capacitat que crec que hem de tenir per arribar, doncs, a ser capaços d'integrar, és clar, quan hi ha un brot d'aquesta manera, o sigui, quan hi ha persones que tinguin unes condicions, per exemple, quan es parla dels que es contracten com a persones que maten amb un altre, no? Vull dir que són psicòpates, no?
5: Ah, psicòpates.
2: Clar, quan parlem de psicòpates, una vegada parlant amb una psicòloga em deia, diu, no, el psicòpata no és una persona que té un trastorn, és un malparit i s'ha acabat. I jo dius, ui, pare, Tot això també ho hem de tenir en compte, jo crec. Jo penso que això no pot ser una cosa que nosaltres la puguem alleugerir fins al punt de que això quedi com un punt extrem que no té per què inquietar-nos. Jo crec que no. El que passa és que, com que això no és del tot així, doncs llavors el que té capacitat de ser d'eliminar l'autoestigma i de fer com el que l'elimina l'estigma, doncs a conviure entre ells, aquestes persones hem de veure com després tenen un tracte que, bueno, que segur que serà d'una altra mena.
4: Sí, jo crec que el tracte l'has de tenir bon, has de tenir bon tracte, ja sigui una persona amb una discapacitat o ja no tinguin aquesta discapacitat. O sigui, no pel ja. Fet de que tingui una discapacitat l'has de tractar malament.
2: Ja.
4: I no pel fet de que no tingui una discapacitat l'has de tractar malament. O sigui, al final és una qüestió d'educació. No té res a veure. I en els centres, moltes vegades, per la paciència, perquè no saps potser tractar a la persona, perquè penses que és menys i és inferior que tu per tenir una malaltia, hi ha moltes vegades que se'ls tracta malament, se'ls parla malament, però no, o sigui, no perquè tinguin una discapacitat els has de parlar malament, no, al contrari, si a tu t'agrada que et tractin bé, doncs a ells també.
3: Clar, es fan bullying també.
2: Si per difícil que sigui.
4: Exacte, si potser no tenen la capacitat de comprensió com tu la podries tenir, però això no indica que l'hagis de tractar malament, o sigui, això és educació de base.
2: Què anaves a dir, Joan?
5: Ja, m'ho has tret de la boca ara mateix, Evi, perquè ara he dit això, és que el fonamental és una comprensió per tenir una ment oberta, lliure i tractar els altres com volguessis que tractessin a tu.
4: Clar, i no perquè tinguis una malaltia has de tractar-lo de manera diferent. No, per què? Perquè físicament tens un altre físic o un altre nivell cognitiu. Per què t'he de tractar d'una altra manera? No té sentit, això.
3: Però és que és gent molt vàlida.
4: Per això,
3: pot sí. ser intel·lectualment més vàlid que jo, aquella persona. O sigui... Jo, per exemple, que a l'associació tractem amb gent, jo ets gent que està que et podria dir que tenen altres capacitats, o sigui, al marge que tinguin el trastorn.
4: Perquè veuen altres coses, clar, perquè poden sentir altres coses, sí. perquè no necessàriament s'han de basar en els cànons establerts que posa la societat, i si no traspassen, o sigui, potser veuen i senten i són... més sensibles a certs sorolls i poden sentir, poden escoltar o poden tenir una habilitat
3: i
4: que potser...
3: I s'han treballat més amb gestió emocional, també, que jo penso que falta molt aprenentatge. El que tu dius de l'individualisme, jo penso que falta molta gestió emocional, que després, per exemple, la gent que abusa de les xarxes acaba patint un tipus de trastorn. No saben concentrar, no saben sociabilitzar, i aquesta gent s'ha treballat molt més i pot tindre més valors, i una vegada estabilitzat jo veig persones que tenen moltíssima capacitat. O sigui, si jo tingués una empresa, per mi no seria un inconvenient aquesta persona, perquè no la valora, o sigui, cadascú pot tindre
2: el que té, és igual, sí.
3: El que sigui.
4: Pot ser vàlid amb una altra història. Ho parlàvem l'altre dia amb la meva mare, o sigui, que els centres especials de treball, que són justament això, donen aquesta opció a persones amb algun tipus de discapacitat, doncs, per poder fer alguna habilitat, ja sigui plegar sobres, com sigui fer neteja,
3: poden fer més coses,
4: no, però que són, o sigui, al final, pel fet de ser discapacitat, no? Doncs no tens aquesta opció d'entrar dintre del món del treball, perquè no, poden, potser no arriben a directius o potser no arriben a altres esferes, però això no vol dir que no puguin fer altres coses que potser són
3: clar,
4: interessants.
3: I poden ser més feliços que un alt directiu,
4: evidentment, sí.
3: Per exemple, fa poc, quan vam veure la representació en teatre d'una gent que va vindre i tenien un trastorn una mica més sever, però tenien una capacitat, a més els van fer improvisar, i tenien una capacitat, jo, a mi em posen allà al davant i fa tan ridícul, perquè em quedo clavat, i van tindre un... per treure's el barret, de dir, hòstia, molt bé.
2: Van estar 3/4 d'hora ben bé allà, fotent-li invenció personal, i tant
3: sí,
2: que sí.
3: Sí, sí,
2: sí. Sí, jo penso que ara estem ja arribant a la mitja part, però encara hi ha un altre element que després també us en vull parlar, perquè també l'he tocat fa poc, i, bueno...
4: Doncs ho toquem a la segona part.
2: El toquem a la segona part.
5: D'acord. Escolta, Fabulosos Cadillacs, mal bitxo.

After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.

0: Bé, doncs nosaltres hem debatut i ara ja en sabem una mica més durant aquesta estona. No, la veritat és que serveix i molt parlar de les coses, això no hi ha cap mena de dubte. Bé, el que jo he plantejat abans de fer la mitja part és un coneixement que també vaig tenir en el seu moment. No fa gaire que un familiar doncs va venir a veure'm, bueno, dos, marit i muller, van venir a veure'm i vam dir: tenim un problema d'adaptació del nostre fill i tal. I llavors em van explicar que aquest problema ve alimentat no precisament perquè fos fill d'ells, sinó perquè havien anat a buscar-lo doncs en un país d'aquests que les dificultats poden ser molt altes, no? I llavors això també és una altra mena de dificultat. O sigui, hi ha una altra cosa que precisament ahir que vam estar dinant amb la meva neta, la Lara, doncs que també parlàvem de determinats països i les dificultats que viuen, Iraq, l'Iran i tot el que fan i de la manera que estan organitzats i tal, doncs també generen un tipus de problemàtica d'això, d'aïllament de les persones, i això els afecta a vegades tota la vida, no? I la veritat és que és una cosa que cal tenir present. Vull dir, també existeix això. El tracte que reben per les guerres que hi ha, per tota la dificultat que viuen, no? Ara mateix, això que ha passat allà a Venezuela. Venezuela, doncs clar, això no es paeix així patim-patam, tu. Bueno, quan veus aquella pila de totxos i treuen persones d'allà dins, vull dir, la veritat és que aquella persona ha estat allà doncs potser dos o tres dies, no? Vull dir, això.
1: I més,
0: val. Llavors, crec que la ment humana, pel que explicaven i m'explicaven aquest matrimoni, doncs també es pot veure molt afectada pel que han viscut, no? I llavors això doncs també necessita doncs una dinàmica, és clar. Vull dir, nosaltres com a associació vam dir: apunteu-se, vull dir, anem a veure com ens ajudem uns als altres, no? I a partir d'aquí a veure com arribem a un punt que pugui ser vàlid per vosaltres i nosaltres també, perquè és clar, vull dir, ja no només parlarem dels casos més tòpics o típics, sinó que, bueno, que sabrem d'altres que també doncs proporcionen doncs problemes greus, no? I tal. I així estem. D'això volia també deixar-ho clar, no? Ja que d'allò. Sí? Tens alguna...
2: No, o sigui, estava apuntant tot el tema dels immigrants, evidentment és una altra història, no? O sigui, tot el que és el que viuen pel fet de traslladar-se a un altre país, entenc que vas per aquí...
0: Encara que siguin nadons, eh? Encara que sigui... Te'n recordes que el nostre amic Mauri ens parlava que a vegades fins i tot en la panxa de la mare hi ha una influència indirecta? Clar, jo em vaig quedar amb la copla, també vaig dir: ostres, això
2: sí,
0: és...
2: Sí, podem parlar amb
0: nosaltres. Això algun dia haurem d'aprofundir sobre això també, no?
2: Es diu epigenètica.
0: Ah, això. Sí, sí, va parlar d'això, aquest paio. Bueno, aquest psiquiatre, que és
3: paio.
0: És un paio.
3: Senyor doctor Mauri, per favor.
0: Ja.
3: Són un pirota.
2: Què opineu sobre les opinions dels demés que ens afecten a nivell de salut mental? Perquè començàvem dient això, que la salut mental empieza donde todas las personas pueden mostrarse tal y como son. Però com ens afecta l'opinió dels demés per no mostrar-nos tal com som?
0: A veure, jo per exemple tenia com una certa dificultat per admetre que era una persona, un home, i com a tal viuria, però en l'època que em va tocar viure vaig tenir molta vergonya i molta por de caure en paranys que estaven molt mal vistos, per exemple l'homosexualitat que parlàvem fa d'allò, vaig patir-ho això jo, actualment ja no, oi? I jo, que les opinions que puguin tenir els altres, jo penso que és qüestió de parlar-ne. Vull dir, qualsevol opinió és qüestió d'escoltar a l'altre, sempre. I a partir d'escoltar, jo penso que es pot elaborar...
4: Clar, però és que el problema és que la gent no escolta.
0: Ja, val.
4: Parla més que escolta.
0: però entenem-nos, no?
3: Sí, sí, sí.
2: Home, com a teoria està molt bé, sí. O sigui, que t'escoltin, que t'hagin d'escoltar,
0: però realment... Jo vaig acabar escoltant-me a mi mateix, i no, jo vull ser tal, i tampoc has de demanar-me res més, vull dir, ja està, no? Vull
2: això és el que hauria de ser, que t'escoltis més a tu que no a les persones que tens al teu voltant també. I les opinions dels altres, perquè moltes vegades deixem de ser nosaltres pel fet de que, del que puguin pensar les altres persones o del que esperen que nosaltres siguem. Aleshores, deixem de ser nosaltres per ser una cosa que no som, per agrair a la resta, no?
0: Ara que dius això, abans d'ahir vaig estar amb dues terapeutes, o sigui que en definitiva, que treballen al cap de la salut mental, i no t'ho perdis, era, doncs, no creguis que era qualsevol institució, era molt important, prefereixo no dir-ho, perquè el que vaig a dir, doncs, també té la seva importància. I una d'elles li vaig dir, podem venir a la ràdio i esbrinar sobre tota l'experiència que teníeu com a tal, no, i tal. I una va dir, sí, i tal, i l'altra, jo no, jo de cap manera no. O sigui, aquella tenia com un recel estar davant de la ràdio i parlar. Jo, amb lo tímid que hi he estat i la poca timidesa que tinc actualment de parlar per la ràdio, jo penso que és una cosa que se supera fàcilment, no?
3: Ets ojeta, tio.
0: No, soc ojeta.
3: Jo volia dir que, per exemple, com em reflecteixo amb els altres que pensen que em diuen. Jo quan n'he sigut que és algo que no conec, m'és igual que digui que no diu, però m'és igual. A mi m'importa la gent que em coneix de veritat i que no canvi d'opinió, no? Que no em digui una altra cosa. I això em sap molt greu, que una persona que conegui molt temps o molt bé i em porti al contrari o es fiqui a mi o digui tens un trastorn, doncs no m'interessa com va passar, doncs no, em sap greu.
2: Però realment tu, Joan, tu pots controlar que la gent canvi d'opinió?
3: No.
2: Per tant, això si no pots controlar,
3: clar, però depèn de la gent.
2: Per què t'hauries de preocupar?
3: No, a mi m'és igual, realment. A mi, que m'importa molt la gent que conec de veritat, que són amics, amigues, família, i el que diuen els altres m'és igual, o sigui, jo no me la fan frinfla, com diu, no? A mi el que m'importa molt és la gent que m'enriqueix, la gent que em conec i que em fa més bo, em fa més útil i em fa més responsable, no?
0: Però aquesta ja la tens, aquesta gent actualment, avui tens 3 fills, no?
3: Però vull dir que a mi m'importa la gent que m'enriqueix, la gent que critica, que parla o que tu estàs com una cabra, mira, no em coneixes, i que si no em coneixes no em pots dir res, no... És igual,
0: bueno, però també...
3: me la sua completament.
0: No, jo crec que no.
3: Que sí, que me la sua, sí.
0: No cal que te la sugui,
3: oi? I tant que sí.
4: Bueno, jo, en el meu cas ha sigut una feina de treballar-me. Potser t'eduquen d'una manera i després t'has de construir per ser tu mateix i no dependre de les opinions dels altres, no? Però almenys jo abans era una persona més insegura i quan em passaven segons quines coses jo m'amagava. Ara he après a normalitzar-ho, que no m'afecti el que pensi una altra persona, sobretot si no em coneix, no? Jo ja sé que els que em coneixen igual no ho entenen, però no em jutgen. I els que no em coneixen, n'hi haurà de tot. N'hi haurà persones que són persones i n'hi haurà persones que... Però aquest tipus de persona tampoc m'interessa molt interactuar, no? I a dia d'avui jo ja tinc les eines per no dependre, per tindre l'autoestima que no depengui dels altres.
2: És que és molt interessant el que comenta el Mario, perquè és treballar amb un mateix i al final és quan tu treballes amb tu mateix augmenta la teva confiança, augmenta la teva seguretat i augmenta també la teva capacitat per discernir de si el que t'estan dient fora és el que tu realment vols aconseguir o la finalitat o el benestar, no? O sigui, és el que diuen els altres o és el que jo realment vull trobar.
0: Jo també puc enriquir això que estem parlant ara, doncs un fet que jo m'hi vaig trobar a nivell laboral. A nivell laboral hi havia partidaris, per exemple, d'una esquerra moderada, hi havia partidaris que eren de més cap a la dreta, no? I jo vaig fer molta amistat amb persones de cap a la dreta i interactuava amb ells, vull dir, em trobava i parlàvem i tal. I vaig arribar a tenir tanta tan bon tracte d'ells com de la mateixa vocació en la qual jo estava, que a cap i a la fi era com més aviat jo era. I això també és molt important, perquè això vol dir que tu tenies, doncs, aquesta capacitat de sintonitzar amb l'altre, i aquell entenia el que tu estaves plantejant.
2: Una cosa són les idees polítiques, Jaume, i una altra cosa és el com et portis amb una altra persona. No, crec que no té res a veure.
0: Ni molt més, exacte. I això em va proporcionar. Això sí, això existeix.
3: Vale, vale.
0: Jo, bueno, tu no t'agrada gaire.
3: Se acepta pulpo com anima de companyia. Vinga,
0: no, jo crec que no. Jo crec que no t'ho prens en sèrio, i això és molt important.
2: Home, crec que
3: ja
2: no.
3: Que és bo parlar amb tothom, que encara no tinguin les teves idees polítiques i tal.
0: Però no és que sigui bo, és que és correcte.
3: Però
0: és
3: que estem parlant de salut mental, no de política, perquè l'Eli no era la política.
0: No, però és que tens...
3: Pots canviar els termes i dir, no, em vull relacionar amb una persona amb salut mental, però m'has d'adaptar i s'adapta a la cosa. I vull dir una altra cosa que és molt important, que, a veure, esperem ser representativa.
0: S'ha perdut ara, s'ha perdut.
3: Passa paraula.
0: No, molt bé, ja t'hi he entès. Jo penso que calia dir-ho això també, perquè això també és molt important, sintonitzar amb persones que no són ni molt menys com tu o que no han tingut aquesta vocació, doncs és altra aquí.
3: Jo també volia dir una cosa, m'ha vingut al cap, ja m'ha vingut.
2: Vinga, vinga, som.
3: Que, per exemple, una persona amb trastorn té més dificultat d'adaptar-se a la societat i a l'estereotip de la societat. Què és la societat? Neixes, creixes, estudies o treballes, et cases, tens fills i tal. Clar, tu dius, la meva vida s'ha trencat, no? Per a mi se'm va trencar bastant. I dius, què puc fer ara? I sempre a lluita corrent contra la societat, no? M'hauré d'estar casat, hauré de tenir fills, i finalment, l'important és la teva vida, la pròpia vida, que visquis bé i que no... que fiquis amb que haig de fer això, haig de fer jo, però són estereotips que hi ha a la societat, i tu tens la teva pròpia vida, doncs fas la teva pròpia vida com puguis i millor si la pots fer llarga. És això.
0: D'acord.
2: A la pausa estàvem comentant el fet de que el col·lectiu LGTBI potser ho tenen més difícil que les persones amb diagnòstic, i ha sortit aquí un debat, jo deia que no, potser ho tenen igual de difícil, perquè una persona amb diagnòstic potser li veus el diagnòstic o potser no.
4: Jo crec que depèn. I a l'homosexualitat està més ben vista, però els que fan el procés de trans, aquests ho tenen més...
2: Però penso que ho tenen igual.
4: Sí?
2: Que una persona que té un diagnòstic, perquè al final també la persona amb diagnòstic potser no està acceptada a la societat. Aleshores, si és la persona que està fent el traspàs, no? D'un sexe a un altre, si és veritat que potser té aquestes dificultats socials, sobretot, però una persona que té una esquizofrènia, que parlàveu abans, o una persona que té un síndrome de Down, o una persona que té un TLP o el que sigui, que està en una residència, en una llar, potser aquesta persona tampoc ho té fàcil.
4: No, en absolut.
2: Aquí. I que al final no deixa de ser uns col·lectius especials que no van pel camí que va tothom. Aleshores, com són persones especials, ja siguin de tracte cognitiu o a nivell sexual o a nivell d'expressió, la societat els rebutja. Aleshores...
4: Clar, però igual n'hi ha una cosa que per un costat és una putada. S'ha avançat molt amb el tema dels tractaments, però és veritat també que ha pujat molt els trastorns, sobretot amb gent jove, perquè el tema de les xarxes, estan molt sobreprotegits, surten a fer carreres i després no tenen...
2: Ja no només les xarxes, és l'educació que crec que comença a casa. L'educació, l'amor, si tu no li dones als nens el que li falta i el que haurien de donar-li als pares, els nens creixen com creixen.
4: Clar.
2: Amb xarxes o amb altres històries, o sigui, al final també és quin tipus d'educació se li està donant a tots els nens que estan pujant ara, no? I per què estan tant i per què està pujant tant aquests trastorns
4: d'adolescència. Jo crec que a la llarga s'anirà estabilitzant més, perquè n'hi haurà més visibilitat, perquè la gent jove ho pateix i Nosaltres fa 40 anys ho teníem molt fotut.
3: Molt, molt, molt fotut.
4: Primer no sabíem fer el tractament.
3: No hi havia res, tampoc. No hi havia res.
4: Aleshores era un caos. Penso que de mica en mica la societat anirà evolucionant i espero que en positiu. Mm. Perquè és una mica una epidèmia. Com tu ben dius que s'ensenya amb el tema de l'individualisme, això després té les seves conseqüències. I les seves conseqüències poden determinar un determinat tipus de trastorn. I aleshores penso que la tendència serà d'anar acceptant-ho de mica en mica. Si tirem la vista enrere, s'ha evolucionat.
2: I a les escoles també, afortunadament s'ha evolucionat, perquè ara ja estan tocant tema de les emocions, les emocions són bàsiques perquè els nens puguin veure i gestionar doncs pors, frustracions, què passa quan no aconsegueixen alguna cosa que volen.
0: O sigui,
2: abans això no es tocava a les escoles, i ara és superimportant que treballin doncs amb projectes d'emocions, de gestions, que això està molt bé perquè són les futures generacions.
4: Clar, vas posar un exemple la setmana passada de per què la gent que és molt top fa la feina de visualitzar la meta, i tu vas dir, però també fan la feina en cas de que no ho aconsegueixin, de gestionar la frustració
2: i què passa si no arriben a aconseguir doncs ser campions de...
4: Perquè
2: s'han de preparar també per aquesta possibilitat també.
4: En el meu cas a mi no m'han ensenyat, ho he tingut que aprendre pel camí de les hòsties que hem fotut, i al principi pensava, hòstia, o no sóc vàlid o no tal, i ara no té res a veure. He canviat la perspectiva. És que si no em feia molt de mal.
0: Jo crec, bueno, no sé, potser del que parlava fa una estona, no? Veritablement l'únic que cal és allò que dèiem de l'escolta activa, no? Vull dir, és clar, si tu vas escoltant amb un altre, automàticament tu acabes adonant-te del que tens com a contradicció.
2: O no?
0: Sí,
2: o
0: però
2: no,
0: te'n pots adonar.
2: O no, sí, potser et poden parlar, però una altra cosa és que tu vulguis escoltar.
0: Però te'n pots adonar. Jo no dic que sigui matemàtic,
2: si no estàs predisposat a escoltar, no escoltaràs.
0: Val, Jaume, exacte, clar que
2: una
0: sí.
2: Una persona, com era? Un ciego, mayor ciego el que no quiere ver, ¿no?
4: Sí, n'hi ha molt d'ego. Si tens molt d'ego, no, ni escoltes, ni entens...
2: I moltes vegades les persones que tens al teu costat no les escoltes.
0: Però sí que si hi ha un mínim de disposició a l'escolta, vull dir, sí que dic, hòstia, però si estic amb una contradicció total, jo què cony si estic defensant? Jo
2: però
0: dic.
2: Si has viscut tota la teva vida amb aquesta contradicció, és que no és tan fàcil, Jaume, no és tan fàcil, perquè de vegades vivim amb aquesta contradicció.
0: D'acord, però jo vull defensar totalment.
2: Que
0: sí que t'agradaves.
2: Jo també soc defensora d'aquesta possibilitat de canvi.
0: Sí, perquè, hòstia,
3: jo sí d'acord amb l'Anneli, perquè és que si ho tens ficat al cas,
2: no veus una altra cosa.
3: Com les idees polítiques, no canviaràs a ningú. Si té aquesta idea, tindrà aquesta idea social, econòmica...
2: Clar, perquè has nascut, has viscut, si t'han ensenyat d'aquesta manera i tu creus que aquesta és la millor, l'única opció que pots trobar, i quan et diuen altres possibilitats, dius no, això no és possible.
0: No fa gaire que em vaig escoltar d'altres de possibilitats o d'altres fets que van passar quan jo no me'n vaig adonar, i llavors sí que vaig de seguida enganxar tot el que pot arribar a tenir de fals qualsevol construcció que puguis fer a títol individual. Amb això sí que estic d'acord.
2: Però és important.
0: Vale. És important, però tu escolta.
2: És important que puguis escoltar.
0: I qui t'ho diu? Qui t'ho diu és molt important.
2: Que estiguis predisposat a escoltar, perquè
0: naturalment,
2: de vegades...
0: Naturalment.
3: Només cal anar fora a qualsevol país i veure les característiques, els costums del país, i veure com realment estàs equivocat.
0: També n'hem parlat d'això avui.
3: I això, veus un país molt pobre però molt unit, o altres amb molta riquesa, molt distanciat, o segons quines tribus hi ha, com actuen, no? Te n'adones que la teva realitat pot canviar completament.
0: També hem parlat, quan hem dit, de persones que tu vas a buscar-los en un país concret, es portes cap a casa teva perquè tal, esclar, i llavors dius, ei, on està la dificultat aquí? Jo crec que, bueno, és que m'hi has fet pensar, no fa gaire, I la veritat, sí, no fa gaire, el Majestat Moon em va explicar un detall que va passar quan treballàvem i tal, i vaig pensar, hòstia, això? I sí,
2: de,
0: és cert, perquè el que m'ho va dir ho sabia molt bé. I això també és molt important, eh?
2: De fet, una de les premisses bàsiques del creixement personal és començar-se a escoltar-te a tu mateix.
0: Però, i clar, que has escoltat durant molt de temps.
2: Exacte, i què t'has estat
0: que
2: dient
0: ho has de dir tu.
2: Exacte, què t'has estat dient tota la teva vida.
0: Vale, ara ho hem arreglat això. Molt bé.
2: Hem arribat a les pauses.
0: Vale, ara sí.
3: Només vull dir una cosa. Recordeu que estem aquí tot el mes de juliol. Sí. El Sempre és Massa, en directe.
2: Bé, els que estigueu aquí.
3: És que estarem a l'Aire
2: no
3: perquè serà.
2: Perquè jo ja no estaré.
3: Adéu, Elia.
0: Ja te'n vas, tu. Sí. No pot ser que te'n vegis.
2: Us deixaré...
0: Tasca.
3: Doncs recordeu això que...
0: Aquesta d'avui ha estat molt bona, eh?
3: Que estem aquí...
4: Deixa'ns els guions.
2: Els guions, exacte.
3: Recordeu que estem aquí les 4 setmanes de juliol que queden, en directe, completament a Sempre és Massa, ja sabeu, tot el juliol aquí en companyia de la Salut Mental.
0: Molt bé, gràcies.
4: Que vagi bé.
0: Peça musical i...
3: Doncs, sopa de cabra, el poix de la ciutat.
2: Que vagi molt bé. Adéu. Adéu. Bon estiu.

0: Són sis, sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit, les sis de Ravensbrück.
1: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom:
0: Generosa Cortina Roig.
2: Dia d'entrada al camp de concentració:
0: camp de concentració de Ravensbrück, 30 d'agost de 1944.
2: Matrícula:
0: 65.475.

0: Capítol 2. Generosa cortina roig, la resistent.
1: Estiu de 1943. Joan Soldevila ha sortit de la presó i torna a casa, al Pallars, a fer de llenyataire. Un matí sona l'únic telèfon públic d'Esterri d'Àneu, situat a la botiga de Queviures, Casa Gallimó.
2: Operadora, bon dia. Necessito parlar amb una persona d'Esterri d'Àneu, en Joan Soldevila, d'Escart.
3: No pengi, senyor, el passa amb la Casa Gallimó.
4: Calo Gallimó, bon dia. Qui demane?
2: Bon dia. Busco el germà en Soldevila, de Casa Mogueu.
4: No vos escolto massa bé, eh? Lo Joan i lo Ricard, dieu? Deuen estar enfenyats, aquests goiats, ara. Un planta trumfes i l'altre serra llenya al tros. Voleu que us doni algun recado? Amb qui parlo? Qui sou vos?
2: Només digui'ls que sóc amic d'en Suma. Demà a aquesta hora tornaré a trucar.
5: Quin sinyó més afaixat. Quim, au va, estropa-t'hi fargat i ves com un llamp, però com un llamp, eh? Crida al Soldevila i no et quedis plantat com un estaquirot. Ves, afanya't.
6: I aquesta trucada és la que permet restablir la comunicació clandestina entre Barcelona i Toulouse, amb la col·laboració dels tres germans Soldevila i la generosa cortina. L'anomenada línia Sol, com diu la historiadora Noemí Riudor, que ens acompanya per explicar-nos la vida de la generosa.
7: De fet, la línia aquesta que ells acaben bastint, els serveis secrets belgues l'anomenen la línia Sol, perquè es deien Soldevila, aquests nois.
1: La línia Sol forma part d'una xarxa més àmplia que arriba fins a Bèlgica, que li diuen línia Jan, que és el nom d'un altre dels agents. I funciona així. El Jaume i la Generosa baixen la informació des de Toulouse a la frontera, i Joan i Ricard la recullen i la mouen cap a Barcelona des del Pallars.
7: Casa de la Generosa i casa del Jaume a Toulouse es converteix en la casa segura, en la casa on arriba aquesta informació inicial, que la porta un agent, una dona, del qual no en sabien el nom. I que únicament, doncs, per emmascarar una mica, doncs, aquell passeig o aquells freqüents passejos, anava amb un gosset. No en sabem res més. No sabem qui era. No sabem què va passar amb ella. Qui reveia aquesta informació d'aquesta dona era la Generosa. El Jaume, el seu marit, el que feia era agafar el paquet i transportar-lo fins a Sant Girons. A Sant Girons començava la zona de frontera. O el Ricardo o el Joan poden passar la frontera provenint del Pallars i recollir-ho. Clar, ells què passa? Ells desconeixen tots aquests passos d'una manera impressionant.
6: Durant l'exili, el pas més habitual des de França cap al Pallars es feia pel Port Salau, el més accessible, però clar, també el més vigilat. No poden travessar la frontera per allí per recollir els paquets que el Jaume baixa des de Toulouse. És massa arriscat. Els germans Soldevila, que coneixen la muntanya com si fos casa seva, decideixen utilitzar el pas de Vinyals, força més complicat, però lliure de patrulles. Un cop tenen el paquet, el porten cap a Barcelona i l'entreguen.
7: I ja està, i ells no sabien absolutament res de per qui treballaven, excepte que era pels belgues, de com es deia aquesta línia de pas en la qual que estaven connectant Toulouse amb Barcelona, i aquest, diguem-ne, aquest entramat més macro, evidentment, ells el desconeixien total i absolutament.
1: Per una de les missions, l'anomenada Missió Rock, els belgues necessiten que no només es passi informació, sinó que també es passi persones. Això vol dir que la línia Sol, que fins ara s'usava com una xarxa d'informació, es converteix en una xarxa d'evasió. I amb un altre afegit, si fins ara la informació anava de Toulouse cap a Barcelona, ara es necessita que es moguin en direcció contrària, de Barcelona a Toulouse.
7: La missió en qüestió es deia la Missió Rock i tenia per objectiu introduir un militar belga a l'inrevés del que seria normal, no? És a dir, l'evasió fa que un aviador, un militar o qui sigui, doncs, surti de França i passi cap a sol espanyol. En aquest cas, calia fer-ho a l'inrevés, utilitzant aquesta línia que el germà Soldevila, que la Generosa, doncs, tenien organitzada. Era qüestió d'introduir un militar belga que anés en la direcció contrària, de Barcelona cap a Toulouse.
6: Però què passa? Que es precipiten a l'hora d'engegar la Missió Rock. Han de portar aquest aviador belga cap a Toulouse sense que estigui del tot ben articulada. I això fa que els germans Soldevila es trobin en una situació que els supera. Tots sols, han d'idear la manera d'introduir aquest militar cap a França. Cal tenir present que el Joan i el Ricardo són persones pràctiques del terreny, coneixen bé la zona, com apuntava la Noemí, però no tenen formació militar, no estan entrenades per fer aquest tipus d'estratègies. Són uns bons passadors, però no són uns bons estrategues. La missió no està del tot ben elaborada. Per guanyar temps, amaguen l'aviador a Casa Moreu, que és la casa de la família. Ens ho expliquen la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina, renebots de la Generosa.
8: Bueno, del belga jo l'únic que sé és que el tenien a casa.
9: A casa dels padrins?
8: Dels padrins, el tenien, i ningú ho sabia. Només ho sabia la padrina, que li portava les coses bàsiques.
9: Los que viure, sí.
8: Res, per poder-se'n rentar, poder menjar. Ni els fills, ni els... Ningú sabia res d'aquest senyor. Va tindre que fugir perquè algú se va enterar i va dir que a Cas de Moreu tenien una persona ingressada.
9: I qui ho va dir, això?
8: Ah, el capellà. Segons que el capellà ho havia dit.
9: El capellà del poble una mica de dretes.
8: Sí. I va tindre que fugir per les muntanyes aquest senyor, que la meva padrina li sabia tan greu, perquè va marxar un dia de nit, potser a l'hivern, que no sé si que on era, i va tindre que fugir. Perquè el senyor diu que li mataven la família o alguna cosa.
1: El fet que hagi de fugir de Casa Moreu precipita encara més l'operació i la falta de coordinació fa que la missió falli.
7: Què va comportar? Que aquest agent, en un poble que es diu el Pont de la Taula, molt a prop de la frontera, fos detingut. El ser detingut mai no va arribar a Toulouse. I, amb tota la documentació que portava, els alemanys van trobar l'adreça de la Generosa i del Jaume a Toulouse i, evidentment, doncs, van acudir i hi van anar.
6: Ara que els alemanys tenen l'adreça de la Generosa, es presenten a casa seva. Però no la detenen directament. Primer, li fan la jugada de fer veure que són ells els destinataris del paquet que ella amaga, a l'espera que li reculli la persona que normalment ho fa, la dona que passeja un gosset.
7: Quan van arribar allà, només hi havia la Generosa. Amb tota la prudència del món, com que no era la dona que passejava el gos, no els hi va voler donar. Però la insistència va ser tan gran i el poder de convicció va ser tan intens que va acabar per creure que veritablement aquella dona no havia pogut vindre i que aquells que tenia ell al davant eren els agents que substituïen aquesta dona que venia a buscar o que venia a portar aquesta documentació. En el moment en el que ell els dona el paquet, què passa? Que se'n va tot en orris. La Generosa és detinguda.
1: La Generosa és detinguda per les forces de l'ocupació nazi a Toulouse, el maig de 1944. La seva implicació a la resistència és evident. El paquet que dona la Gestapo n'és la prova. És immediatament empresonada a Sant Michel de Toulouse.
6: El rol que desenvolupa la Generosa a la resistència és un dels papers habituals de les dones dins de l'organització de lluita clandestina. Un rol que ha quedat silenciat i desprestigiat al costat de la lluita dels maquis o de la direcció dels grans moviments, tal com explica la Judit Mellado Ganau, formadora i divulgadora en qüestions de gènere.
10: No totes les dones tenien el mateix paper a dins de la resistència. N'hi havia algunes que estaven polititzades, que ja venien d'una activitat sindical, política, amb una consciència social molt potent, i aquestes eren les que realment tenien, organitzaven i tenien càrrecs, no?, dintre d'aquesta resistència. Tanmateix, hi havia altres dones que participaven com a correus, portant informació d'un costat a un altre, no?, per col·laborar, d'acord? Per exemple, els doblecs de les faldilles o dels abrics, com que sabien cosir i descosir, es ficaven missatges de paper, no?, i tornaven a cosir, i com que eren elles les que anaven a comprar, les que anaven al mercat, les que feien, sortien, anaven a buscar aigua, prim, pram, són les que es movien, podien anar transportant aquests missatges. No dubtaven d'elles perquè eren dones senzilles que anaven a fer coses de dones, però que eren com radiopatio, perquè anaven repartint informació i això ho portaven al doblec de la faldilla. Llavors, quan arribaven a puesto, feien res, no? Feien esquixar el doblec, treien el missatge i, oi, mira, se m'ha desmuntat aquí el forro de la faldilla, me'l vaig arreglar. I ningú es parava a pensar que allò havia estat un canal de difusió, aquell foradet o aquell descuido de portar la faldilla esquixada, no? Llavors, és veritat que No totes les dones que van participar tenien el mateix nivell de compromís ni assumien les mateixes responsabilitats, però també és important reivindicar aquestes que, tot i que només fessin aquests papers d'enllaç de correu i tal, també assumien una responsabilitat i un risc personal, no? Encara que no tinguessin uns càrrecs importants dintre de lo que era la resistència. I al final també van pagar igual que les altres, no? Perquè als camps de concentració hi havia moltes dones només pel fet de ser dones o pel fet de ser família de, o per tindre una cultura determinada o unes creences determinades, no? O pertanyer a una ètnia.
1: És el que passa a la generosa Cortina Roig. La Gestapo la deté per la seva implicació a la resistència. En el moment que se l'enduen, el Jaume, el seu marit, no hi és. Però atenció, perquè qui sí que hi és l'André, el fill únic de la Generosa i el Jaume. L'Anna Cortina, filla de Son i de Casa Moreu, reneboda de la Generosa, en parla.
11: A mi el que em va xocar més, que clar, quan la van anar a buscar els de la Gestapo per empresonar-la, ella tenia un fill de 5 anys. I el fill el va tindre que deixar amb una veïna i la veïna pues, ja va saber a qui avisar de la família perquè se l'emportessin perquè ella ja se la van endur empresonada de la Gestapo.
6: Sabem que a l'André el cuida en un primer moment una veïna i finalment l'acull una germana de la Generosa que també viu a França. Ho sabem gràcies al testimoni de la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina, també renebots de la Generosa.
8: Amb els familiars, igual amb la tia Antònia que estava allà, o la tia Teresa, perquè la tia Teresa és una germana de la tia Generosa que se va casar a l'os. Diu, feia una cosa que el nen i el papa i la mama, i el papa i la mama, clar, això li deve explicar al seu pare.
1: L'André presencia la detenció de la seva mare, la Generosa, però i el Jaume Soldevila, el seu marit, on és?
7: Havia portat un grup d'aviadors britànics i canadencs al Pallars. Els havia portat i els havia deixat a mans dels seus germans perquè els poguessin portar fins a Barcelona. En el moment que ell retorna a Toulouse a casa, es troba que l'esperen i el detenen també.
6: En Jaume també és immediatament empresonat. La pena es decideix ràpid i al cap de poc es troba davant d'un escamot d'afusellament cara a cara amb la mort.
7: Es porten fins a un lloc que es diu Castellmoro i aquest grup de presoners els hi donen una pala a cadascú i comenceu a acabar. Tant el Jaume com els altres veien clarament què és el que estava passant allà, quina era la seva sort, què era el que els hi passaria immediatament. Però què és el que passa? Hi havia un dels camions que s'havia d'acostar fins allà amb un altre grup de militars doncs, que estaven també amb aquest grup de gent i fa sonar el clàxon per fer-se notar que estava allà, la qual cosa el que fa és que els estan vigilants es distreguin un moment per poder fer venir el camió fins allà. Aprofitant aquest moment de distracció, el Jaume al cap li va únicament el pensament de que perdut per perdut apreti a córrer. Llança la pala i comença a córrer. És una zona emboscada, s'està fent fosc. El Jaume, evidentment, és una persona que està molt acostumada a anar pel bosc, a anar per la muntanya, a anar pel terme. En el moment en el que comença a córrer el Jaume, no hi ha manera que el puguin seguir. El Jaume únicament, amb la ràfaga de trets que se genera en aquell moment, se'l fereix una mica en una cama, però el Jaume sobreviu. Es pot amagar, pot contactar doncs, amb la resistència, el poden amagar durant un cert temps.
1: Som al maig de 1944. França serà alliberada pocs mesos després i el Jaume pot sobreviure amagat fins a l'alliberament. Els renebots de la Generosa, el Josep Maria i la Montse Xuclà Cortina, saben que va rebre ajuda durant la seva fugida.
9: Li disparen, el fereixen la cama, però ell s'escapa. I s'escapa i aterrissa en una casa...
8: De camp, en una masia, com en una masia.
9: En una masia, però que casualment un dels que hi ha allí...
8: És metge.
9: És metge.
8: Metge que s'havia amagat, s'havia també refugiat allí i el va curar.
6: A l'agost de 1944, els aliats recuperen París, gràcies en bona mesura a la resistència, nodrida de republicans i republicanes catalanes i espanyoles, com la Generosa Cortina o el Jaume Soldevila i els seus germans. El Jaume pot tornar a casa, però es troba una casa buida i l'angoixa i la incertesa total de no saber què ha passat amb la Generosa.
0: Veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
12: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
2: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
2: Qui estima la música, estima la vida.
1: Forever Joves.
2: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Són 6, 6 dones, 6 de Lleida, 6 dones deportades a un camp de concentració, 6 històries de vida i un gros oblit, les 6 de Ravensbrück.
2: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: La França ocupada necessitava establir vies clandestines per passar informació i persones, les anomenades xarxes d'informació o d'evasió. Una d'aquestes vies que cal recuperar, perquè s'ha cremat, és la que connecta Barcelona amb Toulouse. I és aquí on jugaran un paper clau la Generosa Cortina i el germà Soldevila, perquè el fet que la família tingui un peu a cada banda de la frontera propicia que es pugui teixir la línia Sol. La vida de la Generosa Cortina està a punt de fer un gir inesperat i dramàtic.
5: Nom:
1: Generosa Cortina Roig.
5: Dia d'entrada al camp de concentració:
1: camp de concentració de Ravensbrück, 30 d'agost de 1944.
5: Matrícula:
1: 65.475.

0: Capítol 3. Generosa cortina roig, la graciosa, la bondadosa.
1: Som al juliol de 1944 a França. En aquest moment ja s'havia produït el desembarcament de Normandia. L'alliberament de França és imminent, però encara falten 10 mesos per la rendició d'Alemanya. Els nazis, amb l'ajut dels col·laboracionistes francesos, incrementen les detencions dels opositors, especialment dels membres de la resistència. Com quan la fera està acorralada i reacciona amb més virulència.
2: La Gestapo concentra en un comboi més de 700 persones detingudes a Toulouse procedents de diversos camps d'internament, com el camp de Vernet d'Arieja o la presó de Sant Michel de Toulouse, on està empresonada la generosa Cortina, i també una altra de les sis de Ravensbrück, la Conxita Granger. Tal i com explica la Noemí Riudor, la historiadora especialitzada en la batalla dels Pirineus i les rutes de l'exili, que ens ajuda a explicar la vida de la generosa Cortina.
3: De fet, la Conxita Granger i la generosa coincideixen i es coneixen. En tenim la certesa perquè la Conxita Granger la coneixia i se'n recordava d'en ella.
1: El tren que porta la generosa Cortina cap a l'infern i també la Conxita Granger és conegut com el tren fantasma. Josep Calvet, historiador i cap de continguts d'educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, explica per què se'l coneix així.
4: El fet que conegui com a tren fantasma ve motivat una mica per la trajectòria que va tenir aquest tren, el viatge que va fer, les vicissituds que va tenir i la durada del trajecte, que no va ser la durada normal.
2: La sortida del tren fantasma en direcció a Dachau, el camp de concentració alemany situat a 13 quilòmetres de Múnich, està prevista pel 3 de juliol de 1944. Les 700 presoneres, la generosa entre elles, són concentrades a l'estació de ferrocarril de Reinal, a Toulouse. No és una estació de ferrocarrils de passatgers, és una estació de mercaderies.
4: Aquests prop de 700 presoners van ser amuntegats en vagons de bestiar, perquè val a dir que els trasllats des de França a la deportació s'acostumaven a fer unes condicions molt precàries, amb vagons de bestiar, tots amuntegats.
1: Com si fossin animals. El procés de deshumanització del qual en parlen historiadors i historiadores comença molt abans d'entrar al camp pròpiament. El trasllat en si és un infern.
4: Ens hem d'imaginar uns vagons totalment diàfans, sense cap seient, sense cap lloc per fer les necessitats, sense lloc a netejar-se, i va ser realment dur. Gairebé no es podien moure, i efectivament ja hi va haver persones que van patir malalties, altres que no van acabar el trajecte.
2: La precarietat de les condicions en tots els convois que parteixen cap als camps de concentració a Alemanya és absoluta. Eren vagons de fusta amb una finestra de reixes i ja està, no hi havia res més, ni aigua, ni menjar, ni cap mena d'higiene. Posaven tantes persones a dins de cada vagó que per a jaures havien de fer torns, cosa que les obligava a estar hores i hores de peu. Abans hem dit que eren vagons per traslladar bestiar, però és que ni tan sols els animals se'ls movia així. Molts testimonis recorden que van aconseguir sobreviure a aquesta situació tan cruel gràcies a la vitalitat d'alguna d'aquelles dones, perquè contagiaven les seves ganes de viure a la resta.
4: En aquest aspecte, doncs, alguns testimonis, com el de Conxita Granger, doncs, insisteixen molt, doncs, també, doncs, en el paper de la generosa Cortina, que va tenir també, era una persona, doncs, molt extrovertida, que podia fer més amè aquest tràngol tan complicat que van haver de passar.
1: La Conxita Granger, deportada també lleidatana amb qui coincideix la generosa i gran militant a l'hora d'explicar què és el que es va viure en la deportació, explica que la generosa la coneixien amb el sobrenom de Graciós, un nom que significa amable i desinteressada en francès, perquè sempre patia per elles i les cuidava.
5: I ens vam conèixer a la presó aquí a Toulouse, quan d'on era abans del debarcament a Normandia, devia ser fi de maig 44, quan em van portar de la presó de Foix a la presó Sant Michel, que vaig conèixer Graciosa, que estava... Va ser a la celda que li vam posar el nom de Graciosa. Sempre estava cuidant l'una o l'altra, preocupant-se de l'una, i és per això que li vam donar aquest nom de Graciosa en francès. I totes les que l'hem conegut, totes parlem de Graciosa. No diem mai el seu nom, el seu verdader nom. Graciosa sempre.
2: El patiment al tren fantasma és especialment agut perquè el trajecte s'allarga molt més del que hauria d'haver estat. França està en procés de ser alliberada dels nazis que ocupen la meitat nord i dels col·laboracionistes de la meitat sud, i els bombardejos dels aliats són constants.
4: En lloc d'agafar la via normal i més ràpida, que era cap a l'oest, però per evitar els bombardejos aliats, doncs el camí va començar cap a l'esquerra, en direcció a Bordeus, i Bordeus volia continuar pujant per la costa atlàntica fins a Alemanya. Hi havia una parada intermitja a París, des d'on anar a territori alemany. El recorregut, doncs, des de la sortida, el 3 de juliol, va convertir-se en una autèntica odissea. Els bombardejos aliats van ser constants.
1: El tren avança, s'atura, torna a arrencar. Una de les aturades forçoses del tren fantasma per reparar les vies malmeses pels bombardejos té lloc a Angulema, prop de la costa atlàntica francesa, en direcció oposada a Alemanya.
4: En l'indret especial de la deportació de catalans, doncs, perquè en el seu moment doncs, va haver una deportació massiva des d'aquesta localitat.
1: L'historiador Josep Calvet es refereix al comboi dels 927, el primer comboi de civils amb 927 refugiats espanyols, molts d'ells catalans, famílies senceres, que els nazis van portar a Mauthausen l'agost de 1940. La Montserrat Armengou, directora del Sense Ficció de TV3, i el periodista Ricard Belis investiguen sobre aquest fet en el documental El comboi dels 927. Si aquest comboi va ser un dels primers a enviar persones presoneres cap a un camp de concentració nazi, un dels últims va ser el tren fantasma, que l'estiu de 1944 parteix cap a Alemanya amb la generosa Cortina i la Conxita Granger a bord.
4: Malgrat que hi van haver constants bombardejos terrestres, aeris, atacs, i va arribar al camp de concentració alemany de Dachau el 28 d'agost, 57 dies després de sortir de Tolosa de Llenguadoc. Gairebé dos mesos després va arribar a la seva destinació primera destinació. Allí van desembarcar o van fer baixar del ferrocarril els homes que van quedar al camp de Dachau, i les dones doncs, van continuar encara el seu trajecte cap a Ravensbrück, on van anar, doncs, en aquest cas, les dues deportades lleidatanes, la generosa Cortina i la Conxita Granger.
1: Aquell tren que durant dos mesos va estar rodant per França sota la pluja de bombes fins a arribar a Ravensbrück fa parada al camp de concentració de Dachau, a Múnich. El 28 d'agost, a la generosa Cortina Roig la matriculen a Dachau amb el número 93.882. De fet, són les úniques dones que entren a Dachau perquè era un camp per a homes, perquè la SS no sabien si les podien transferir a Ravensbrück. Tanmateix, dos dies després, el 30 d'agost, el tren parteix de nou i arriba a Ravensbrück a inicis del setembre de 1944.
3: Un braçalet amb el número 65.475, i el braçalet de Ravensbrück la generosa el va conservar tota la vida. Tenim una fotografia també d'aquest braçalet. Va conservar sempre.
2: Ravensbrück és el camp dissenyat específicament per a dones i infants, el més gran que hi hagi hagut mai a Europa. S'instal·la la indústria alemanya, com la Siemens, per utilitzar aquestes dones com a mà d'obra esclava, explotant-les fins a morir, i després incinerant-les allà mateix. L'infern. Les necessitats de la indústria de guerra fan que a partir de 1944 el 70% de les dones siguin enviades a comandos exteriors que fabriquen i netegen peces de munició i pólvora. És el cas de les 6 de Ravensbrück i també de la generosa.
1: L'abril de 1945, un mes abans que Alemanya rendeixi incondicionalment, la generosa és transferida a Sachsenhausen, al comando d'Oranienburg a Berlín. Allí treballa 12 hores diàries, fent peces per als avions de caça alemanys, els Messerschmitt. L'extenuació és total i la gana implacable.
3: Aquest sistema concentracionari tan complex alemany, en el que acaben treballant doncs, en una fàbrica d'armament, en el que per aplacar-se la gana acaben menjant el que posaven dintre de les bombes, perquè trobaven que allò els hi calmava aquell neguit de gana, i en el que moltes d'elles intenten fer aquests, aquests petits sabotatges, no? Aquesta militància, no? Sabotejant alguns d'aquestes bombes perquè no arribessin mai, doncs, a esclatar en el moment que caiguessin.
2: De la gana extrema que van patir les deportades, també en va sentir a parlar l'Anna Cortina, la seva reneboda, a casa Moreu, la casa familiar de la Generosa.
6: I jo li deia a la meva mare, dic, i com és que jo que sé que havia patit tant i això, per què no m'ho expliques? Deia, ui, això són coses de la guerra, i ho va patir molt perquè, clar, la van agafar i pensa que ella, pues, quan la van tancar en aquest camp de concentració, que jo no sabia ni el que volia dir, pues, inclús havien de menjar els vomitats d'uns als altres perquè no els hi donaven res, vull dir que va patir molt, va patir molt.
1: Berlín està a punt de caure i la fàbrica on estan esclavitzades les dones del comando de la Generosa és bombardejada per les forces soviètiques. Durant el bombardeig moren el 80% del grup de dones. Les supervivents, durant els 3 dies que segueixen els bombardejos, són tancades en un soterrani infecte, sense llum ni aire i amb aigua regalimant per les parets. Únicament les deixen sortir 10 minuts cada dia. El patiment no acaba aquí. Són transferides a un altre comando, al camp de concentració de Sachsenhausen, on les obliguen a cavar trinxeres. Cada cop és més evident per als alemanys que la guerra està perduda. Els soviètics s'apropen per l'est, els americans, els anglesos i els francesos per l'oest. En un intent desesperat de no deixar testimonis als camps, els nazis obliguen a les persones deportades a caminar llargues distàncies amb fred, mal vestides, amb poc o gens de menjar i sense aigua ni descans. Les persones que no poden continuar el trajecte són afusellades pels SS. Són les anomenades marxes de la mort.
3: En el moment en el que els alemanys s'ho veuen tan extremadament perdut, fan aquestes marxes de la mort, a les que van retirant tots aquests presoners que tenien en aquests camps i que si no avançaves et mataven. Et deixaven tirat allí al mig del camí.
2: Entre el 19 i el 21 d'abril de 1945, la Generosa Cortina i la Conxita Granger inicien les marxes de la mort. En aquesta situació tan extrema, torna a brillar la sororitat entre aquestes dones que s'ajuden les unes a les altres perquè puguin sobreviure.
3: De fet, la Generosa va tenir sort de les seves companyes. La Generosa en aquell moment ja tenia una trentena d'anys llargs. No era una noia jove. La Conxita Granger sí. Sort amb elles que la van ajudar. Que l'una i l'altra, una al costat de l'altra, no? Aquestes que eren més grans, les van poder ajudar a continuar caminant perquè no quedessin enrere.
1: La Generosa està molt feble. Té poc més de 30 anys i, no obstant això, és una de les presoneres més velles. Però com que és la Graciós, l'amable i bondadosa, amb l'ajut de dues companyes espanyoles que li fan de crossa, sobreviu a aquesta llarga travessa de la mort. A casa dels renebots de la Generosa, la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina també se'n parlava.
7: Si la mama sé que havia dit, diu, la meva tia l'estimaien molt, perquè els ajudava molt. I com tu abans m'has dit, diu, és que era una de les més grans i feia com de mama. Sí. I llavors, pues, ja li van canviar inclús el nom. No li diuen Generosa allí, li diuen Graciesa o així. No li diuen, perquè se l'estimaien molt, molt se l'estimaien. I la van ajudar molt, molt. Perquè ella també els havia ajudat en el seu moment. L'havia fet com de mama.
8: No... L'explicació que la pobra mare ens feia quan va sortir al camp de concentració era un sac d'ossos, sí, pesava 35 sí. o 36 quilos. La van tindre que ajudar les companyes sí. perquè si no ves mort, no s'aguantava dreta,
7: no s'aguantava,
8: no podia estar morta,
7: sí.
2: Però la Graciosa, la bondadosa, sobreviu. Com diu l'Areus Català, sobreviure al camp d'extermini és per si sol un acte de resistència.
3: Després de tota aquesta marxa de la mort, la Generosa és alliberada per les tropes russes el 3 de maig de l'any 45.
2: I és repatriada a Tolosa, a França. Des de que va ser detinguda per la Gestapo fa gairebé un any, no ha sabut res del seu marit, el Jaume Soldevila, ni del seu fill, l'André, ni ells, d'ella.
3: La Generosa aconsegueix tornar, no sap què es trobarà o què no es trobarà. El seu marit gairebé està comptant de que segurament no retorna mai més la seva dona, però finalment ella pot tornar. Torna a Toulouse, el seu marit hi és, està bé, i el seu fill també.
2: La Generosa es retroba amb la seva família, però el pas per l'infern l'han deixat terriblement afeblida. La seva reneboda, l'Anna Cortina, recorda que abans de poder retrobar-se amb el seu fill, va haver de passar uns dies recuperant una mica d'energia.
6: Això sí, amb el fill va tindre que recuperar una mica de forces perquè ella, suposo que, a part de que volia veure el fill, podia més el seu decaïment que les forces per veure el fill.
2: El seu sistema digestiu queda molt tocat a causa d'haver ingerit pólvora amb la desesperació d'aplacar l'intens neguit de la fam extrema.
3: De resultes d'aquest ingerir aquest material que hi havia dintre de les bombes, la Generosa va tenir problemes estomacals durant tota la vida. O sigui, la Generosa no va tornar a ser mai més la mateixa, a banda de per l'experiència, per la ingesta de tot aquest material, no?
1: La Generosa continua la seva vida a Toulouse amb el seu marit al capdavant del bar-restaurant que tenen a la ciutat. El 1947, els Estats Units concedeixen a la Generosa Cortina i al seu marit, el Jaume Sol de Vila, la Medal of Freedom, per la seva participació a la resistència. I el 1962, ella, però no el seu marit, és condecorada amb la Croix de Chevalier de la Legió d'Honor del govern francès. La Generosa Cortina és a França un soldat sense uniforme. Això vol dir que un militar es quadrava davant d'ella.
3: Mort l'any 87, i el seu home, el Jaume, la sobreviu fins l'any 98, i llavors mor de malaltia.
2: La Generosa mor l'any 1987 sense que el govern espanyol ni la Generalitat hagin fet cap acte de reconeixement a la seva implicació a la resistència francesa. El germà Sol de Vila tampoc en rebent cap. Aquí s'imposa el silenci durant moltes dècades, el silenci dels vençuts.
3: Semblava que la Guerra Mundial aquí no havia passat res, o tot just havia tocat, però no, resulta que tenim un Pirineu ple de gent que es juga la vida passant gent. D'aquí que dic que hem perdut la Guerra Civil, però és que també la Segona Guerra Mundial també s'ha perdut, perquè aquí també es va combatre aquesta Segona Guerra Mundial. D'una altra manera, sí, però es va combatre.
2: Cal esperar 3 dècades perquè la Generosa rebi un acte de reconeixement a Catalunya. El 3 de març de 2020 se celebra l'homenatge a Son, al Pallars. L'Anna Cortina, reneboda de la Generosa i hereva de Casa Moreu, també hi va ser present.
6: I va estar molt bé, la pena que, clar, tampoc potser els més elegants ja no hi eren. Sí que hi va poder estar encara la meva tieta, que era neboda directa d'ella, que anava amb cadira de rodes, però va voler vindre, tot i això que vivia a Lleida, i estava ja tocadeta, però va dir sí, embolicada amb una manta, perquè era va ser al març del 20. Clar, ella sí que tenia vivències més directes, perquè era una neboda directa, però va estar molt emotiu. Va pujar la consellera Capella, l'Ester Capella, i va estar molt bé. Llavors van posar una placa allí a casa meva. Vull dir que si algun dia pugeu i aneu direcció a les Planes, la veureu a fora, que està allí la placa.
1: L'exconsellera de Justícia, l'Ester Capella i Farrer, va presidir l'homenatge de la Generosa Cortina a Son.
9: La millor manera de reparar i humanitzar és tornar a parlar d'elles amb el seu nom, que és a través de la difusió de la vida de cada una d'elles.
1: El germà Sol de Vila, que van tenir una línia amb el seu cognom, la línia Sol, i com tants d'altres passadors, encara no han rebut cap reconeixement.
3: No arribem a temps per a donar resposta a tota aquesta gent que ho van patir, però si més no hem d'arribar a temps perquè de tot això n'hem de continuar parlant, perquè aquesta sigui l'última guerra. Si deixem de parlar-ne, no serà l'última guerra, serà la penúltima. I això no ho hem de tolerar.
2: La història no es pot repetir. Cal mantenir-la viva. Cal explicar-la a les generacions que venen. Cal que sàpiguen què va passar a les persones com la Generosa Cortina Roig, que jugant-se la pell va salvar la vida de moltes altres. No ens en podem oblidar.
3: Quan detenen a la Generosa, el Jaume està convoyant un grup de 7 aviadors britànics, canadencs, i els havia portat fins al Pallars. Dins de la capsa de la Legió d'Honor de la Generosa es conservava un petit paper doblegat 3, 4, 5 vegades, i era la llista dels noms d'aquests aviadors amb les seves adreces. Era l'últim que van fer. Van aconseguir segurament recontactar més tard, un cop acabada la guerra, i ella va conservar allí dins de la seva medalla aquesta llista. I aquesta llista, que portava el nom i cognom de cadascun d'aquests aviadors amb les seves adreces va servir perquè nosaltres poguéssim contactar amb algun d'ells i un d'ells, l'Arnold Peterson, ens va enviar la fotografia de l'avió amb tota la tripulació davant, que és la portada del llibre de la Batalla del Pirineu.
2: Són els salvats. Gràcies a l'heroïcitat de la línia Sol, gestionada per quatre membres d'una mateixa família, els tres germans Soldevila i la generosa Cortina Roig.
10: Nom:
11: Generosa Cortina Roig.
10: Data:
11: 3 de maig de 1945. Marxes de la mort, a 130 quilòmetres de Ravensbrück.
10: Situació:
11: alliberada.

0: Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol volem agrair la col·laboració especial de Noemí Riudor García, historiadora i coautora de La batalla del Pirineu, xarxes d'informació i d'evasió aliades al Pallars Sobirà, a l'Alt Urgell i Andorra durant la Segona Guerra Mundial, i de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, la consellera Esther Capella, Montse Josep Maria Xuclà Cortina i Anna Cortina, renebots de la generosa Cortina, i Judit Mellado, agent d'Igualtat.
2: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, amb Ràdio Estafrancs, amb la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmeson i els bucs d'assaig El Mercat de Lleida.
1: I hem comptat amb les veus d'Abel Font, Mercè Marc, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili Garcia. Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma, de Pagès Editors. Amb Pili Garcia a la direcció, Anna Canya a la producció, Abel Purroi i Gata Roja Produccions, amb David Prades al muntatge sonor.
3: I amb la música als crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs.
2: Un guió de Pili Garcia i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Molt bona tarda, amics. Aquí estem nosaltres una vegada més, doncs, per presentar, doncs, aquest programa d'estiu, no?
1: Exacte, eh? Un sí. mes de juliol d'estiu, doncs el programa de cinema continua, xerada.
0: Això ho reivindicàvem durant molts anys, eh?
1: I aquí és el primer cop, no?
0: I al final ja ho tenim, eh?
1: Ja ho tenim, però estem celebrant, doncs, aquest, aquest estiu, ¿verdad, Joan?
2: Programa
1: Matías?
2: De verano para ti.
1: El Joan ve, avui, ve amb cançó.
0: Sí.
1: I li dediquem a les bandes sonores.
0: Sí.
1: I el Matías ens porta també...
2: Per bandes sonores de carretera, no, de les pel·lícules.
1: I Matías ens porta, pues, una pel·liculaza.
3: Sí, doncs, mira, jo, per celebrar que és estiu i que me n'aniré al poble d'una vegada, he decidit... portar-vos el dia d'avui una pel·lícula d'aquests gèneres que els agraden molt als nostres avis, que és el western, i en particular el dia d'avui us parlaré del Bueno, el Malo i el Feo. No, el Bueno, el Malo i el Feo és un espagueti western i és la joia de la corona de la trilogia del dòlar, i jo diria que del gènere western en general. Aquesta pel·lícula està dirigida per Sergio Leone. La banda sonora és de Ennio Morricone i està protagonitzada per Clint Eastwood, Lee Van Cleef i Eli Wallach. La pel·lícula transcorreix en el salvatge oest, a Almeria, durant la Guerra Civil dels Estats Units, i ens donen a conèixer a tres personatges: el Bueno, Rubio; el Malo, Sentencia; i el Feo, Tuco. Cada un d'ells té la seva moral, la seva personalitat i la seva forma de fer les coses, però els seus camins es creuaran quan descobreixen l'amagatall d'un tresor, el que farà que creuin camins més d'un cop en aquesta legendària aventura. El Bueno, el Malo i el Feo és una pel·li que jo descriuria com a icònica, i podria dir que o és pels seus mítics personatges, que van crear els estereotípics clàssics del western, per la seva estètica diferent, per l'època, que és bruta, salvatge i cruda, però sobretot ho va ser per la seva magistral banda sonora. Aquesta banda sonora, composada per Ennio Morricone, és un himne del cinema que ens ve a tots a la ment a l'hora de pensar en pel·lis de l'oest. Per composar-la es van utilitzar tant instruments acústics, flauta, trompeta, guitarra, com elèctrics, guitarra elèctrica o l'òrgan, i fins i tot veus. A més, una cosa increïble és que cada personatge té el seu propi instrument, sent, en el cas del Rubio, la flauta de soprano, el del Sentencia, la ocarina, i el Tuco, el udol d'un cuyot. Així que, en definitiva, espero que disfruteu molt d'aquesta banda sonora mítica del cinema, com ho he disfrutat jo i els nostres avis a l'hora de veure aquestes pel·lícules.
0: Ja ho ha dit bé, això dels avis, ja.
1: T'has sentit identificat, sí. Jaume?
2: Ja podem dir que cada primer d'any la fan per la televisió, com sempre, que no falla.
3: Sí, sí.
1: Pues, escoltem.

0: Pues aquí ja estem, aquí com tots els divendres, amb la bona música que, bueno, que tenim, i sempre ens agrada molt tenir els músics aquí presents. Sí, sí, ens canten ja i toquen, bueno, ja és una meravella. El que passa que amb aquests companys i músics que tenim avui és més difícil fer un directe, però estarem atents perquè parlarem del seu concert i del seu disc que bueno, que està ahí ja. Així que benvinguts amb la Mireia i amb el Josep, membres d'aquesta banda que bueno, que ens agrada i que bueno, que anirem desglosando totes aquestes cançons i que són soulmates. Lo he dicho bien, ¿no?
1: Sí, ho has dit perfecte.
0: Sí, perquè, però podria ser soulmates.
2: Sí, ens han dit de tot,
1: moltes
2: eh?
1: Moltes vegades, soulmates.
0: Però no, sí, jo crec que era més correcte lo de soulmates.
2: Gràcies.
0: I esas almas bessones que,
1: correcte,
0: que crec que bueno, està claríssim com sou. I ara parlarem de per què aquest disc, per què aquest concert, i bueno, anirem descobrint algunes de les cançons, els seus missatges, si us sembla.
1: Molt bé, perfecte.
0: I comencem amb una cançó que es diu Sempre Endavant, que és una de les cançons, jo m'he posat aquí, que és una declaració de principis, no? Es pot dir, és un poc una mica... Eso.
1: És positivisme.
0: Bueno, però això és un trec vostre,
1: sí.
0: del
1: sí, sí,
0: de
1: ho hem
0: cançons,
1: intentat,
0: eh?
1: Sí, sí, sí. Sí, lo que intentem sempre és que les nostres cançons tinguin un missatge i que, bueno, donem una energia al públic. És lo que es portem fent des del quart disc i el cinquè disc, no? Intentant això, que la gent... els missatges sempre els hem tingut, però el tema de l'energia ens és molt present des del quart àlbum. I volíem això, amb Sempre Endavant, és un tema de tira endavant, esforça't, lluita pel que vols i sigues el teu propi far, la teva pròpia llum a l'horitzó.
0: Pues anem a començar.
2: Que poètic, Josep.
0: No, que era xulíssim. Pues anem, Sempre Endavant.

0: Bueno, ellos són els Soulmates amb aquest nou treball discogràfic, el cinquè, és un disc recopilatori. Nosaltres avui proposarem la part en català, algunes són versions i altres són cançons noves. Explica'ns una mica per què després de tants anys en el món de la música ja porteu quasi 15, no?
1: Portem des del 2012. O sigui, que déu-n'hi-do ja.
0: Sí.
2: Tot sempre fent-ho en anglès fins ara.
1: Fins ara.
0: Exacte.
2: Fins ara.
0: Ara. Què ha passat? Què ha passat? Pues sí, però passat. Havíeu fet alguna cosa
1: sí,
0: en català,
1: fet, sí, sí, sí, sí.
0: En castellà també.
1: Sí,
2: sí, sí. Sí.
1: Nosaltres sempre ens agrada dir que l'idioma és un so més de l'instrument. Al igual que li fiques una distorsió a la guitarra i sona d'una manera, doncs l'idioma també és algo així. Per sort, coneixem i dominem una miqueta els tres idiomes, català, castellà i anglès, i ens és molt més còmode en anglès que no pas en el català, que és la nostra llengua materna.
2: Sí, les nostres influències són escoltar però, clar, sempre música en anglès,
1: exacte,
2: no?
1: I amb aquest àlbum ha sigut per diversos factors. El primer de tot, el públic. El públic ens deia moltes vegades: ostres, Josep, Mireia, a veure si fa algun tema en català, que quan fa una cançó...
2: Així entendrem les lletres.
1: Entendrem les lletres, les podrem cantar i tal. Després, sí, l'any passat vam tenir molta sort, vam participar en un programa a la xarxa de televisions locals, a
2: l'OPFest.
1: Vam quedar finalistes, vam arribar a la final finalíssima i, bueno, i allà ens vam proposar: ostres, feu alguna cosa més en català.
2: I després
1: vam estar nominats als Premis Under Rock. Exacte. Del 2025, i també ens van dir: ostres, per què no feu alguna cosa? Vam estar nominats al millor àlbum de música no catalana, juntament amb Estopa, amb Batgial i coses d'aquestes. Nosaltres allà, saps? Que nosaltres diem: què nassos fem nosaltres allà, saps? I bueno, aquests factors jo crec que són els que ens van fer decidir pues, fer un àlbum recopilatori. I com la creativitat nostra pues, no para, vam dir: bueno, àlbum recopilatori, però fem algun tema nou.
0: Ara anirem escoltant diferents temes. Jo crec que, no sé si creieu que la clau del vostre èxit són estos solos tan profundos de guitarra del Josep, aquesta veu magnífica que té la Mireia, que podia cantar qualsevol gènere, segurament que ho fa, i després aquests himnes, no? Aquests sonen a himnes, moltes de les cançons, els estribis, les
1: tornades,
0: no?
2: De fet, bueno, una solos, de les coses...
1: Jo he d'aclarar això. Els solos no són meus, són del Biel González. No, més que res, la instrumentació, tot això, els arranjaments i demés, és cosa meva. Jo toco les guitarres, lògicament, teclats, però els grans solos, haig de dir que són del Biel, jo faig algun dels solos, però els grans solos són el Biel González, que és un crac.
2: I, de fet, amb aquest àlbum hem tingut l'honor, no, de que la nostra banda ha participat, perquè normalment sempre ho gravava tot el Josep, i no, per aquest cinquè àlbum el nostre bateria ha tocat, el nostre baixista ha tocat, el nostre guitarrista el Biel ha tocat, el bateria l'Eric, que si no el dic, sí, sí, i el baixista l'Òscar, a part d'un munt de col·laboradors.
0: Sí, no, tinc aquí apuntats alguns. Mireu, el de Sempre Endavant era Marc Andorell, ara està tu Quonian, Jordi Ninos, Misty M, Guillem Martí, Fredic, per aquí algun més,
2: l'Arnau Morera,
0: Ian García.
1: Hem tingut també el gran Juanjo Gobacho, ex-baixista de Medina Zahara, el Jordi Portat, baixista de David Bisbal actual, i bueno, i més, o sigui,
2: la veritat que tenim la sort de
1: tenim
2: de conèixer
1: bons
2: grans
1: amics,
2: músics i
0: gran producció, hi ha una gran producció,
1: ens ho hem currat molt,
0: la veritat és que sí, suena molt net i a més és en català i això, clar, i un referent en femení, perquè les grans bandes de rock que tenim són quasi totes masculines,
2: sí,
0: però veus en femení, abans li comentava al Gerard, digo, et sorprendrà el grup perquè, clar, és una veu femenina, no estem acostumats que hi hagi dones rockeres amb veu,
2: sí,
0: amb veus que es pot adaptar, com he dit abans, al gènere. Jo penso que això és un o sea, és algo important en el vostre grup, la veu femenina, no?
2: Sí, sí, crec que donem aquella diferència, no? Perquè, clar, pots escoltar grups de rock i és veritat que en català tot el que veus potser són veus masculines, no? I li donem pues, aquest punt. I també una de les coses que sempre ens diuen, i enllaçant amb el que estaves dient abans, ens agrada molt quan la gent diu: això sona Soulmates, no?
1: Exacte.
2: És a dir, crec que hem aconseguit, sobretot el Josep, amb la seva producció, amb els sons que posem, amb la manera de tocar, sempre que ho escolta algú diu: ui, això sona a vosaltres, i dic: molt bé, això és que alguna cosa estem fent bé.
0: Pues el gran temazo és Ànimes Bessones, que és com es diu el títol del vostre disc, que diu M'entens, no? És una aclaració, no? Del nom, Ànimes Bessones.
1: Sí, bueno, l'àlbum va aparèixer per això, no? Com diem, bueno, nosaltres diem Soulmates, que la traducció és Ànimes Bessones, li donarem el títol, això, a l'àlbum, però vaig dir: No, i a més els hi direm a tots, ara ja m'entens, no? M'entens ara ja, si us plau, ara ja sí.
0: Ara està clar.
1: Sí, sí.
0: Pues jo crec que temazo, que l'he posat tantes vegades ja en sí? casa fent coses amb lo que sé fer d'internet, que bueno, que ja... Forma...
1: Ara entenc la pujada de Spotify, que l'altre dia em deia, mira, Josep, que hem pujat a... sí. oyentes. Dic, ja està, el Paco, està claríssim.
0: Espero que sigui així. Anem a veure com sona aquest Ànimes Bessones.

0: Ja, a mi m'agradarà saber com quan estigueu estrenant aquesta cançó, precisament. Tinc apuntadet aquí el 7 de maig.
1: El 9 de maig, dissabte.
2: A les 8 del vespre.
0: A Gavà, en la sala Maragall.
2: Espai Maragall.
0: Ja allí, pues, estrenareu per primer cop alguna d'aquestes cançons?
2: Aquestes i tres noves, segur. Bueno, i les versions, la versió que hem fet nova, sí, totes, sí.
0: I a més amb algun dels invitats que han col·laborat, sí, sí, sí, també.
1: Hi haurà sorpreses. Sí,
0: i
1: sí,
0: més sorpreses.
1: Hombre!
0: I
1: sí,
2: hi ha algunes que ja les hem dit per les xarxes, però algunes que ens les estem callant perquè volem que la gent flipi una mica.
0: Esteu treballant en un projecte molt maco. Veig que teniu molta il·lusió com graveu els vídeos. Està tot en un paquet bastant interessant per vendre el vostre projecte en un món molt difícil de música, però crec que és un projecte amb bastant futur. De fet, si no estaríeu aquí, no en el programa,
2: sí, sí, sí,
0: en el món de la música, perquè, a veure, veig que és una cosa que teniu molt consolidada i això se nota.
2: Soulmates és un projecte que, ja et dic, portem doncs, des del 2012. Ho fem perquè ens agrada, perquè ens apassiona. No ho fem per diners, no ho fem per fama, ja, ni molt menys, clar, perquè si fos així...
0: Teniu les vostres professions.
2: Exacte, tancaríem la barraca perquè no és gens rentable. Tenim la sort que ens ho fem tot nosaltres, que fem allò que ens agrada. No tenim a ningú que ens obligui a fer allò que no volem. I el que sempre hem intentat és passar-ho bé, disfrutar sobre l'escenari, que el públic disfruti, fer temes dels quals ens sentim orgullosos. I això és Soulmates, o sigui, és el que hem buscat sempre. Des de la meva banda, ara parlo per mi, no per la Mireia, jo sempre he pensat que la Mireia té una veu espectacular.
1: Bueno.
2: O sigui, que està... No diguis bueno, perquè no, t'ho dic molt en sèrio.
0: No,
2: la Mireia té una...
0: Jo.
2: Exacte, ho pots dir tu i mira, ja no ho dic jo.
0: Exacte.
2: Jo sóc el fan número 1 de la Mireia. Jo, el fet de poder estar sobre l'escenari, sempre dic que sóc el fan número 1 i sóc el primer que rebo la seva veu. Després la rep la resta del públic, però jo estic més a prop. No?
0: Ah.
2: I és per mi... Jo treballo perquè la seva veu brilli més. A mi l'única cosa que em fa molta ràbia a vegades és, no busquem la fama, però sí que m'agradaria que la nostra música arribés a més gent, perquè pensem que tenim un producte que està força bé, ens el correm moltíssim, cuidem moltíssim també el directe.
1: Tots els detalls.
2: Per nosaltres també. Els detalls del directe és un show on ha d'haver-hi la música superimportant, que soni bé, que tingui un bon pes, però també és molt important
1: que sigui dinàmic,
2: que no sigui pesat, que hi hagi visual, les llums, els backgrounds, a l'espectacle que pugui fer, si fem pirotècnia, si fem, saps? Tot això per nosaltres és algo molt important.
0: Heu tocat aquí a Sant Boi?
2: A Sant Boi hem fet un acústic, però fa anys.
0: Bueno.
2: A veure si ens aconsegueixes un altre.
0: És el que anava a dir.
2: Exacte.
0: Autoritats de l'Ajuntament.
1: Una festa major, home.
2: Exacte, sí,
0: no,
2: sí.
0: Festa major, l'Alcaveu...
2: Exacte.
0: La Puríssima... Tenim alguns jocs així, alguna coseta. No tenim grans teatres, però sí que, bueno, podem donar veu a aquests grups i músics de proximitat, que dic jo.
2: Jo els invito, sí, que mirin el nostre canal de YouTube, on te, sí, poden veure els nostres directes, perquè els pengem, i poden veure què és el que fem en directe. A mi em fa més il·lusió ensenyar un directe i dir, mira, això és el que som, això és el que oferim. Si us agrada, ojalà. Si no us agrada, doncs és el que som. No podem fer més, saps? Aquest és el nostre nivell. No?
1: I si no, també poden venir el dia 9.
2: Exacte,
1: si
2: i maig, autoritats també. De Sant Boi. Us invitem el dia 9 de maig, aquí al poble veí, a veure Soulmates en directe a l'Espai Maragall.
0: A escoltar cançons com aquesta. Res no importa.

0: Un altre factor que hem de parlar de Soulmates és un altre dels punts forts, a part de lo que hem dit, de los solos, de la producció, de la veu, d'aquest so tan... Bueno, no, anava a dir dolça, no és dolça, però que entra bastant forta, que es converteix com en cançons himnes, que a mi em recorden pues, molt a la música d'una part dels 80 que vaig viure. Hi ha un tema que són les lletres. Uh-huh. He vist que hi ha un denominador comú, bàsicament, que és l'optimisme, l'esperança, el bon rotllo. Doneu missatges... que bueno, y al millor hay alguna cosa crítica y reivindicativa, es verdad, que en alguno de los temas, pero ya algo en positivo, siempre.
1: Sí, siempre.
2: S'intenta buscar sempre el moment crític del rock, perquè jo penso que la música en general hauria de ser crítica. O sigui, els músics no ens haurien de quedar mai de braços creuats, i menys els rockeros. Aleshores, sempre pues, aquesta mateixa, no? La que estem escoltant, no? Res no importa. Ve a dir alguna cosa així com que importa el que em digui la gent. Jo tinc les meves idees clares, les tiraré endavant i tal. Però també des d'un punt crític cap a tu mateix. Les tiraré endavant, però m'analitzaré i faré les coses ben fetes. I sempre tenia el punt aquell de i ho aconseguiré, no? El que deies tu, no? El moment aquest positiu final. Això ho intentem en tots els temes. Hi ha algun tema potser una mica més fosc? Vaig dir no. És la història d'una violació.
0: Sí.
2: I és un tema que té la Marinera. A mi s'han ficat els pèls de punta i mira que l'hem composat nosaltres. Però la resta de temes és sempre això, no? Buscar la part positiva, una reivindicació...
0: Com ho feu? Qui fa les lletres? Perquè tu ets com un Mozart, no? Eres multi...
2: Són paraules majors.
0: Creo que es muy creativo porque hace un disc de 24 canciones.
2: 24, sí. 24.
0: Un doble disc, aunque sigue recopilatorio en la part, pero le he donat un pase de pintura y de barniz.
2: I tant.
1: No, la veritat.
0: A sobre les lletres, crec que també les fas. Bueno.
1: El Josep, haig de dir que jo de veritat, que cada vegada al·lucino més. I ara diré algo, o sigui... És una persona que en un moment et crea una lletra i a part li agrada també fer moltes lletres metafòriques, no? Que una mateixa cançó pot significar diferents coses pel públic, no? Depèn de la situació que tingui cada persona.
2: Exacte.
1: Que fins i tot, i ara un parèntesis, imagina't, músic, professor, productor, compositor, i a sobre ara acaba de treure un llibre. O sigui, ja, perquè partint amb lo de les lletres,
0: de música també?
2: No, he fet una novel·la, però bueno, no ve el cas. És una novel·la d'aquestes de bueno, tipus El Senyor dels Anells. M'avorria un dia i vaig començar a escriure.
1: Però és el senyor lletres, la veritat que se li dona molt bé.
0: Ara sí que ja m'ho posa més fàcil, és una barreja entre Mozart i Prince.
1: Exacte.
2: Són paraules massa majors, eh? No, jo tinc molt de respecte als grans artistes que hi ha hagut a la història, m'encanta saber el passat. Soc una persona que penso que si no saps del passat no pots anar al futur. Uh-huh. És molt important saber on te venim per saber on anem. I a mi m'encanta, o sigui, tota la història de la música moderna, me la sé de pe a pa.
0: Ah, sí?
2: Escolto de tot. Jo tinc una llista de Spotify que són 1.600 o 1.700 temes.
1: Tira.
0: Bueno, doncs ara et donaré alguns consells
2: per
0: altres coses que segur que no tens. Si no, me sorprendria.
2: Jo tinc des de Camilo VI a Iron Maiden. O sigui, a la meva llista pots escoltar de tot.
0: Perfecte. Anem a passar a un altre dels temes. Crec que va ser el primer single, si no m'equivoco, El camí de les petites
2: Correcte.
0: Coses. El títol ja és molt maco, però és de lo que dèiem, aquesta de...
2: Positivisme.
0: És positivisme a tope i segur que us agradarà molt.

0: Pues això són Ànimes Bessones, són Soulmates, i estem presentant aquest disc, un disc recopilatori que està format per dos parts, una part en català de versions, bueno, de cançons d'ells, dels seus discos anteriors, i una altra, pues, gran conservat en anglès, però també con certa però modificació, no?
1: Hem tingut allà, tenim un disc que hem intentat, pues, fer les col·laboracions. De fet, alguns temes, pues, es repeteixen. Sempre Endavant, que l'hem escoltat al principi, està amb el Marc Andorell, està la versió nostra, sols, sense ell. Hi ha molts duets. I després ja sí que hi ha tres temes que els hem volgut, com els hem regravat la música, els hem volgut també tenir en anglès. Ens feia il·lusió.
0: Aquest és un dels primers temes, dels temes nous, perdó, sí. El camí de les petites coses que ja el títol, pues, ja t'enganxa, no? Sí. I recordem també que el dia 9 de maig a l'Espai Maragall de Gavà, pues, faran la presentació de totes aquestes cançons amb molt invitats. Estan molt il·lusionats amb aquesta presentació, perquè crec que és com, mireu, això és el que sou, sí. I a més, a partir d'aquí continuem fent coses.
1: És el tret, per nosaltres és el tret de sortida. Cada vegada que fem un àlbum, fem la presentació de l'àlbum, juguem a casa, ho fem a l'Espai Maragall, que ens tracten superbé. A més, aquest any tenim la gran sort d'estar sota el paraigües del Gavà Hall of Fame, que és una iniciativa d'ajuntament i, i, bueno, acabar amb la feina, no, així. I estem molt contents de que hagin comptat amb nosaltres, la veritat. Ens fa moltíssima il·lusió de que ens fiquin dintre d'aquest pack. I et dic, que per nosaltres és, fem aquest concert, el gravarem en directe, gravarem vídeo, etcètera, etcètera, per veure
0: ja què podem fer. Ja no m'estranyava.
1: Sí, sí, no, és una cosa que ja que ho fem, no, ja tirem la casa per la finestra. I busquem això, liar la parda. Nosaltres volem que la gent que vagi allà no es quedi indiferent. Que la gent, encara que no conegui les nostres cançons, digui, uau, m'ha agradat l'espectacle, això és el que busquem.
0: Pues anem a passar a un altre tema, es diu Vaig dir no, és un tema una mica més complicat,
2: sí.
0: Però també sempre estem acostumats que les cançons siguin molt dures, per temàtiques difícils, que siguin com més mig temps o més balades, però a vegades també s'ha de dir no d'una altra forma.
2: Exacte.
1: Mira, jo si vos t'explico molt ràpidament la història, vaig superràpid. Aquesta cançó apareix perquè a mi em passen a l'àudio del judici de la manada, te'n recordes? La famosa manada? Doncs em van passar un àudio del judici d'uns 30 i pico minuts, on la pobra noia va dir com, a la vora, entre 30 i 40 vegades, jo vaig dir no. Jo vaig dir no. El jutge li va preguntar, però vostè disfrutó? Jo vaig flipar amb aquell, i el vaig tenir la mala sort d'escoltar-lo l'última hora de la nit, allò que del passa, l'escoltes,
2: sí.
1: I després te'n vas a dormir. Vaig tenir un somni que no li desitjo a ningú, perquè em van violar a mi amb el somni, però no era una violació només el que em feia mal, el que em feia mal és que la gent no em creia, aquella sensació que hauria de tenir aquella noia,
0: que és el que va passar a la realitat.
1: I em vaig aixecar i li vaig dir, me'n vaig a l'estudi, o sigui, necessito treure'm aquest monstre que tinc a dins, necessito expulsar-lo d'alguna manera. I és un tema de dolor, però a la part de la ràbia de dir, ei, què vaig dir? No em pots mentir, mira'm la cara i digue'm que estic mentint, si tens nassos. Per això té aquesta força, per això el vaig voler fer més rockero, no, i que tingués aquesta força. I la Mireia el canta espectacular, jo, per mi és un dels temes que millor el canta.
0: Escolteu-lo.

0: És difícil a vegades trallar cançons, però les teniu en totes les plataformes, amb la veu i la música de Mireia i de Josep. L'heu fet en vinilo, en CD, o només...
1: Només CD, només CD. Sí, sí, hem fet una versió, bueno, amb un disseny bastant xulo i això, que el tindrem el dia 9, allà amb el Merxa.
2: Sí, si el volen aconseguir, ens poden escriure per privat, també.
1: I si no, podeu venir a l'Aula de Música Soler, que és on treballem totes les tardes, que ja tenim i us el durem. El que no tenim és l'opció d'enviar-ho, això sí que no, però bueno.
0: Bueno, el que vulgui una cosa s'ha de mullar i de fer tot el possible per tenir-ho. Pues això, estem escoltant aquest disc que té moltes cançons, moltes sonen a himnes, realment, i molt sentides, però... Quin sou? Tu abans has dit que tenies una playlist de Spotify molt diversa, molt eclèptica, però quan veu començar a cantar, penso que, bueno, a fer coses, era totalment estils diferents.
2: Sí. No és el que esteu fent ara. Sí, no s'assembla res. Almenys parlo per la meva part,
0: Tu què feies, Mireia, abans?
2: Jo és que, clar, jo escoltava molt Disney. Jo era molt nena Disney, molt pop, Demi Lovato, m'agradava molt la Natàlia de la Quinta Estació,
1: Jessie J,
2: òbviament. Bueno, jo crec que vaig evolucionar com els Pokémon, la veritat. Va arribar un punt que em segueix agradant, però no sé què m'ha passat últimament en els últims anys que aquest estil musical a l'or és que ha entrat en mi. O sigui, som aquesta essència i és que ara, a dia d'avui, escolto a la ràdio, surt un tema, ja sigui Journey, ja sigui Toto, ja sigui Bon Jovi, el que sigui, que jo li dic al Josep, dic, això és música! Parlo que m'agrada,
0: Quan va ser aquell moment, Mireia, de petita, que vas descobrir que sabies cantar o que algú va dir, ostres, però si canta molt bé aquesta noia.
2: Bueno, sí, això va passar quan era molt petita, amb 6-7 anys. No parava de cantar jo a casa meva i llavors van ser uns pares que m'han dit, per què no t'apuntes al coro de l'Aula de Música Soler, que és el coro de...
1: Gràcies, els teus pares, va venir
2: al cor de la meva escola, perquè jo cantava totes hores. I des de llavors, des dels 7 anys, que no sé per quina raó, el Josep, que era el director del coro, va confiar en mi, em va anar donant solos, que jo sempre pensava, per favor que m'agafi, per favor que m'agafi, i sempre m'acabava agafant. I fins a dia d'avui, que ja tinc quasi 32 anys, imagina't, cantant tota la meva vida.
1: Era una nena que era supersegura, tenia una veu supersegura, tenia molta musicalitat, i aleshores els grans del coro sempre dèiem, li dèiem el reproductor, perquè quan li donaves el play sonava sempre igual i sempre bé, saps? O sigui, era com si li donessis un play, no? I aleshores, doncs, quan tenia 14 anys o així, preparant un tema que es deia...
2: Sí, If I Was a River.
1: Exacte. Doncs amb aquest tema li vaig dir, mira, nena, algun dia et produiré un disc. Dic, perquè això és... O sigui, jo això no ho vull deixar escapar, em flipa el que fas. I quan tenia 18, vam quedar un dia, li vaig dir, va, anem a provar a veure el que havia de ser un disc on jo baixés 4 playbacks d'internet i ell els cantés i els hi produís mínimament. Doncs va venir amb un tema.
2: Exacte. Jo vaig anar la primera vegada que quedàvem i li vaig dir, Josep, he composat un tema. I li vaig tocar, i clar, ell no s'ho esperava, i llavors va ser quan em vas dir...
1: Jo vaig agafar i dir, això ha de ser meu. D'alguna manera jo haig de formar part d'això, perquè a mi m'agradava molt la seva veu, m'agradava molt com ho feia i tal, i vaig dir, pues, i si muntem un grup. I clar, ja des de feia molt de temps, perquè la Mireia i jo hem passat per moltes etapes diferents, no?, la nostra relació, no?, d'amistat i de més, i sempre teníem com una connexió, d'alguna manera. A vegades no ens dèiem res i ens miràvem i ja sabíem el que estàvem dient, d'aquí lo d'Ànimes Bessones, no som menys. I vam dir, va, muntem un grup. Al principi el nom era horrorós, Mirjus.
2: Mirjus, per sort, Mireia i Josep,
1: ho vam canviar i es va quedar amb Soulmates, ho vam fer bé. Jo crec que és la cosa comercial millor que hem fet, canviar el nom. I ja et dic, 2012 ens vam començar a portar temes, jo tenia els meus, ella tenia els seus, vam fer un poti-poti. A partir del tema 7 del primer àlbum ja vam començar a composar coses plegats, i va sortir el primer àlbum i el vam estrenar també a l'Espai Maragall davant de 522 persones,
2: sí,
1: van ser.
2: Sí, sí,
1: vam fer
2: sí.
1: Un sold out, que per nosaltres ja va ser uau, saps? O sigui, una passada. I va ser una passada de concert, els músics els vaig portar jo, que eren tots amics, coneguts i demés, i tothom em deia, tu estàs segur, Josep? Tu estàs segur que aquesta noia, 18 anys, recient complerts, aguantarà un concert de 2 hores per primera vegada? No haurien d'anar primer a un bar i que provi? Jo els hi vaig dir, són més ha nascut per això, jo vull això. Tots van confiar, i mira, a dia d'avui, aquí estem.
2: A dia d'avui seguim.
0: Doncs pues sou com sou, no?
1: Exacte, som com sou.
2: Ah, que bo!
1: Que ben portat.
2: Ah, que bo!

0: Ara que estem sentint els cops de la bateria.
1: Sí.
2: De ser Eric.
0: Perquè també és el que m'ha apuntat a Eric Moya, Biel González, sí. També formant, sí. També sí. Formant part de...
1: Sí, sí.
0: La foto són els quatre.
2: Sí, a veure, és que, ja teníem una baixista.
0: Tantos músicos ja...
2: És que em passa per moltes bandes ja. Sí, moltes bandes. Tenim una baixista, l'Eugènia González, que per mi sempre serà la nostra baixista, el que passa que ha hagut de deixar de tocar per problemes mèdics a la mà. I aleshores, pues, justament, quan estàvem elaborant el disc, va entrar el baixista que tenim ara actualment, ha pogut gravar dos temes. La resta, ja et dic, han sigut dos del Juanjo Covacho, jo he gravat la resta, etcètera, etcètera, no? I hem estat com jugant una miqueta amb el baix, a veure qui els feia.
0: Abans hem descobert una mica com va ser els inicis de la Mireia, però quins són els inicis fins a arribar a Soulmates de Josep?
1: Bueno.
0: Era també el rock o...?
2: El meu comença una mica estrany. Jo des de la panxa de ma mare és músic, ma mare va començar amb una acadèmia de música, és l'Aula de Música Soler, que és on treballo jo ara. I de sempre jo a casa, pues, la música s'ha escoltat. Vaig tenir la sort que el meu tiet m'ensenyés el que era Dire Straits. Em vaig enamorar del rock dels 70-80, em vaig enamorar i vaig començar a escoltar. La meva tarda preferida era anar a casa dels meus avis, que el meu tiet tenia ja una cadena de música, i robar-li els seus CDs i fer-me les meves cintes de casset. I aleshores, des de sempre. Sí, no em volia dedicar al món de la música, perquè com ho tenia a casa no em volia dedicar, fins que vaig... fer 18 anys i aleshores a la meva vida no hi havia res més que la música.
0: I ara és...
2: Jo sóc música, o sigui, jo crec que sense la música no seria el Josep, seria una altra persona. O sigui, no concebeixo la meva vida sense la música.
0: Pues si voleu conèixer més cançons i escoltar aquest disc, pues teniu l'oportunitat de veure'l el dia 9 de maig a l'Espai Maragall a les 8 de la tarda.
2: No? 8 de la tarda, entrades sí. A la venda, Entràpolis.
0: Ah, és, això sí, no
2: és important,
0: dit.
2: Entrades a la venda, Entràpolis.
0: Bueno, i això és important, sí. Bé, doncs pues, anem a... Abans, com he dit, sentíem els cops i anem a sentir els cops de la cançó. Precisament aquí col·labora també una altra persona, que no sé qui és, Statu Quoni.
2: Bueno, sí, amb el que posaràs, imagino que no estarà. És un grup de rap.
0: Ah,
2: aquesta cançó toca el baix el Jordi Portaz, el gran Jordi Portaz, que per mi és que quan parlo de Jordi Portaz m'haig de fer petitó, perquè és que és una bèstia. És el baixista actual del David Bisbal, però ha actuat en mitja Catalunya i mitja Espanya. I bueno, aquest tema el teníem i tal, i vam conèixer a l'Ope Fest, amb aquest programa que t'he comentat abans, un grup de rap que ens flipa, Statu Quoniam. Si no els heu vist, busqueu-los, perquè són espectaculars.
1: Creen un bon show.
2: Sí, creen un show espectacular. I estan amb el seu show, justament, després del programa i tal, els van dir, ei, si fem una col·labo, i ens van dir, vinga, va, i què podem fer? I dic, mira, fusionem rock amb rap, i dic, mira, tinc un tema que va del que a vosaltres us agrada, de reivindicatiu, un tema que ve a dir, sentim els cops, però lluitarem contra aquests cops, o sigui, per més que ens fotin pals, ens aixecarem i tirarem endavant, i lluitarem per aquell nen que, pobret, ha de veure el futur, no? I aleshores els hi vam preguntar si volien col·laborar, ens van dir que sí, i en un tros de la cançó ens van fotre allà un rap, i va, és molt guai. No és la versió que tens, em sap greu, perquè et vaig passar el primer disc només, però sí, és un temazo,

0: Bé, doncs seguim aquí amb els Soulmates, amb la Mireia i amb el Josep, que estan presentant-nos el seu disc, Almas Bessones. M'entens?
1: M'entens ara.
2: Ara ja per fi.
0: Jo crec que ja sí.
2: Ara sí, ja ens entenen.
0: Després de tot el temps que estem, jo crec que ja sabem qui són els Ànimes Bessones o Soulmates. Hi ha una cançó que precisament no l'havia escoltat, i sorpresa.
2: Volíem fer-te una sorpresa.
0: Una sorpresa, que es diu Ara estàs aquí, parlem sí. una mica d'aquesta cançó, perquè l'heu dit, aquesta l'hem de portar com a sorpresa.
1: Bé, a veure, com ha dit el Josep, no? Com a grup de rock sempre volem reivindicar, no? I donar missatges positius, però no pot faltar l'amor.
2: L'amor és un missatge positiu, també, l'amor.
1: No, i tant, però vull dir, l'amor de pensar en el carpe diem, de pensar en el ara mateix, ara estàs aquí, jo ara estic bé. Ai, perdó, és que m'emociono.
2: Emoció, ja, cops a la taula. És,
1: bueno, podríem enfocar-ho com la típica balada semblant a Carrie de Europe.
2: Ojalà
1: ens assembléssim.
2: Mireia, no pixis tan alt, perquè...
1: A veure, somies gratis,
2: sí,
1: Josep.
2: Somies gratis,
1: s'ha de
2: somiar. Però aquesta comparació és massa bèstia.
1: No, però és com la nostra influència. A l'hora de fer aquest tema, exacte, va ser una mica la influència. Òbviament, no som Europe, però ja esperem que els hi agradi.
2: Home, i tant, tu t'imagines que l'escolten?
1: T'imagina't.
2: Oh, imagina't. Doncs això, com ha dit la Mireia, és un tema on vius el moment,
1: sí,
2: i em dona igual el que passi en el futur. Tu i jo ara estem junts, i si estem a gust, això és el que compta, i el futur ja vendrà.
1: Exacte.
0: Pues anem a veure.

0: que bona música tenim de proximitat, també Sant Boi, que tenim molts músics, però bueno, per mi és una gran sorpresa, un descobriment, i espero que això, aquesta relació estigui aquí en el temps i podeu, bueno, ja sabeu que teniu aquí el vostre raconet, sempre aquí al Forever Joves, moltes gràcies. I hem escoltat un altre tema que es diu Ritmes de la Terra, no volia no passar-lo perquè és l'últim, i jo sóc de la idea de que les últimes cançons sempre s'han d'escoltar, que són les més difícils, perquè quan estàs escoltant el disc com que arriba i a vegades surten coses i no l'escoltes, es queden ahí, i jo sóc reivindicatiu
1: d'escoltar-lo,
0: Ritmes de la Terra.

0: Ja estem arribant al final i hem de recordar dues coses. Primer, sí, els Soulmates han tret el cinquè nou disc, Almas Bessones, m'entens ara, i que, bueno, que és un començament, el final i el començament de moltes coses, no? En català, versions, col·laboracions i tot això, perquè el dia 9 de maig a l'Espai Maragall de Gavà a les 8 de la tarda, pues, podeu presentar-lo ja plenament. I a partir d'ahí, què?
1: Doncs a seguir.
0: Noves cançons.
2: A seguir sempre.
1: Mira, jo sempre et dic una cosa. Ja, Soulmates per anys.
2: Sí.
1: Perquè és el que ens agrada, és el que som. I fins que no ens passi algo que desapareguem d'aquí, doncs aquí està.
2: Som com som, perquè som sempre tirem endavant,
1: sí,
2: perquè lluitem per allò que volem.
1: Que ben portat.
0: Sí. Sí. I donant cops per obrir portes.
1: Exacte.
0: Als cors de les persones.
2: I perquè recordin sempre el nostre nom. Soulmates.
0: Això està claríssim. Molt bé. Ens marxem ja,
1: no,
0: moltes gràcies.
1: Sí, està molt bé.
0: No ens donen més temps, ¿verdad, Gerard? No tenim més.
1: Una horeta més, nosaltres encantats. Eh?
0: Ah, jo demanaria, no una horeta, no, perquè és... Però mitja horeta sí, que necessitaria. Autoritats!
1: Autoritats de Sant Boi. Li heu de donar al Paco mitja hora més perquè el programa mola molt.
0: Pues moltes gràcies. Ara ens farem unes fotos aquí fora. I bueno, ens marxem pas... amb la cançó, ho sento.
1: Sí, sí.
0: Per mi, Ànimes Bessones...
1: No ho sentis, no ho sentis.
0: És l'himne i la cançó que sona així. I amb això marxem.
2: Moltes gràcies.
1: Molt gràcies, Paco.
0: Gràcies, Gerard, per la teva feina. Gràcies. Adéu.

0: Benvinguts a un nou programa de Llibres i Punt des dels estudis de Ràdio Sant Boi. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Sergi Porcet. Hola, Sergi, com anem?
1: Molt bon dia.
0: I xerrem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Bookhunters. Ho hem de confessar, no som lectors de poesia. Això segurament no us sorprendrà, perquè gairebé mai en parlem al programa ni a les nostres xarxes, però és un gènere al qual no acabem d'entrar mai, i si ens hi volguéssim endinsar, doncs potser no sabríem ni per on començar. En canvi, el que no falta mai en aquest programa és música, i a la nostra vida en general tampoc. De fet, de música n'escoltem molt en el nostre dia a dia, i tot i que cap dels dos no en sap ni un borrall, bàsicament el nostre gust per la música es centra doncs, en el ritme, però sobretot en les lletres, que també ens agrada molt cantar, que no cantarem, no farem això, oi, Sergi?
1: Ja ha plogut prou.
0: Exacte. Jo ja, de pluja, mira, feia molta falta, però ja he tingut prou, així que no cantarem, no patiu. Però bé, no són les lletres de les cançons, en alguns casos, una mena de poema, o si més no, de vegades formalment s'hi assemblen. Per què la poesia ens espanta tant i, en canvi, les lletres de les cançons ens encanten? En què s'assemblen o què les fa diferents? Avui volem parlar d'aquestes dues disciplines artístiques i de com s'hibriden més del que ens pensem. I per fer-ho tenim amb nosaltres algú que les cultiva totes dues, el cantautor i poeta Cesc Freixas. Benvingut, Cesc, i gràcies per venir.
2: Moltes gràcies a
0: vosaltres. Que sabem que, a més, vens de lluny.
2: Bueno, un plaer ser aquí amb vosaltres i conversar de poemes, música i del que faci falta.
1: Bé, doncs avui ens hauràs d'il·lustrar perquè d'aquests temes nosaltres anem molt peixos, llavors ningú millor que tu doncs, per parlar de poesia i de música, perquè, bé, com diem, si n'hem de parlar nosaltres anem malament. Tu ara fa encara no un any que feies una aturada tècnica de la música, has deixat els escenaris, no sabem si temporalment o no.
2: Jo tampoc ho sé.
1: Clar, la versió oficial és que volies dedicar més temps a la família i replantejar la teva relació amb la música i amb la creativitat. Això
2: sí.
1: És cert.
2: Això és així.

0: i amb el pas del temps no enyores els escenaris?
1: No, crec que encara fa molt poc, no?, de l'últim concert. Va ser el maig passat. Clar, encara no fa ni un any. I la veritat és que estic molt content i molt tranquil. M'he després d'una sèrie de dinàmiques i de... Fins i tot m'atreviria a dir de relacions tòxiques, no?, que hi ha dins de l'ecosistema de la creació cultural. En el moment en què t'hi dediques professionalment, doncs, d'alguna manera, la passió deixa de ser passió per passar a ser una professió. I és bonic, no?, perquè una professió que és una passió, doncs, sembla menys professió, i a l'inrevés, no?, una passió que és professió deixa de ser passió. És un problema, al final, jo crec. Portava més de 21 anys dedicant-m'hi i estic content d'haver-ho deixat. No, tampoc no em fa cap mena de por pensar en que no tornaré a trepitjar escenaris. Sí que tinc ganes de continuar investigant amb la música, però potser des d'una perspectiva amb més tranquil·litat, sense la pressió potser d'haver de pensar en gires, en concerts. I he trobat també un camí professional, o estic encetant-lo, no?, un camí professional diferent, que té molt a veure amb la gestió cultural i que també té a veure amb aventures literàries, que si voleu després en parlem. I la veritat és que estic en aquest moment en el que el meu camí, no?, en termes d'ofici, doncs, s'encamina cap a un altre indret, i sense, evidentment, perdre el contacte amb la cultura o amb la creació, però estic tranquil i content feliç.
0: Ara m'has fet pensar, jo quan jo feia castells abans, vaig estar com 20 anys fent castells i pensava que no em sabria acostumar a deixar cada cap de setmana anar a actuar i això, i veig que tu també, no em va costar gens, no anessejava a dir, mira, no ho trobo a faltar.
1: Hi ha una cosa que trobo a faltar molt, potser el que més trobo a faltar no té tant a veure amb allò musical, sinó que té a veure més amb la geografia, amb el país, no?, amb estar en contacte amb gent, amb col·lectius, no?, que fan coses molt diferents, no?, però que les fan a molts llocs i molt distants entre si, i això és potser el que trobo més a faltar, no?, la carretera, precisament, no?, que abans comentava, no, vens de molt lluny, però diu que és una cosa que m'encanta, no?, i és una, el fet de viatjar i de poder parlar amb persones, no?, que t'expliquen les seves coses, les seves històries, sempre m'ha cridat molt l'atenció, i és una de les coses que més m'interessaven del meu ofici, realment, no?
0: Que a mi em feia gràcia d'aquesta versió oficial que deies, això de replantejar-te la relació amb la música, a dia d'avui, que això fa potser 9 mesos que no fas concerts, com està ara mateix la teva relació amb la música? L'has perdonat?
1: Doncs mira, la veritat és que crec que he vist una mica un sentiment proper al dol, no? Una mica, crec que he superat ja una mica potser la fase de la negació, no? En el sentit de que quan deixes un ofici també el deixes en part, o quan el poses en pausa el deixes en part perquè no et sents del tot ple, no? I a vegades no et sents del tot recompensat, o penses que allò que has fet no ha tingut la repercussió que havia d'haver tingut, i sempre hi ha com una mica de ressentiment, no? Quan pares un projecte encara que faci temps que ho pensaves i que ho tenies ben planificat, i això crec que ja ho he superat, i ara estic com en una fase potser esperant que torni alguna cosa similar a les papallonetes a l'estómac, no? Però sense tampoc provocar-ho, perquè ja et dic, no tinc interès de moment en tornar a trepitjar escenaris. Crec que una de les coses que també em va guiar a l'hora de prendre aquesta decisió va ser no tenir por a matar, no literalment, però sí metafòricament i simbòlicament, el cantautor, no? Crec que jo he tingut oportunitat de fer moltes cançons, de dir moltes coses en les meves cançons, de tocar molts pals estilístics diferents, i això em reconforta en el sentit de que tampoc no crec que... vull dir que ja he fet moltes coses de les que volia fer, no? I m'he acostat molt allò que jo volia fer quan vaig començar a fer música, i per tant que vinguin els que hagin de venir, no? Jo ja, d'alguna manera, crec que he fet una feina...
2: Estàs ple, no?
1: En aquest sentit, sí, i també, vull dir, també en els projectes professionals, a vegades, sobretot els que estan connectats amb la creació cultural, crec que també és interessant i també s'ha de fer com un exercici de responsabilitat o de maduresa per saber quan potser toca parar-los, no?, i fins i tot finiquitar-los, no? I crec que una mica la meva relació amb la música és aquesta, no? Repensant com tornar a enfocar la meva relació amb tot això, i sobretot repensant en que potser mai més tornarà a ser la meva feina, no?
0: Bé, potser amb la música no, però no has deixat de dir coses, perquè el que també vas fer l'any passat, abans de deixar, a banda de deixar els escenaris, és publicar el teu darrer poemari, que es diu Que avui sopem al carrer, publicat a Sempre Llibres, i anteriorment ja havies publicat dos poemaris més, Alè de taronja sencera, a Tigre de paper, El delta de les paraules, a Rosa dels vents, i un recull de relats que es diu Paraules... Paraules per a Gaeta, a Tigre de paper, també hi ha un parell de llibres infantils. Com arribes ara a Sempre Llibres?
1: Doncs em van fer la proposta, perquè conec el Xavier Sarrià, no, que és un dels membres fundadors, no, de la cooperativa editorial de Sempre Llibres, com a cantant d'Obrim Pas, i després com a músic hem compartit molts, des que vam solitari hem compartit també molts espais, i aleshores un dia, no sé si hauria de ser potser en un concert o en algun festival, va sortir la possibilitat, i jo estava començant a recopilar peces que no sabia si formarien part de cançons, o això potser farà 3-4 anys, quan ja havia passat les primeres fases grosses de la pandèmia, diguéssim, no? Doncs jo tenia material en forma de poesia que no sabia ben bé què fer-ne, i aleshores li vaig dir, doncs, si vols podem enfocar-ho cap a un llibre de poesia. I aleshores els hi va semblar bé la idea. Ells no són una editorial que hagin publicat especialment poesia, perquè només van recuperar, ara no recordo quin llibre era, però del Papasseit, una obra d'en Papasseit, que la van republicar-la, van fer una reedició, i el meu llibre, doncs, és el segon títol de poesia, no?, que treuen. Per tant, també per ella era una cosa diferent, i va sorgir una miqueta així, no?, a través dels contactes, i una mica, doncs, també, suposo, ganes que tenien ells d'explorar com podia funcionar un llibre de poesia, no?, en el seu circuit.
0: I com arribes tu a la poesia? Perquè això a l'epíleg del llibre s'explica, però ens agradarà que ens ho comentis aquí.
1: Bé, jo hi arribo una mica com per accident, com moltes vegades arribem a allò que després es converteix en passions, no? O en coses que ens agraden i que ens atrauen. I arribo per accident en el sentit de que descobreixo la llibreria quan era adolescent, la llibreria dels meus pares, en una filera de llibres amagada darrere dels grans clàssics, no?, de la literatura universal, i descobreixo tot de títols de la literatura catalana i molts de poesia, que després enllaço, no?, amb discos de vinil que els meus pares tenen de cantautors de la Nova Cançó, i connecto una cosa amb l'altra, no? Connecto la possibilitat de fer cançons que parlin de temes més polítics o més socials amb aquells poemes que els cantautors de la Nova Cançó, doncs, feien servir per musicar-los i per construir les seves peces musicals. I arribo per primera vegada d'aquesta manera, i després, doncs, quan ja arrenco la meva trajectòria artística com a músic, com a cantautor, sí que la poesia vaig veient, no és una cosa immediata, però vaig veient que la poesia és un gènere literari que casa molt bé amb el tipus de cançons que jo sentia, sobretot de cantautors, no?, de la Nova Cançó, després cantautors de llatinoamericans, que també d'alguna manera m'han influenciat en el terreny musical. Veig que hi ha unes coordenades en tota la part literària d'aquestes cançons que es corresponen a les mateixes coordenades de la poesia, mètrica, amb rimes, un ritme artístic que no el marca la melodia, sinó que el marca, no?, la cadència del propi recitat, de les síl·labes fortes, no?, tota una alfabetització al voltant de la poesia que m'interessa molt, i que després, disc a disc, sobretot potser cap al tercer disc, intento cultivar d'una manera més seriosa, en el sentit de que deixo de fer primer les cançons i primer el que faig a partir del meu tercer quart disc, que és tota la part literària de la música, i intento cuidar-ho com a peça poètica, i després hi poso música damunt, no? I així és com vaig començar a treballar, doncs, això, no? A partir dels cinquè, sisè any que ja vaig començar a fer cançons, doncs amb el meu tercer quart disc vaig començar a treballar així les noves cançons.
2: O sigui que abans ho feies a l'inrevés, no? Perquè fes la melodia i després la farcies, diguem.
1: Sí, jo crec que és potser la manera més natural, més salvatge, no?, de fer cançons, perquè és el que quan tens un instrument a la mà o a les mans, el primer que et surt és tocar alguna cosa i damunt cantar un la-la-la, no? I després damunt d'aquest la-la-la construir-hi, no?, una melodia, i en aquesta melodia fer-hi encaixar, com una mica de pràctica, doncs, i amb una mica de, doncs, d'exercici, fer-hi encaixar, doncs, una lletra que hi pugui anar bé. I com que la poesia i sobretot el que explicava amb les meves cançons m'interessava potser tant o més que com ho cantava, doncs aleshores vaig voler centrar-me sempre molt, ja des de molt al principi, amb aquesta part literària, no? per tenir-la ben assegurada, bé, que n'estés content, cuidar la mètrica, cuidar les rimes i sobretot cuidar les síl·labes tòniques, que és una cosa que es cuida generalment poc, no?, amb la música, i amb les síl·labes tòniques anar construint, doncs, les melodies, no?, en relació a allò on anaven caient. I per això, doncs, vaig optar per aquest procés, una mica la inversa, no? Primer escriuré les lletres i després les musicaré, no?
2: Bé, en el poemari ja té dues parts molt, molt, molt diferenciades. En una part, a la primera, els poemes, doncs, tracten molt més allò proper, allò que estimes, no?, allò que et remou, i la segona part té una vena molt més política, molt més reivindicativa. No sé si aquesta separació la tenies clara o si, diguem-ne, vas abocar els poemes i allà amb l'editorial va anar fent tria i va dir, ah, podríem fer aquestes dues parts, o si quan potser ja els penses ja vas més dirigit a aquestes temàtiques, doncs perquè són el que et remou però són els teus interessos, o com va anar això?
1: Sí, són potser els grans temes universals de la creació, no?, que en definitiva tots i totes parlem de les arribades i les partides, no?, i això amb els universos potser que tenen més a veure amb la cosa emocional i amb la cosa potser més social, no?, més de relació amb la resta d'individus, amb la resta de persones i amb el món en general. I aleshores, o sigui, les dues grans temàtiques serien aquestes, no?, amor, desamor, podríem dir, amor, guerra, no?, així grans trets, i per fer-ho pel broc gros. I jo ho vaig entregar tot junt, i la Mercè, que és l'editora de Tira de Paper, de Sembra Llibres, em va fer la proposta de juntar-ho com amb dos capítols, no?, o dos blocs. Em va semblar interessant, a part d'en poesia s'acostuma a fer, tot i que, bueno, tampoc no hi ha cap norma escrita, però sí que s'acostuma a vegades a separar per temàtiques, no?, alguns dels blocs de les obres poètiques, i aquí quedava com potser ben justificat, en el sentit que el bloc potser més emocional, doncs, quedava com donant la benvinguda, no?, al lector, i el bloc potser més compromès, no?, més militant, en el sentit de tot allò que també jo he anat procurant fer amb la música, doncs quedava més que com a part final, no?, com a part de comiat.
2: Que clar, veient tota aquesta temàtica tan reivindicativa, realment veient d'on vens, veient com ens has explicat, no?, d'on surt la teva passió per la poesia o com la descobreixes amb els cantautors de la nova cançó i tal, és com molt evident, no?, que tens allà un arrel que, a banda que potser tu ho hagis anat cultivant, forma part, no?, de la llavor potser que et va portar a entrar, sí, en el món de la poesia. Tu la veus, la poesia, també com una arma reivindicativa? Li trobes aquest poder? I per extensió, perquè estem veient aquesta hibridació, també la música?
1: Sí, amb la música potser tot és més fàcil, perquè és una via expressiva en la que hi ha molts més adornaments, no?, és una cosa més ornamental, i segurament entra per un canal al nostre cervell molt més emocional, i per això és útil musicar poemes, no?, perquè un poema per si sol costarà molt més que arribi, no?, a nosaltres. En canvi, si el vehiculem a través de la música, segurament, no?, hi ha més possibilitats de, no que només ens arribi, sinó que fins i tot ens agradi, no?, i que ens puguem sentir atrets. Jo hi vaig arribar així, amb la música dels cantautors, molta de la que es feia durant la nova cançó, sobretot cantada, no?, en la nostra llengua, provenia de poemes, no?, i era com una retroalimentació molt bonica, i jo hi vaig arribar així. Sé que no és la via habitual, i menys la d'ara, no?, perquè realment la gent jove ja no sé si com li podem fer arribar la poesia, però en el meu moment encara, clar, la nova cançó no quedava, generacionalment quedava lluny, però no tant com queda ara, no?, i a nivell històric, no?, tampoc no quedava tan lluny, era com més natural potser fer aquest enllaç. I crec que sí que, en general, la creació cultural o artística, perquè crec que prefereixo dir-li cultural, crec que sí que és un bon un bon vehicle per poder-hi exposar com a mínim realitats i, i confrontar, no, amb idees o fer una fotografia, no, una mica panoràmica d'algun tema que pugui preocupar o que pugui crear debat, que crec que és la potser la part més interessant, almenys per mi, de tota la creació cultural és aquesta, no? La possibilitat de crear debat, i a vegades no cal que siguin obres eminentment polítiques, no? O explícites, no? En aquest sentit. Crec que la creació en general crea debat. Si no crea debat, segurament no és útil, no? Aquella és, o sigui, la banalitat i la neutralitat, quan entra, diguéssim, en el terreny de la creació i no és capaç de generar debat i, per tant, no és capaç de confrontar idees o de crear malestar o de aportar no, algun matís, no, en el terreny més social o en el terreny més, més ideològic, no sé si es pot considerar creació, no, com a tal, o llavors ja hauríem d'anar potser a buscar eufemismes, no, com el de l'entreteniment, no, o alguna cosa així. Per mi aquesta via és útil, però el de la poesia hem de ser molt conscients que, clar, és un gènere molt minoritari, que té molts menys aparadors que els altres gèneres literaris, costa, per tant, molt més que arribi a... la poesia costa que trobi públic, no? Costa de trobar públic. Però com a gènere em sembla molt interessant, perquè en molt poc espai s'ha de saber trobar una manera molt sorprenent, no? O molt sorpresiva de cridar l'atenció del lector. I això és potser el que més sempre m'ha atret del gènere, no?
0: Bé, ja bé que ho diguis, perquè realment nosaltres hem de reconèixer que no som lectors de poesia.
2: Som representatius, no?
0: Som representatius de la societat. Clar, era un repte llegir-te, perquè bé, a nosaltres ens costa la poesia, quan ho hem intentat alguna vegada, doncs la seva manera d'expressar-se, doncs ens costa, i hi ha molta metàfora, hi ha molta figura literària i és una manera que no ens arriba, no hem aconseguit que ens arribi, que sempre els que en saben i els que els agrada la poesia et diuen és que no has trobat aquell poeta que t'arribarà i tal, no?
2: No saps si l'estàs entenent, no?
0: Clar, no saps mai si estàs entenent el que et diu, i a vegades això no... A la gent no ens agrada sentir-nos tontos, no? Allò, si no saps què t'està dient...
2: Però a vegades diuen també que no et cal entendre-ho tot, no? Que clar, has de saber fluir en aquesta incertesa.
0: Bueno, la qüestió és que llegint-te, sí, que era tot un repte, no sabíem què ens trobaríem, doncs hem trobat uns poemes força entenedors que ens ha semblat, com a mínim ens ha semblat que els enteníem, que vèiem el que tu volies explicar. Llavors et volíem preguntar això, no? És com et surt a tu? Tu vols realment que el missatge, allò que vols dir, arribi i explicar-ho d'una manera maca?
1: És que jo crec que amb la poesia penso que hi ha un problema transversal, que és que moltes vegades l'autor o l'autora que està escrivint poesia no sé si vol fer-se entendre, no? Jo crec que, és a dir, jo crec que hi ha una part de joc i una part de repte en el fet de construir una peça poètica, si el que vols realment és ser coherent i conseqüent, no? Amb les mètriques, amb les rimes, no? Amb els ritmes, és un joc, no? I moltes vegades és més un joc per qui l'escriu que no pas per qui el llegeix, no? Llavors es crea com una espècie d'endogàmia que sovint és una miqueta perillosa, perquè, clar, si escrius poesia, t'agrada la poesia, perquè saps buscar-hi aquest abecedari que deia abans, no? O aquest esquelet, o d'alguna manera saps entendre què ha volgut buscar o què anava a buscar l'autor, perquè tu potser també hi has volgut arribar. I llavors jo crec que a vegades potser la poesia en general té aquest problema de que no sé si la voluntat dels autors és voler arribar al públic en general. Llavors hi ha un altre tipus de poesia feta segurament molt més amb aquesta vessant més social, que crec que sí que és una poesia que es vol fer donar a entendre, que és una poesia potser molt més vinculada a moments polítics, a reivindicacions polítiques, molt més vinculada a un esperit d'efervescència i a un esperit de rebel·lia, que no tant a un esperit d'anem a satisfer unes necessitats creatives concretes, no?, com a autor, o anem a fer uns poemes que parlin de la meva enamorada o del meu enamorat, que els entendrem perquè compartim uns codis, però qui no comparteixi aquests codis ja li costarà, no? Vull dir, jo crec que el gran problema és aquest, no? I llavors, una mica les dues parts del llibre també obeeixen d'aquesta... aquesta lògica, no? De dir, la primera part és una poesia potser molt íntima, amb poc expeditiva, en el sentit de que hi ha poca voluntat potser de voler compartir aquests universos, no? O aquests codis que jo he introduït, i en canvi la segona part, que és una poesia més social, més col·lectiva, no? Que parla d'uns codis molt més genèrics, més compartits, no? Més col·lectius, és una poesia que potser té més voluntat de fer-se entendre i, per tant, també d'arribar més enllà. No? I, crec que potser hi hauria aquest problema amb la poesia, crec.
0: La primera part és íntima, evidentment, la primera part del llibre, però jo crec que...
1: És íntima i em fa gràcia a mi, potser li fa gràcia als meus fills o a la meva parella, però si no, és això, no? Si no comparteixes o no hi ha una voluntat per part de l'autor de fer que aquests codis realment es converteixin en universals i de fer que allò que m'emociona a mi també et pugui emocionar a tu, clar, aquí és on hi ha el gran poema, el gran poeta, no? O la gran poeta, vull dir, és... Quan una fotografia d'una cosa molt íntima explica un moment de la vida d'un poeta, però també explica el moment de la vida dels que llegeixen, això costa molt de fer, clar. Vull dir, però hi ha gent que ho fa, no? Vull dir, l'Estellers o el Papasseit, no? O el Martí i Pol, per parlar de poetes nostrats, o la Maria Mercè Marçal, no? Han aconseguit fer d'allò molt particular una cosa molt universal. I això és molt difícil de fer, no? I potser és més fàcil fer-ho des de la vessant social i no tant des de la vessant íntima. Fer-ho des de la vessant íntima és una cosa molt difícil.
0: No, però el que deia, és íntim, es veu que en alguns casos hi ha com bromes privades, per dir-ho així, que segurament alguna gent entendrà, però és d'aquestes coses que no et cal entendre, que ja ho veus, que és, però t'arriba.
1: Sí, però això potser hi ha algun lector que li pot fer mandra, i això potser són aquelles... Ho dic tirant-me pedres de la meva pròpia taulada, eh? Són aquells elements o aquella manera de construir la poesia que fa que potser hi hagi lectors que els hi costi entrar, perquè veuen, no?, que allò tan íntim no s'ha convertit en algo universal, no? I llavors això pot arribar a cansar.
2: I abans que deies que tenies tota aquesta sèrie de textos, no?, que els havies escrit i que vas parlar amb el Xavi, tu en quin moment, què és el que més et marca per dir això és un poema, això pot ser una cançó, no sé si el tema aquest que comentaves de la rima, o no sé si hi ha alguna manera de decidir-ho, o si completament dius, ostres, que tots els poemes, que hi ha alguns que són molt curts, realment, no? Mm-hmm. Llavors no sé si encaixarien dintre d'una cançó, però com en quina caixa ho poso, això? Com es pren aquesta decisió?
1: Realment és una mica a còpia de d'haver-ho fet altres vegades, saps ben bé si allò que has començat... una metàfora una mica... Vaig a fer un símil una mica estrany, no? I segurament que s'ha fet moltes vegades, no? Però és com un múscul que has après a exercitar i que arriba un moment en el que tu comences a escriure una construcció poètica i saps que allò ho has de deixar allà perquè no té més futur, o si ho continues treballant saps que allà pot sortir una cançó. Jo el que vaig fer, que és el que acostumo a fer per o el que acostumava a fer quan feia cada disc, jo tenia, abans de decidir, de prendre la decisió si allò ho convertia en cançons o no, tenia potser una cinquantena o una seixantena de textos. Evidentment no tots en forma de cançó, però tenia com un desplegament de textos en els que bona part del procés creatiu el dedicava a triar, a ajuntar, no?, a separar per temàtiques, a construir una espècie de relat que m'ajudés a crear el disc. I aleshores, quan tenia aquesta tria feta, descartava, i molts d'aquests descartats són els que han acabat, no?, en el llibre. Descartats no vol dir que no funcionessin, senzillament vol dir que o ja tenia temàtiques molt similars per convertir-les en cançons, o eren peces que no havia pogut treballar de la manera que jo volia per convertir-les en cançó, o peces que eren molt petites i després treballant el llibre doncs les vaig anar fent més llargues. I de fet en el llibre hi ha potser ben bé 10 o 12 peces que són cançons que no hem acabat gravant, diguéssim, però que
2: tenies la música i tot ja...
1: Sí, hi ha molta part, moltes poesies d'aquest llibre tenen la música feta per convertir-se en cançons, però no, no, va, no van entrar a formar part de...
0: Mira, en alguns casos jo ho he pensat, eh? Vull dir, sí. Moltes no, però en alguns dic, això m'ho imagino cantat per ell perfectament.
1: Sí, n'hi ha, ja et dic, potser 10 o 12, n'hi ha una que es diu Contra la guerra, que és una peça que tinc escrita i que em faria il·lusió algun dia treure-la perquè d'alguna manera crec que encaixa molt bé amb el que jo venia fent, no, com a músic. Bueno, hi ha algunes que sí que han quedat al calaix, diguéssim, com a cançons.
2: T'agradaria fer-la tu? T'agradaria que algú te'ls musiqués?
1: Bé, i tant, sí.
2: No sé fins a quin punt un és molt... Quan, no sé com dir-ho, eh? Quan tu mateix t'ho pots fer tot. Jo, sí. Si escrivis alguna cosa i la música no en tinc... Tampoc en tinc gaire idea d'escriure, però... Així, de música no en tinc ni idea, llavors diguem, no, jo no m'ho podria fer, però tu que t'ho pots fer tot, no sé si t'agradaria que algú et musiqués algun dels teus poemes o un és molt gelós d'això.
1: No, que va, no m'hi he trobat mai, de fet. Vull dir que seria una cosa molt curiosa i bonica, suposo. Perquè, clar, tu l'has pensat d'una manera i el tens molt... el text, no?, l'has empapat amb els teus, no?, que deia abans, codis o les teves maneres de fins i tot de declamar-lo per dins, no?, i d'entendre com ho plantejaries com a cançó, tu ho faries d'una manera, un altre ho faria d'una altra, i això és una cosa bonica, no?, perquè precisament d'un mateix text o d'una mateixa poesia de qualsevol poeta se'n poden fer moltes versions diferents i moltes no s'assemblarien, no?
2: No estaries fiscalitzant, no? Donaries llibertat.
1: No, i tant, m'encantaria. Faig una crida a tots els santboianencs i santboianenques que si volen musicar els meus poemes, via lliure.
0: Aquí t'ho faran en forma reggaeton, eh? Tu mateix.
1: Bueno, trobarem
0: a veure com surt.
1: Un filó.
0: I pel que fa a la música que es fa aquí, la música en català actual, trobes que té poesia?
1: N'escolto poc ara mateix de música en català, bueno, en general de música n'escolto molt poc. Escolto molt més la ràdio ara mateix i la veritat és que els referents que tinc de tot allò que sé que s'està fent en els últims anys, que queda molt allunyat de potser del que a mi m'agrada o perquè generacionalment ja no entro un home, torno a treure aquesta paraula, els codis, no?, de les noves generacions ja no tenen gaire a veure amb els codis que jo faig servir, no?, per fer les meves cançons, i connecto poc, i aleshores jo crec que sí, hi deu haver poesia, el que passa és que és una poesia diferent a la que potser entenem o jo entenc que ha de ser la poesia. Tampoc no sé si totes les cançons han de ser escrites en forma poètica, no? Vull dir, no sé, aquí entraríem en un debat ja molt subjectiu també, no?, i molt estilístic de què és poesia, què no és poesia, perquè hi ha tot un, no?, tota la gent de l'acadèmia, no?, que defensen que la poesia té mètrica, rima i tot el que no ho vegi, això doncs zero, no? No forma part del grup de peces poètiques. Bueno, no sé, jo aquest és un tema molt delicat i molt subjectiu també, no? No, jo crec que
2: no
1: sí que...
2: No ens posarem acadèmics, no.
1: Que es fa diferent a com es feia fa 20 anys, segur. Com també la música es planteja segurament diferent en com es feia fa 20 anys. Hi ha un canvi generacional i hi ha moltes coses que es fan diferents i no per això vol dir que siguin pitjors, no? Vull dir que bueno, vull dir, hauria de centrar més l'orella per poder saber si és poesia del meu agrat o no el que es canta avui.
0: Però l'època dels cantautors ja ha passat?
1: Jo amb això sí que et diria que sí.
0: Sí.
1: Ja tornarà, suposo.
0: Tot torna, no? Tot...
1: Sí.
0: Ja tornareu.
1: Cantautors com a tal, jo penso que sí, és una època que és evident que en queden encara, no?, batallant, però és una època complicada, no queden gaires espais en aquest sentit, no?, per la música en directe de petit format. Tots els festivals i tota la música del directe o tota la indústria del directe està pensada per altres formats i és, bueno, és un crec que un moment complicat per aquest tipus de música, però tot torna, i tot allò que potser abans es vehiculava a través de la cançó d'autor o la cançó de protesta, ara segur que es vehicula a través d'un altre estil, no?, d'una altra estètica musical. Tot torna, no?, perquè
0: sí,
1: al final...
0: Estic segur que sí. O sigui, d'aquí una època estarem parlant d'això que es fa ara, aquests festivals ja no es portarà, sí. I seran sales petites i tal, segur que sí.
1: Tant de bo, tant de bo.
2: Sí, jo crec que són dinàmiques, són fluxos. Però bé, sí que és veritat que és un factor important aquest dels macrofestivals, que ara tots són macrofestivals per la, sí, per la cançó. Doncs bé, hem conegut les facetes d'en Cesc com a poeta i com a músic, però no són les úniques que té, perquè ja hem comentat una mica aquest paper de gestió, de gestor cultural que està agafant la teva trajectòria professional ara, i en voldrem parlar, però abans mirarem què ha captat avui el nostre radar. Llibres i punt. El radar. A veure, Sergi, què hi poses avui al radar?
0: Doncs mira, avui que parlem de poesia i de música, vull parlar d'una disciplina artística que no comentem mai aquí i que segurament sorprendrà la gent que ens escolta, igual que nosaltres mateixos. I és que, bueno, vaig posar una mica de context, i és que a principi d'any vam rebre una invitació que ens va deixar molt parats, que era del Mercat de les Flors, i ens convidaven a veure un espectacle de dansa del Ballet Estatal de Hessen. Una cosa que, clar, nosaltres de la dansa, la veritat és que no en tenim ni idea, i així els hi vam dir, escolta, és que nosaltres de dansa no en sabem res, vull dir, gràcies per la invitació, però no sabem què farem allà. I ens va dir que no calia, que realment aquest espectacle en concret, precisament, doncs, tenia una narrativa molt especial que en podies gaudir encara que no tinguessis ni idea de dansa. I la veritat és que va ser una experiència, no?
2: Absoluta. O sigui, jo he de confessar que és el primer espectacle de dansa que anava a la meva vida amb 35 anys.
0: No, i jo en tinc uns quants més i també era el primer que recordo.
2: Però m'agrada molt a mi.
0: Sí, una experiència increïble. Ens va sorprendre, ens va impactar, i realment vam veure tres peces musicals molt expressives de dansa contemporània que ens van transmetre moltes sensacions. Vull dir, estic molt sorprès de realment que, hòstia, provocava moltes sensacions, no? I segur que no vam captar tot el que passava a l'escenari, però era molt clar que els cossos que ballaven a l'escenari estaven explicant unes històries de manera molt clara. Així que avui, doncs, us recomano deixar-vos portar i provar experiències noves pel que fa a creació cultural, no? Perquè la cultura ha de remoure, ha de transmetre i ha d'incomodar, si cal, i em sembla que l'espectacle que vam veure aquests tres trets els complia a la perfecció, eh? I bé, per si no ho coneixeu, el Mercat de les Flors està ubicat a la mateixa plaça del Teatre Lliure, a la Falda de Montjuïc. És un edifici noucentista que es va construir per l'Exposició Universal de 1929 i que l'any 1983 l'Ajuntament va decidir convertir l'edifici, que formava part del Palau d'Agricultura, en un centre d'arts escèniques públic. Així que des de llavors actua com un teatre municipal. Actualment porta el subtítol de Casa de la Dansa, perquè s'hi programen espectacles de dansa contemporània de manera regular, dansa en totes les seves expressions, per dir-ho d'alguna manera, no? Però bé, no només s'hi fan espectacles, sinó que també és un centre de creació i de divulgació de la dansa que impulsa molts projectes. I per això, doncs, us vull convidar a visitar la seva pàgina web, que és mercatflors.cat, per consultar la seva programació i donar una oportunitat a la dansa, que molts cops, doncs, és una de les grans oblidades de les arts escèniques, no? I jo crec que si a nosaltres ens va agradar, Laia, pot agradar a qualsevol.
2: Sí, no, l'espectacle va ser molt potent, la veritat, sí. Doncs bé, farem com sempre la petita aturada musical. Avui en Cesc ha triat una cançó de Sopa de Cabra, que és Bloquejats, que formava part, si no m'equivoco, de la seva primera maqueta, que es va enregistrar l'any 1988, que he trobat que era maqueta en caset, que se'n van fer 900 còpies, i m'agradaria saber per què l'has triat. No sé si tens una d'aquestes 900 còpies.
1: No. L'he triat perquè és una cançó que el meu germà gran i el mitjà, el Marc i el Roger, que em van introduir en el món de la música, doncs el rock català, evidentment, tenia un lloc, no?, en els seus radiocassets. I és una cançó que sempre em va cridar molt l'atenció, el riff de guitarra i la història que explicava. I me'n recordo, doncs, que jo la vaig agafar com una mica com una cançó d'emblema, no?, en la meva preadolescència. I m'ha acompanyat tota la vida, no? O m'està acompanyant, vull dir que és una cançó molt, molt bonica i que li tinc molt apreci.
2: Doncs som-hi, escoltem-la.

0: Doncs bé, com dèiem, en Cesc també té altres facetes. També és conegut pel seu activisme polític i per haver militat en formacions d'esquerres i sempre ha estat vinculat a la cultura. I des de l'any 2023 dirigeix la plataforma de micromecenatge de l'Aixeta, que nosaltres coneixem molt bé perquè en formem part. Tenim una pàgina de micromecenatge de l'Aixeta, no?, on qualsevol persona doncs, que ens vulgui donar suport, a nosaltres o a altres creadors. Hi ha diferents categories de subscripció per doncs, que petits projectes, o no tan petits, perquè si creixen benvingut és, doncs que puguin tirar endavant, no? Però ja que et tenim aquí, Cesc, com a director de l'Aixeta, per algú que no hagi sentit mai a parlar del que és l'Aixeta, com els explicaries així senzill?
1: Doncs l'Aixeta és una plataforma, un espai que la gent hi pot accedir a través d'internet, en el que hi ha l'oportunitat de poder donar suport econòmic, no de manera puntual, tot i que també, però no només de manera puntual, sinó sobretot de manera continuada, a creadors de contingut en llengua catalana. I aleshores el sistema és, com bé explicaves tu, un sistema de subscripcions, que poden ser mensuals o anuals, que cada pàgina i cada creador doncs, estableix segons els seus criteris i els seus interessos. I el que fem a l'Aixeta doncs, és fer com una espècie de punt de trobada entre persones o seguidors interessats en projectes que es creïn no, culturalment en la nostra llengua i projectes que creen no, aquest tipus de contingut cultural com feu vosaltres. I és una plataforma que es va estrenar el 2019, la va fundar i la va alçar ella sola l'Alice Castro, i des de fa 2 anys i mig, més o menys, perquè el temps passa molt ràpid, doncs vaig agafar el relleu jo, i està governada per una associació cultural sense ànim de lucre. Per tant, la nostra és una tasca també molt militant i molt, molt de creure, en definitiva, que la creació cultural en la nostra llengua hauria de rebre molt de suport, potser institucional, no?, i tota aquesta cosa més burocràtica, però com que no el té al 100%, creiem que cal reforçar no?, la comunitat de seguidors, de la comunitat catalanoparlant que dona suport a tots aquests projectes que creen contingut cultural en la nostra llengua. I a l'Aixeta ho fem possible, està funcionant realment molt bé i estem contents dels petits avenços que anem fent en el sentit de que com a plataforma el ser una associació sense ànim de lucre, cultural sense ànim de lucre, clar, no tenim fons d'ingressos que ens donin estabilitat per poder fer grans millores, no? Però les que anem fent van consolidant la plataforma i de fet doncs, darrerament doncs, ha crescut molt en número d'usuaris i en número de creadors no? que tenen una pàgina i bueno, mira, ahir precisament el dia 1 de cada mes és dia de cobrament no? de quotes no? de la gent que dona suport a centenars i centenars de projectes en la nostra llengua i ahir va ser bueno, no sé quan s'emet aquest programa però el dia 1 de cada mes, diguéssim no? És el dia en el que es fan els cobraments i el dia 1 de febrer ha sigut el dia 1 de febrer del 2026 ha sigut el dia que històricament s'han recaptat més diners a l'Aixeta.
2: Això ens interessa.
1: Vull dir que realment hi ha molt de moviment i està en creixement, no?
0: Està
1: podríem
0: creixement.
1: Dir. Sí, estem estudiant com també això es pot anar traduint en anar implementant no? més millores, no? que cada cop doncs, sigui més fàcil trobar els creadors, que sigui més fàcil fer els pagaments, no? I aquests propers dies, properes setmanes, es començaran a passar coses també en aquest sentit. No? Cada cop fer-ho més fàcil perquè sigui més útil per tothom. No?
2: I actualment quants creadors tenen pàgina a l'Aixeta, més o menys?
1: Ara estem al voltant dels 225. En l'últim any hi ha hagut un creixement de gairebé més de 100 pàgines noves. Mm. Hem fet una feina també d'explicar què és l'Aixeta i d'intentar doncs, fer-ho extensible, no? O extensiu a molta d'aquesta comunitat creativa no? que fa contingut cultural en català, donar-la a conèixer. En els països anglosaxons, com Estats Units o Anglaterra o Canadà, és un sistema, el del micromecenatge continu, molt, molt conegut. Hi ha una plataforma que és Patreon, no?, que és molt coneguda, no?, per tota la gent que fa contingut cultural o contingut comunicatiu en general. I el que fem nosaltres és, doncs, intentar acostar aquesta idea, no?, que ja ha triomfat i que està funcionant molt bé en el món anglosaxó, portar-la cap al nostre país, i de fet això, som l'única plataforma d'aquestes característiques a Europa. El que passa és que estem centrats en donar suport a la creació en català, perquè la nostra infraestructura és la que és, i també perquè realment, doncs, vam néixer com a associació, com a plataforma, per cobrir aquesta necessitat, no?, per cobrir aquests límits geogràfics, no?, que són els del nostre país.
2: Com sempre diem, orgullosament autolimitats, perquè
1: sí,
2: el català ens limita el que som, però escolta, és d'agrair que hi hagi projectes així. Parles de 200 pàgines de creadors, de quins àmbits són, per exemple?
1: Cada cop més diversos. Sí que és veritat que al principi hi havia potser molta representació de... potser això que coneixem més del món del podcast, videopodcast, blogs de viatges, no?, una mica tot això que... contingut cultural, no?, que potser consumim, entre cometes, a través d'Instagram, de YouTube, de TikTok, no?, doncs hi havia molt enfocat cap a això, no?, temes d'estil de vida, no?, podríem dir. Darrerament han entrat moltes editorials, per exemple, hi ha moltes editorials i curiosament editorials infantils que estan optant per aquesta via de finançament, no?, a través del micromecenatge continu, on busquen el suport dels lectors, doncs, a l'aixeta. Hi ha també molts com vosaltres, prescriptors literaris, no?, prescriptors de llibres, bueno, molts, no és una cosa, no parlem de desenes, però sí que hi ha moltes pàgines dedicades a això.
2: Els que som, tampoc els que hi ha.
1: Bueno, però vull dir que és un sí que és un espai, diguéssim, que crida molt l'atenció. I darrerament estan entrant coses molt curioses, des de gent que està fent aplicacions informàtiques, revistes científiques, divulgadors científics, periodistes que tenen, no?, també la seva pàgina perquè la gent els doni suport. Hi ha també darrerament estem notant també que hi ha molta gent que feia contingut periodístic esportiu en castellà que l'està fent en català i que també, doncs, està funcionant aquesta faceta, no?, diguéssim, del finançament a través del periodisme esportiu. I, bueno, una mica, de fet, la nostra tasca ara mateix és fer que molts àmbits diferents de la comunicació en la nostra llengua puguin tenir cabuda, que la hi tenen, però vull dir que coneixin, la nostra tasca és que coneguin la plataforma i que la puguin fer servir per fer créixer les seves comunitats, no?, de seguidors.
2: I de mecenes com anem? Quanta gent fa aportacions econòmiques regularment?
1: Doncs ara, abans estava mirant els números, sé que són més de 5.000 els mecenes actius ara mateix, no et sé dir ben bé la xifra exacta, però 5.500 segur que deuen ser, i això vol dir que de mitjana calculem que un mecenes de mitjanes fa una aportació mensual de 5 euros, que és més o menys l'aportació de mitjana. Per tant, estem parlant de molts milers d'euros que entren mensualment, no?, a la xeta, per donar suport a... és tot diners que evidentment no ens quedem nosaltres, sinó que
0: entren i surten.
1: Entren i que van a parar cap a les pàgines dels creadors, però que és una recaptació cada cop més alta. I també tenim activada des de fa potser més o menys un any tota l'opció de les campanyes puntuals, i la gent pot donar suport, no?, de manera puntual a un creador si aquest creador ha creat una campanya, no?, per volem fer un estudi, no?, de gravació, o volem fer un llibre, no?, aleshores es pot crear una campanya només per fer realitat això, i aleshores també hi ha molt de moviment en aquest sentit darrerament. Les nostres comissions són les més baixes que es poden trobar en el mercat, diguéssim, entre cometes, mercat de les plataformes de micromecenatge, i intentem ser atractius també en aquest sentit, no?, perquè com que som una associació sense ànim de lucre, i per tant la nostra no és una voluntat de negoci, no és una voluntat empresarial, intentem sempre posar-ho molt fàcil, no?, per tothom, i estem, realment va creixent poquet a poquet, però va creixent i estem contents.
2: Bé, a la xeta hi ha projectes petits, hi ha de totes mides, podríem dir, però hi ha alguns projectes molt importants, com per exemple el podcast La Rebassada, que jo soc força seguidor, m'agrada força, o el grup musical El Pony Vissador, que és un dels més coneguts de la xeta, diguis, els més significats. Què poden aconseguir projectes així que, hòstia, es mouen molt i tal, a través de la xeta, què han aconseguit amb els seus mecenes?
1: Doncs, des de... comprar material, per exemple, no? per en el cas de La Rebassada, que tenen un podcast, no? que els escolten milers i milers de persones, comprar material, millorar, no? càmeres, millorar sistemes de gravació, en el cas del Pony Pisador poder enregistrar discos, acabar de construir el seu estudi. Tenim un cas que és paradigmàtic i que realment ens ha trencat a l'aixeta totes les expectatives, no? que podíem tenir, que és el de l'Enric Lussan, que està fent la volta al món a peu, no sé si el coneixeu,
2: sí.
1: Que té una pàgina a l'aixeta i ara mateix és el projecte que més mecenes ha tingut mai a l'aixeta, en té centenars, i és un projecte que funciona molt i molt bé, i en aquest sentit el seu projecte a l'aixeta, el seu finançament a través de l'aixeta, li serveix per poder fer la volta al món, no? És a dir, a pagar totes les despeses que pot arribar a tenir, des de temes materials, no? de comprar menjar, comprar qualsevol cosa que se li faci malbé pel camí, no? És una volta que ell preveu que durarà o que tardarà, diguéssim, 2 o 3 anys a fer-la.
2: Sí.
1: Doncs, i des d'aspectes legals, no? de poder fer front, diguéssim, a temes que tenen a veure a vegades amb visats, no? És un projecte que en aquest sentit doncs, li permet realitzar el propi projecte, no?
2: I clar, i això funciona que a canvi, diguem, de les aportacions econòmiques, els creadors donen certes recompenses, no?
1: Sí, en el micromecenatge clàssic, no? Com el de Verkami o el de Goteo, no? que potser és el que més coneix la gent a casa nostra, sí que és veritat que hi ha una relació molt clara entre el lloc que ofereix un creador i el lloc que li has de donar a un mecenes, no? És a dir, aquesta relació de aportació-recompensa. En el micromecenatge continu, això també pot passar, però no és, diguéssim, en l'ètica o en la política, per entendre'ns, del micromecenatge continu, no és un element imprescindible, no? És a dir, tu pots oferir alguna cosa a canvi, però moltes vegades el que ens trobem a la xeta és que molts projectes tenen nivells de subscripció en els que no estan oferint res a canvi, és a dir, dona'm una aportació, fes-me una aportació mensual, jo a canvi podré, no et donaré res físic o res com a recompensa, senzillament podré realitzar el meu projecte, no? a canvi de que tu em donis la teva, o facis aquesta ajuda econòmica. I molts dels projectes de la xeta funcionen així, és a dir, no és necessari, no, que hi hagi un intercanvi amb el tema de les aportacions.
2: Mm-hmm. Jo penso que pel que oferim nosaltres, que sí que donem certa recompensa, però pel que oferim nosaltres ens estimen molt.
0: Sí, és molt poquet, sí.
1: És que, de fet, nosaltres el que hem detectat és que, i cada cop ho veiem més, és que els mecenes o la gent que té moltes ganes de donar suport a un projecte ho farà de la mateixa manera tant si li ofereixes alguna cosa a canvi com si no. Perquè realment la gent que col·labora ja amb un projecte cultural com el vostre o com qualsevol altre és gent que se l'estima, que li agrada,
2: sí.
1: que hi dona suport perquè realment vol que allò continuï endavant. I aquí tenim un altre element que... semblaria que pot jugar a la contra, però que en definitiva en la nostra comunitat lingüística i cultural juga a favor. Els catalanoparlants vivim, no?, minoritzats i som una comunitat doncs, que no tenim un estat que ens recolzi a darrere, però en canvi hi ha una militància cultural i lingüística tan bèstia, no?, amb tot el que té a veure la creació cultural, que fa que s'activin molt ràpid totes les comunitats de suport. I el que intentem estudiar constantment i intentem fer que cada cop això sigui més fàcil de traduir és a la xeta, és precisament veure com es poden activar cada cop més ràpid les comunitats de seguidors que hi ha al voltant de cada projecte per fer aquest pas de deixar de ser seguidors a passar a ser mecenes o subscriptors.
2: I ara que deies això... hem vist que la xeta té projectes molt diferents i de molt tipus, perquè em fa gràcia perquè tens el Pony Pisador, que és un grup de música, clarament, que té un producte molt, molt clar, però després també hi ha creadors digitals, com nosaltres, per exemple, que bàsicament tot el que oferim és a través de les xarxes. I jo et volia preguntar com veus aquest món ara en català. Dic, no sé si ets gaire seguidor de projectes només digitals, de xarxes, de podcast, o de gent que fa vídeos a YouTube. Com veus la creació digital en català actualment?
1: Sí, així com abans us deia que de música estic molt desconnectat, clar, ara estic a tope amb... Estic molt posat amb tot el que té a veure amb la creació de continguts digitals, no? Perquè com a president de l'associació de l'Aixeta i com a director de l'Aixeta és una mica el que em toca, no? I aleshores veiem i veig personalment que hi ha com una gran explosió, no? En aquest sentit, hi ha molta demanda d'aquest tipus de contingut i a la vegada hi ha molta oferta, que això potser a vegades pot ser perillós, no? Perquè tampoc no som tants, no? En aquest país per consumir, entre cometes i en el bon sentit de la paraula, cultura en català, però sí que veig que hi ha realment molt d'interès, que els canals digitals estan molt ben establerts i que realment hi ha com molta efervescència en tot allò que té a veure de creació cultural en català. I bé, realment sorprès de que hi hagi tant de moviment i que s'estiguin com creant doncs també aquests ecosistemes o aquest ecosistema en el que ja hi ha creadors que poden viure, no perquè tenen marques comercials a darrere, sinó que poden viure a través del micromecenatge, no? Que poden viure a través de les seves campanyes, no? que fan a través de demanar finançament, no? I amb l'Aixeta estem contents de contribuir a fer-ho possible, no? Hi ha creadors que a través de l'Aixeta doncs, ja s'emporten quantitats ben considerables.
0: Hem fet el salt aquest del micro, no? Podríem gairebé, en algun cas, fins i tot ja no és micro, sinó que directament és mecenatge de gent que s'hi pot dedicar.
1: Sí, hi ha realment mecenes que donen molts diners. Hi ha gent molt interessada en fer que els projectes tirin endavant, no? I crec que és un moment bonic en aquest sentit, no? Molta efervescència, molta...
2: Anem una mica tard en aquest país, no ens hem despertat tard amb això de la creació de continguts, ara que hem vist que és important i que hi ha molta gent fent-ho, sembla que anem una mica tard, però esperem que això ajudi a que la llengua es normalitzi una mica.
1: També tenim el problema, almenys a Catalunya, que lluitem moltes vegades també contra nosaltres mateixos. Aquí a Catalunya hi ha el gegant de la corporació, no? De mitjans audiovisuals, que a vegades es menja molt ràpid i crema molt ràpid els projectes, i aleshores crec que està molt bé que hi sigui, però crec que obrir altres vies, no, per fer possible els projectes culturals en llengua catalana és molt interessant en aquest sentit, no? Per no cremar-los, per créixer a poc i les comunitats al final s'activen i van retroalimentant-se d'aquesta manera, molt a poc, ho sabeu vosaltres, el micromecenatge continu és molt lent. Has d'insistir molt, però és veritat que tot, per una banda és molt lent, però per l'altra banda la gent que dona suport el dona durant molt de temps, no? I vull dir que s'ha de fer molta pedagogia i s'ha d'anar doncs tenint clar que és una carrera doncs de fons, no? En aquest sentit.
0: De fons. Doncs bé, Cesc, que ha estat un

0: El tinc pendent de llegir i de fet tinc, a la llista de pendents en tinc, molt per, en tinc molts de, per rellegir, diguéssim. Llibres molt tècnics que tenen molt a veure precisament amb la gestió cultural i el micromecenatge. Hi ha un parell de llibres, un de l'Amanda Palmer, que és una pionera del micromecenatge, que es diu L'art de demanar. No té traducció al català, però és un llibre molt interessant que ja em vaig llegir fa uns anys i explica molt bé precisament això, no? Com activar comunitats, no? De mecenatge. I després hi ha un altre llibre d'un productor musical també anglès, que ara no recordo el títol, que també tinc pendent de rellegir, perquè són llibres que, bueno, reflexionen al voltant del procés creatiu, de i el del Refril tinc no pendent de rellegir, no, sinó pendent de llegir.
1: Et veig encarrilat amb el tema, molt ficat.
0: M'interessa, és una mica friqui, però m'interessa. Hi ha tot un nínxol de mercat de llibres que parlen de temes així molt enfocats cap al tema de la gestió, molt sí, interessant.
1: Sí. No, hi ha llibres absolutament de tot. I tu, Sergi, què hi poses?
2: Pues mira, jo te'n diré dos molt ràpidament, perquè els vam esmentar al programa que vam fer sobre Virginia Woolf, però ara ja els tinc físicament a la meva pila de pendents. I bueno, els vull destacar perquè trobo que és molt important que els tinguem en català. Un d'ells és El frau, de Zadie Smith, que l'ha publicat Jan d'Editorial, amb traducció de Marta Pera, i l'altre, Amada, que em sembla que ja és el tercer programa que en parlo, de Toni Morrison, que ha publicat Segona Perifèria, en aquest cas amb traducció d'Ester Tallada.
1: Importantíssim tenir aquest llibre en català també. Doncs bé, moltíssimes gràcies, Cesc, una altra vegada, un plaer haver-te tingut aquí.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Gràcies també, com sempre, al Dani pel suport tècnic i a tots els que ens escolteu des de l'altra banda. Fins al pròxim programa.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Senyores, senyors, molt bona nit i us donem la més cordial benvinguda a Jazz Setmanal, el programa que la nostra emissora dedica i reserva als afeccionats al jazz, però que nosaltres, optimistes de mena, fem extensiu a tots els afeccionats a la música en general. Doncs bé, una setmana més continuem amb la nostra metodologia, que bàsicament consisteix en triar un d'aquells temes considerats estàndards, ja sigui per la seva qualitat, ja sigui per la seva popularitat, i sotmetre'ls a un repàs cronològic, començant per les versions més antigues i finalitzant per les més actuals i servits per instrumentistes que han deixat la seva empremta a la història de la nostra música. Un repàs que ens permetrà veure l'evolució de que qualsevol tema pateix amb el pas del temps i dels estils dominants a cada època. Doncs bé, el tema que hem triat avui no ofereix la més mínima dubte. És un estàndard que reuneix totes les condicions i que s'ha convertit en una peça imprescindible en el repertori de qualsevol jazzman que s'apreciï. Avui repassarem el Embraceable You, el tema que l'any 1928 van escriure els germans George e Ira Gershwin, música i lletra respectivament, per una opereta titulada East is West i que 2 anys més tard van incloure en un musical de Broadway titulat Girl Crazy i que es va convertir, o que va convertir, a Ginger Rogers en una autèntica estrella universal. De fet, l'obra va ser portada al cinema en 3 diferents ocasions. La més notable va ser la que l'any 1943 van protagonitzar Mickey Rooney i Judy Garland. Doncs bé, a partir de la seva estrena, aquest Embraceable You ha contemplat milers de versions. Dic milers i no exagero. I nosaltres encetarem la selecció amb la versió que Charlie Parker ens va deixar en un llunyà 1947.

Doncs bé, hem iniciat la selecció d'avui amb aquesta versió a nom de Charlie Parker, que hem recuperat d'un recopilatori que la companyia discogràfica Magnum Collection va publicar, on recollia els enregistraments que el saxofonista va gravar entre octubre i desembre de l'any 1947 i en el que presentava el seu quintet, un quintet format per ell mateix, evidentment, el saxo alt, amb Miles Davis a la trompeta, Duke Jordan al piano, Tommy Potter al contrabaix i Mitch Roach a la bateria. L'àlbum en qüestió conté 22 diferents temes i es va publicar amb el títol de Cool Bird. Aquest Embraceable You es va enregistrar concretament el 28 d'octubre de l'any 1947. No cal dir que l'enregistrament original era sobre un vell disc dels anomenats popularment de pedra, un disc de 10 polzades i que girava a 78 revolucions per minut. Doncs bé, tot seguit rebrem un altre saxofonista, però en aquest cas un saxofonista tenor. Estic parlant del senyor Don Byers, que a la mateixa època enregistra un disc també de 10 polzades i també de 78 revolucions per minut, amb dos únics temes. La cara A figurava el The Shake of Araby i en la cara B el nostre tema d'avui. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Don Byas, saxo tenor i líder de la sessió, Johnny Guarnieri, el piano, Al Hall, el contrabaix, i Sid Catlett, a la bateria. Bé, són enregistraments originals de l'any 1947 i, evidentment, la qualitat de so no és la ideal, però, en canvi, sí tenen un grandíssim valor històric. I ara, doncs, avançarem i ens detindrem en l'any 1953 per assistir a una actuació en el Massey Hall de la ciutat canadenca de Toronto, on en aquell moment actuava el trio del pianista Bud Powell, un Bud Powell que ja patia seriosos trastornos mentals, però que, malgrat tot això, com no podia ser d'una altra forma, va deixar mostres evidents del seu virtuosisme i del seu estil tan i tan personal. Escoltem, doncs, a Bud Powell en formació de trio.

Doncs bé, hem escoltat el trio del pianista Bud Powell en una actuació en directe en la ciutat de Toronto. Bud Powell al piano i direcció, Charles Mingus al contrabaix, Max Roach a la bateria, han estat els protagonistes. I d'un pianista a un altre, de Bud Powell a Art Tatum, del bop més rabiós a l'ortodoxia i el virtuosisme dut fins a les últimes conseqüències. Art Tatum, el gran pianista nascut a la població de Toledo, a l'estat d'Ohio, el 13 d'octubre de l'any 1909 i que ens va deixar amb només 47 anys el 5 de novembre de l'any 1956. Cal significar, per si algú desconeixia aquesta dada, que Art Tatum patia des del seu naixement de cactarates que el van deixar sec d'un ull i amb una visió molt limitada de l'altre. Però malgrat això, Art Tatum està entre els pianistes més determinants de la història del jazz. Anem a escoltar-lo acompanyat d'una gran orquestra.

Doncs bé, hi ha estat el senyor Art Tatum, el piano acompanyat d'una gran orquestra. Pel mig, si més no, una magnífica interpretació molt agradable d'escoltar i que ens haurà servit per a entendre el que dèiem a l'inici, en la presentació del programa, les diferents versions, les diferents lectures, els diferents estils que hi havia entre Bud Powell i Art Tatum. I això, precisament això, és el que a nosaltres ens agrada posar en valor. I bé, els nostres propers convidats són un quartet que l'any 1963 i pel segell Atlantic enregistren un àlbum que es publica sota el títol de Dear Interaction. El disc es va enregistrar els dies 25 i 29 de juliol i l'1 d'agost de l'any 1963 a la ciutat de New York. I van a nom de Art Farmer Quartet. Conté sis temes, de fet, sis estàndards, i el que precisament obre la cara B és aquest Embraceable You. Escoltem-lo.

Doncs bé, any 1963, el quartet d'Art Farmer, composat per, evidentment, el propi Art Farmer, el Fritz Korni, Jim Hall a la guitarra, Steve Swallow al contrabaix i Walter Perkins a la bateria. Una versió pausada, voluntàriament suau, on tots els components del quartet doncs, han tingut espai i han tingut temps per deixar la seva empremta. Una lectura que ens transmet tranquil·litat, que ens transmet pau. Bé, i tot seguit tornarem al piano ara per retrobar-nos ni més ni menys que amb Bill Evans. I l'escoltarem en l'actuació que va protagonitzar en formació de trio en la seva participació en el Festival de Jazz de Montreux, a Suïssa, en l'edició de l'any 1968. Una actuació que es va realitzar en el casino d'aquesta ciutat. Aquesta actuació es va enregistrar i es va publicar en un àlbum comercialitzat amb l'inequívoc títol de At the Montreux Jazz Festival en el segell Verve. Apuntar que el disc va ser premiat amb un premi, valgui la redundància, Grammy, el millor àlbum instrumental d'aquell 1969. Escoltem-lo, Bill Evans.

Doncs bé, any 1969, en viu, en directe, el trio del pianista Bill Evans en la seva participació en el Festival de Jazz de Montreux, amb Bill Evans al piano, evidentment, i amb la companyia d'Eddie Gómez al contrabaix, magnífica demostració de tècnica i de sentit del swing, el que ens ha ofert al contrabaix, i Jacques Dejonet a la bateria. Ells han estat els protagonistes, evidentment. I avancem en el temps, que després doncs, no ens caben totes les versions que portem seleccionades, per aturar-nos en l'any 1985, quan el saxofonista alt Frank Morgan publica un àlbum en el segell discogràfic Contemporary amb el títol de Easy Living. Com a curiositat apunta que, malgrat la carrera musical de Frank Morgan, discogràficament parlant, es va iniciar l'any 1955, i aquest Easy Living va ser el primer àlbum al seu nom i com a líder. Un disc que es va enregistrar concretament els dies 12 i 13 de juny de l'any 1985. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Frank Morgan, el saxoal i líder de la sessió, acompanyat per un trio format per Cedar Walton al piano, Tony Dumas al contrabaix i Billy Higgins a la bateria. I tot seguit, doncs, un nou saxofonista i també en aquest cas saxofonista alt. 6 anys més tard que el de Frank Morgan, es publica un àlbum en nom de Antonio Hart. Es titula For the First Time i es publica en el segell Novus. Va ser enregistrat aquest disc entre febrer i abril de l'any 1991 als estudis d'enregistrament Clinton, a la ciutat de New York. Un disc excel·lent que es mostra, doncs, una esplèndida mostra, valgui la redundància, una esplèndida mostra d'aquest estil anomenat post-bop. Escoltem, doncs, a Antonio Hart.

Doncs bé, any 1991, Antonio Hart publica, tal com dèiem, aquest For the First Time, del que hem extret aquesta versió del nostre tema d'avui. Anthony Hart, el saxo alt i líder, Margaret Miller, al piano, Christian McBride, al contrabaix, i Lewis Nash, a la bateria. Apuntar, no en aquest, evidentment, sinó en altres tracks, en altres temes del mateix disc, col·laboren Bill Pierce, el saxo tenor, Ray Harrop i Thomas Williams, a la trompeta. Bé, i no ens separarem del saxo, tot i que sí que canviarem de tonalitat, del saxo alt d'Antonio Hart al saxo tenor de Joe Lovano. Amb ell, tot i que es van registrar els dies 3 i 4 de novembre de 1999, però no es va publicar fins l'any 2000, així que podem afirmar que amb Joe Lovano hem canviat de segle. Recuperem un disc titulat 52 Street Times, un àlbum d'estudi editat en el segell Blue Note i que va ser recompensat amb el Premi Grammy al millor àlbum de jazz de gran grup. El disc que ens van registrar als Avatar Studios, la ciutat de New York, i l'àlbum conté 13 temes, i precisament el que tanca el treball és la lectura del nostre Embraceable You, el que avui hem dedicat al programa. Doncs bé, sense més, escoltem la lectura del gran Joe Lovano.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Joel Obano, el saxo tenor i líder, acompanyat d'un grup que podríem qualificar com de mitja big band, un grup composat per John Hicks al piano, Dennis Irwin al contrabaix, Lewis Nash a la bateria, Conrad Erving al trombó, Tim Agans a la trompeta, Gary Smulian al saxo baríton, Rav LaLama i George Garzon al saxo tenor i Steve Slake al saxo alt. Bé, ens queden poc menys de 2 minuts, així que escoltarem fins allà on el temps ens ho permeti, un últim tema. Un tema en el que escoltarem l'organista Brian Charette. Escoltem-lo.

I agraeixo, evidentment, doncs, que ens escoltis i et cito per la propera setmana. Tornarem amb un altre estàndard de la nostra música. Gràcies i a reveure, amics.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret. El món des d'una...

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant.
2: Amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
3: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la ciutat cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.